0: El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
1: Dale, José. Venga, va.
2: Hola, nana. Camila, podría andar a dormir.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
6: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
7: És un animal.
6: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Quin burarro que acaba de fer la minya, man.
6: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
7: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
4: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
8: Bon dia, com esteu?
9: Bon dia, sí que...
8: Flaqui, preparat per a fer història?
9: Preparat per viure un gran dia.
8: Demà a Sitges recordarem la primera Copa d'Europa del Barça, la del 92, la de Wembley, i parlarem de Mi pròxima parada, amb José Mari Vaquero, el llibre que ha publicat, que repassa la seva trajectòria. És un llibre de vida on companys seus del Dream Team el defineixen com a futbolista, com a company, com a persona, i de tot això farem un bon remember demà al Què t'hi jugues.
9: Molt vintage, amb aquest aniversari de la primera Copa d'Europa, i amb moltes ganes de compartir-ho amb el Dream.

0: íntim amb molts dels seus integrants i amb moltíssims dels oients del que t'hi jugues.
1: A l'hotel Melià Sitges, al costat del port d'Aiguadols, si voleu venir, encara us podeu descarregar les vostres invitacions. Crec que mai hem posat tanta gent en un programa de ràdio a la Cadena SER.
0: Mola.
1: Si voleu, a la pàgina web de la Cadena SER us descarregueu la invitació. Si ho preferiu, a través del 606 32 72 11 podeu apuntar-vos a la llista, insisteixo, eh? Som ja més de 400 persones. Una autèntica barbaritat.
2: És molt fort.
1: Més de 400 persones per un programa que serà històric, un repte per al que t'hi jugues, i amb un cartell de luxe encapçalat, òbviament, per José Mari Vaquero i per la Copa d'Europa. El trofeu estarà demà a l'hotel Melià Sitges. L'Helena l'ha d'anar a recollir del Museu del Barça a primera hora del matí. Gràcies al club per prestar-se i ser còmplice en aquesta festa de la ràdio, en aquesta festa del Barça, per recordar demà, que és 20 de maig, el primer petó que, com sempre dic, Flaqui, mai s'oblida.
0: Mai s'oblida.
1: 12 i 7.
3: L'opinió de Sique Rodríguez.
1: El Joan Tejedor, a la graderia del balcó, va fer una entrevista interessant a la Isabel Guillén, que és doctora, cap de la unitat de peu i turmell de la clínica Centro, que ja va confirmar el que us vam explicar al final del que t'hi jugues d'ahir. Fermín López es perdrà el Mundial.
4: Es que en una fractura queda muy poco. O sea, normalmente ya te digo que las fracturas te consolidan en 2-3 meses y para jugar. O sea, ya no solamente que haya consolidado, es que luego, hoy lo hablábamos, ¿no? Aquí en la clínica, que hemos tenido un debate sobre el fútbol, pues decíamos, es que yo no solamente que haya consolidado, es que luego el chico tiene que entrenar y estar físicamente para poder jugar un partido y fiarse de su pie, ¿no? Y eso es lo que queda del Mundial, no le da tiempo.
1: No arribarà al Mundial Fermín, que serà operat, Flaqui, aquesta tarda. Aquesta tarda operaran a Fermín d'una fractura al cinquè metatarsià del peu, és a dir, a l'os del dit petit del peu. Afortunadament, dintre de la desgràcia, és una lesió que, segons ens explica la doctora Isabel Guillén, no és greu i no deixa conseqüències ni té gaire risc de recaigudes. Per tant, hem d'estar tranquils. Són uns 3 mesos de baixa. Fermín tornarà a jugar amb tota naturalitat i tota tranquil·litat.
4: És veritat que les fractures de quinto meta són fractures buenas. Es una fractura que este chico va a superar seguro y porque hay fracturas que no se superan, ¿eh? Pero esta es una buena fractura y lo normal es que después del tratamiento pues quede perfecto, ¿no? Para volver a competir y a jugar. Ahora ya intentamos solapar las recuperaciones. No les dejamos parados. O sea, ahora mismo tienen esta fractura y tú le sigues trabajando. Además, los servicios médicos del Barça, que son buenísimos, les van a seguir trabajando el resto. O sea, no le dejas, venga, pues vete a tu casa tumbadito con el pie en alto. La recuperación es muy rápida y no les dejas que lleguen a atrofiarse tanto, ¿no? Y les mueves mucho más rápido.
1: Per tant, dintre de lo dolent, dintre d'aquesta lesió, que el tindrà uns mesos de baixa, la part positiva, i no és poca, és que són lesions que no deixen conseqüències i a un futbolista que té 23 anys, com és el cas de Fermín, li permetran jugar amb tota normalitat ja la propera temporada amb el Barça i també amb la selecció. És una mala notícia per ell, una desgràcia, i des d'aquí li enviem tots els nostres millors desitjos perquè es perd el Mundial. Ja va guanyar l'Eurocopa, ja ha jugat molts partits amb Espanya.
0: Jocs Olímpics.
1: No podrà disputar el Mundial, però afortunadament podrà, diguem-ne, jugar la temporada vinent amb el Barça en tota normalitat, i és una mala notícia per a la selecció espanyola.
0: Sí, sobretot per ell també, perquè arribava en un moment molt dolç aquest Mundial, no? I amb sensació de que seria molt protagonista.
1: Fermín ha marcat 13 gols i ha donat 17 assistències amb el Barça.
0: Brutal.
1: És un dels migcampistes amb millors registres d'Europa, està al podi, al top 3 de migcampistes més golejadors i assistents d'Europa, 13 gols i 17 assistències. Un jugador que ens va enamorar la setmana passada,
0: sí,
1: el que t'hi jugues. Jo crec que des de l'entrevista som tots, nosaltres i vosaltres, els oients, més de Fermín. Per això ens va fer mal ahir quan vam saber que s'havia lesionat. Vaig quedar trist, ho vaig comentar al programa. Al final, quan vam saber la lesió, no sé, vaig sentir un xof, perquè em va saber greu per Fermín. Un jugador que va arribar al futbol base del Barça amb 13 anys, que amb 19, després d'una temporada al juvenil A, va haver de marxar al Linares. El seu entrenador allà ens va destacar les seves grans virtuts i les ganes d'aprendre i com havia millorat des de principi de temporada fins al final, amb el que implica marxar del Barça per anar a una primera federació, a un segona B. Va tornar al Barça, en un entrenament va cridar l'atenció de Xavi i a partir d'aquí ha anat creixent, s'ha fet imprescindible amb Hansi Flick, i un jugador superimportant que ara ha de, diguem-ne, superar el cop anímic que suposa perdre's un Mundial. Jo crec que faran com amb Gavi i el convocaran almenys per alguns partits per anar a fer pinya, perquè Fermín és dels que fa pinya. Lluís de la Fuente donarà la llista el proper dilluns. Entenc que allà no hi sigui Gavi, però sí que el convidi a viatjar amb l'expedició per fer pinya i fer grup.
0: Podria ser una decisió, com diu, ja ho va fer amb Gavi en la passada Eurocopa. I, escolta'm, benvingut sigui, perquè em sembla que és veritat que així com al Barça parlem de molt d'aquest vestidor tan unit, això s'ha traslladat també, suposo que també per la bona presència de jugadors del Barça cap a la selecció espanyola.
1: Ara, saps lo gran de Fermín? Que ahir quan vaig saber que s'havia trencat el cinquè metatarsià i que evidentment no podia anar al Mundial, encara pensava, és capaç d'immobilitzar-lo d'alguna manera, anestesiar-lo i jugar encara que sigui amputat, sobretot escoltant quan ens va explicar que li havien fotut a la cara 14 punts de sutura el dia de l'Atlético de Madrid, sí, i que havia continuat jugant el partit, que te n'en recordaràs, Flac i Bermu, tu que estaves allà, estava mig commocionat amb els ulls tancats, i quan va escoltar la paraula cambio va obrir els ulls i va dir no, sigo jugando, amb 14 punts de sutura. I ahir una part de mi, quan va saber la lesió, vaig pensar, aquest tio és capaç d'anar al Mundial encara que li hagin amputat el peu. Per desgràcia és impossible, no es pot saltar terminis mèdics, l'operaran i estarà uns 3 mesos de baixa, però afortunadament tornarà i tornarà molt bé a jugar. Que t'hi jugui.

0: 12 i 12, escolteu el que t'hi jugues, a Ser Catalunya, posa't bé l'auricular, flac, i que et fa una orella com Dumbo. Escolteu el programa fins a les 2 del migdia a Ser Catalunya. Si el veieu, a part d'escoltar-lo, al live del que t'hi jugues, observareu com el Lu Martín, ara més que mai, sembla el meu pare, Andrés Rodríguez.
1: Serà pels cabells.
0: Amb les ulleres de sol, sempre.
1: Sí, és que tinc una cosa aquí a l'ull i... Bueno, es puc treure perquè...
2: Martirio, molt... a més, una
1: és,
2: mica, no?
1: És molt de...
0: A més, martirio, sou curiosos la gent d'aquesta generació, Lu, perquè tots teniu les ulleres de sol més o menys similars.
1: Ah, sí?
0: Sí.
3: Oh, vale,
1: pues oh, vale, pues me alegro, que deia el maquina.
3: Bueno, pues molt bé.
0: Només et falta saludar amb en Ollea i ja...
1: Oh, vale.
0: Ets com un pare.
1: Vale, pues, bueno. Em sap que parlaries de la samarreta, no?
0: T'anava a preguntar de la samarreta, és guapa, eh?
1: Guapa.
0: És guapa.
1: Me la vaig comprar a Portugalete. Bueno, me la va regalar l'Agustín Benito.
0: Has estat al comiat d'Ernesto Valverde, no?
1: Al comiat d'Ernesto Valverde, que ningú parla, però bueno.
0: Emotiu? Per això t'hem portat aquí?
1: Sí, sí, em passava quan anaves de l'altre comiat de la setmana.
0: Ara en parlarem, doncs, ara en parlarem, ara en parlarem. Ara en parlarem.
1: Despedida hasta la derrota final. Sí, sí, sí.
0: Del de Valverde, alguna cosa que puguis explicar?
1: Bueno, no sé. Crec que a l'Atlètic de Bilbao fa les coses molt bé. Molt bé, amb molt sentiment, i va estar molt bé, la veritat. Me van regalar una Telecaster, una Atlètic Caster.
4: Menys vendre, també.
1: Bé, la veritat, va estar molt emotiu, va estar molt bé, molt... Va tindre una part pública, una part privada. Va estar molt bé, va estar molt bé. I, a més, l'Atlètic fa una cosa molt bé. Era el dia de les lletres gallegues i quan va arribar l'Atlètic de Bilbao, el Celta, a l'hotel, els havia regalat un llibre a tota l'expedició.
0: Del Celta?
1: Sí.
0: Ah.
1: Sí, fa...
0: Quin detall.
1: Sí, té detalls d'aquests.
0: Escolta'm, i Valverde què farà? Descansar o vol entrenar?
1: No, jo crec que de moment se'n va a casa, que té un abat i necessita respirar, va dir a la roda de premsa. Necessita respirar.
0: Perquè ofertes n'ha tingut.
1: I té. Sí, encara el truquen.
0: Tu el veus algun dia a la selecció espanyola?
1: No.
0: No.
1: Va tindre un moment que va sonar per la selecció espanyola, pel Real Madrid, sí? Que el dueño del Nottingham, que és el mateix dueño de l'Olympiacos, l'està matxacant.
2: Marinakis.
1: Sí. I... Però no,
2: Marinakis.
1: Jo crec que se va a respirar.
0: Aviam, t'hem portat, evidentment, també per parlar... de Pep Guardiola. Se'n va del City?
1: Bueno, sí. Era una cosa que fluïa des de fa temps, però que era trobar el moment de dir-ho, no? I se les ha ido de las manos, creo yo.
0: No han pogut aguantar-ho?
1: No, perquè al final todo se sabe, no? I, bueno, ahí al Daily Mail se tiró a la piscina y, con agua. I a partir d'ahí ho sabia més gent, eh? Però, clar, és, ho dius, no ho dius, què fas?
0: Marxa ell.
1: Sí, home, clar, el City no el fa fora, ja dic jo.
0: I per què marxa?
1: Perquè són 10 anys.
5: I've emptied myself.
1: Ha guanyat 2 títols aquest any, està lluitant per la Premier. Buah, és que més, jo crec que no es pot fer més amb un club com el City, a més, que no és el United, que no és el Liverpool, que no és l'Arsenal. És el City, eh?
5: Tampoc és l'Exeter, tampoc és el Leicester, tampoc és el Brighton, tampoc és el Burnley. Tampoc és el Merseyside Blue.
1: Pues estava més a prop del Leicester que del United. Eh?
0: Què li sembla a Guardiola la seva imitació?
1: Pues no sé, jo suposo que l'ha sentit, no ho sé. Perquè la...
5: Em porta 3 pepinos. 3 pepinos.
1: Però un dia li podem enviar una audio. Jo crec que un dia l'entrevistarem. Pep entrevistarà Pep.
0: Va. I don't give a fuck. Seria meravellós.
1: Sí,
0: una gran manera de coronar una temporada que està sent històrica. Escolta'm, marxa del City a descansar o vol continuar entrenant?
1: Jo crec que marxa a descansar. Un altre que necessita respirar. Ja, aquest necessita respirar, fer ioga, què més pot fer? Meditació transcendental, aquest necessita...
5: Aquagym.
1: És que 10 anys són molt... Han sigut 10 anys molt intensos on ha lluitat molt, perquè no ha sigut fàcil aconseguir el que ha aconseguit, que és que, a més de títols, ha canviat la història del futbol anglès com un mitjó. Li ha donat la volta com un mitjó.
0: Avui el City juga, partit de Premier. Si guanya, allarga la lluita per la Premier fins a l'última jornada. Si perd, l'Arsenal és campió.
2: Sí, perquè va guanyar ahir el partit davant del Burnley per 1-0. Li queda només un partit a l'Arsenal. L'última jornada jugarà contra el Crystal Palace. I el Manchester City té aquestes, anem a dir, dues bales, té 2 partits encara. Si no guanya el partit d'avui, l'Arsenal serà campió. És impressionant la quantitat de títols que ha guanyat des que ha arribat a Anglaterra.
0: Són 10 temporades a la Premier.
1: Un moment, sí. Com guanya l'Arsenal ahir? De córner.
2: De córner, sí.
1: Porta 19 gols a pilota parada.
0: L'Arsenal.
1: I no li han expulsat un jugador en tota la temporada, que jo crec que això és el deu ser un rècord històric.
2: Sí, sí. A més, tenint a Gabriel Magalhães, que no té expulsat cap jugador en una temporada, és impressionant. Des que Guardiola està al City, s'han disputat 38 títols, seran 39 amb aquesta Premier League d'aquesta temporada. Guardiola n'ha guanyat 17.
0: Sí, 17 de 38?
2: 17 de 38.
0: 17 de 38 al City. Sí.
2: A una lliga on hi ha el Chelsea, el Manchester United, el Liverpool, l'Arsenal, el Tottenham. És a dir, no és una lliga Barça o Madrid que cadascú reparteix els títols en una temporada. Dels 4 que hi ha per temporada, són 10 anys. Hem descomptat la Supercopa, perquè a la Supercopa d'aquest any no hi arribarà, per dir-ho d'alguna manera. Doncs dels 39 n'ha guanyat 17. I si guanya la Premier seran 18.
0: Gairebé la meitat dels títols.
1: Pitjor classificació, tercer.
2: Sí, sí.
1: La primera temporada, que, bueno, la plantilleta de la primera temporada...
2: Va ser un any estrany, sí, sí.
0: No sé si ho tens controlat, però quants títols té el City en la seva història?
2: He fet la comparativa amb molts títols, és a dir, no, amb tots els títols no, però de les 10 lligues que ha guanyat el City, 6 les ha guanyat amb Guardiola, a la banqueta. És a dir,
0: més de la meitat.
2: El 60%.
0: Més de la meitat de les lligues que té el City en tota la seva història són amb Guardiola.
2: De FA Cup n'ha guanyat 3 amb Guardiola i 5 sense Pep.
0: 50%.
2: Sí, sí, però clar, hem de parlar d'un club que té 150 anys d'història, eh? 140 sense Guardiola i 10 amb Guardiola. I de Copa de la Lliga, 5 amb Guardiola i 4 sense Guardiola.
1: Ahir...
0: I Champions en té una amb Guardiola i 0 sense Guardiola.
2: I bueno, Copa del Món de clubs i Supercopa d'Europa també n'ha guanyat una amb Guardiola i no va guanyar cap abans.
1: Ahir la desolació a Manchester era absoluta. O sigui, però els missatges entre els fòrums de... Hi havia gent que deia, no, esto es mentira, no puede ser, esto no va a pasar. Imagina't si vosaltres veu viure quan se'n va anar el Pep després de 3 anys a Barcelona, com estava el sentiment de l'afició. Doncs pues imagina't com estan a Manchester ara mateix. De fet, el dilluns fan una parade, fan una rua, amb les noies, que també han guanyat la Lliga, i...
0: Serà la rua de comiat, de Guardiola.
1: Sí, suposa que sí.
3: Però el Manchester no s'ho esperava?
1: Sí, jo crec que el Pep... Jo no ho tinc confirmat, però jo... El City ja tenia lligat el substitut.
3: Maresca?
1: Que és Maresca, si el Chelsea no toca molt els collons.
3: Què vols dir?
1: Bueno, perquè ara s'ha despenjat que el City ha fet una il·legalitat, perquè ha parlat amb ell quan no podia. Bueno, no sé per què no podia, perquè el Maresca va dimitir.
3: Fa mesos, no? Fa mesos que va plegar Maresca.
1: Sí, va dimitir al novembre, em sembla. Sí. I a partir del novembre, pues, el City li diu, oye, jo de tu no agafaria un equip, perquè si el Pep diu que se'n va aquest any o se'n va l'altre, per nosaltres series a l'escollit. El Maresca, a mi em consta, perquè el Maresca té ajudants espanyols, i algun és de Tarragona, i a mi em consta que fa com un mes que si més no, quan elimina el Sunderland, ja el Pep els diu que és el que me voy. I, bueno, clar, el City el respecta absolutament i diu, bueno, si te vas, pues no lo dices. I ja lliga a Maresca, ja el contracte. I ara el Chelsea diu que el City s'ha saltat la legalitat perquè no podia contactar amb ell quan era entrenador, cosa que no fa. Espera que se'n vagi. I sí, sembla que serà Maresca. Maresca va ser entrenador de la sub-23 del City i va ser segon de
0: Guardiola.
1: De Guardiola, el primer equip.
0: És bon entrenador, Bruno, del que tu has vist, Enzo Maresca?
2: A mi m'agrada molt. L'any passat va guanyar la... És veritat que la Conference, un club com el Chelsea, se li pot demanar que la guanyi, però li va guanyar la final al Betis, va guanyar el Mundial de Clubs, guanyant-li la final al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. A mi em sembla molt bon entrenador i que, a més, ha après molt de Guardiola, que serà, diguéssim, una continuació del futbol que ha plantejat Guardiola.
3: I quin repte creus que li queda a Guardiola? O creieu que li queda a Guardiola? Hi ha el tema de les seleccions, però a nivell de clubs, creieu que ja està?
1: Jo no crec que torni a entrenar un club, però jo crec que no li queda cap repte. Jo crec que,
3: no, igual, no, que no sé, com a futbolista va anar a Itàlia i no sé si Itàlia és un...
0: Com a seleccionador.
3: Sí, no, però igual no sé si no sé, ha guanyat la Lliga Espanyola, ha guanyat la Lliga Alemanya, ha guanyat la Lliga Anglaterra, igual vol acabar quadrant el cercle amb la Lliga Italiana. No tinc ni idea, pregunto. No, però sempre s'ha parlat que li va el repte de la selecció, però es pot dir que el Guardiola a nivell de clubs... acabat?
1: Jo, pel que sé, no serà seleccionat a Itàlia, amb aquesta... No ho serà, per el que jo sé. jo crec que el que se'n farà se'n de vacances. Si la situació com es diu, al Golfo de Hormuz, com es diu això?
2: Estrecho
1: de Hormuz fos una altra, jo crec que s'aniria a viure entre Abu Dhabi i Barcelona.
0: Es va fer una casa allà, no? Allà al camp de golf, vas explicar un dia.
1: Sí.
0: Amb un forat del camp de golf, no? Allà a l'Hoyo 18, o no sé què, no?
1: Sí, l'agujero 8.
3: Sí, perquè allò
0: vaig fer un forat jo. Vas fer un forat tu, no, Pep?
5: El vaig buidar. M'agrada buidar.
3: Sí, que perquè tindria Guardiola a nivell de clubs hagi acabat la seva carrera, em sembla encara més gros, encara més noticiable que no va que deixi el City.
1: No és pel respecte que el tinc, ni per la...
3: Ho dic perquè per futbol és una...
1: Ni per l'amistat que em suneix. Jo crec que aquest tio ha canviat la història del futbol.
3: Per això dic, que em sembla que estem davant...
1: 100%. Reptes, no sé quin repte li pots demanar.
0: Jo en tinc un de repte per ell, ara que es prendrà un any temps sabàtic.
1: Que sigui entrevistat per Guardiola.
0: Un segon, aquest primer, i un segon, que és que el dia del Clàssic segui...
1: A la banqueta.
0: A la banqueta, no, al costat de la banqueta del Madrid... I vagi mirant de tant en tant a Mourinho.
3: Que faci de delegat aquell dia.
0: Que faci de delegat, exacte, que substitueixi a Carles Naval aquell dia.
1: Això ho va fer Mourinho amb Figo, el dia del
3: voltant.
0: És veritat, cert, el va seure a la banqueta. Mourinho amb Figo, sí senyor.
1: L'àrbitre era portuguès, que ell, com es deia?
3: Benquerensa. Com oblidar-lo a Benquerensa?
1: Figo treballava per l'Inter.
3: Malquerensa.
1: I el va seure allà a la banqueta.
0: Doncs el Barça ha de seure Pep Guardiola a la banqueta als clàssics de Mourinho.
3: Amunt,
1: però que no faci res.
0: La Porta és capaç de fer això,
3: Que aparegui allà.
2: Perquè s'entengui el comentari que ha fet el Lu, que té tota la raó, el joc de posició comença amb Johan Cruyff, evidentment, Guardiola li fa una evolució que és brutal, i des de llavors tots els equips entrenen i molts intenten jugar amb conceptes del que feia Guardiola al Barça. És a dir, és des de la temporada 2008-2009 ha canviat el futbol gràcies a Guardiola i és innegable que ha sigut així. I a més ha canviat el joc a la Premier. Des de l'arribada de Guardiola es juga una altra cosa totalment diferent a Anglaterra. És una de les personalitats de la història del futbol i, sens dubte, per mi, la del segle XXI.
1: Mira, jo bueno, el Pol Ballús ho sap també. El desfile d'entrenadors per Manchester, per la ciutat esportiva.
3: Per veure com treballava.
1: Però era un escàndol.
2: Demanava en tanda.
1: Però és que inclús seleccionadors de rugby, el seleccionador de rugby d'Escòcia va anar a veure com entrenava el Pep. El seleccionador de Japó...
5: I és raro que vingués a veure'm a mi quan podia anar a veure un entrenament del Bordalàs.
0: El de rugby, sí.
1: Bueno, també
0: el de Japó, què va dir?
1: Hi ha una jugada històrica que té 80 fases... Bueno, miento, era amb el temps acabat, amb un Mundial, sembla que té 42 fases. Aquella jugada acaba fent marca al Japó, una marca històrica, amb un Mundial, i el seleccionador, després, en una entrevista i tal, diu que aquella jugada ve d'una conversa amb Guardiola, que li ensenya a tindre paciència, a no cometre una falta i no precipitar-se. I diu que ve d'una conversa de Manchester amb el Pep. O sigui, la transcendència va més enllà del futbol. Però és que el Pep va aprendre molt d'un entrenador de voleibol a Itàlia, va xuclar de molts esports.
2: Argentí.
0: Va, Guardiola, que marxarà del City després de 10 temporades, avui té partit, el cap de setmana tanca la Premier, bueno, dilluns
1: no,
0: Rua...
1: No ens oblidem del Valverde, perquè aquí és un entrenador oblidat que va fer un doblete, va guanyar una copa i el van fotre fora siguent líder. I a mi em sap molt de greu, això. Aquí passem de... Ens hem oblidat d'ell i va fer 2 anys espectaculars.
0: Com si fos un judici.
1: Sense Neymar.
0: Consta en acta.
1: Consti en acta.
0: 12:25.
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
3: Martí Junca, bon dia.
0: Bon dia, Flaqui.
3: Enrique Riquelme anuncia que té l'aval bancari per presentar-se a les eleccions del Real Madrid.
6: L'empresari va explicar ahir que en els pròxims dies prendria una decisió, ja que assegura que han tingut poc temps per preparar un projecte amb cara i ulls.
7: L'idea és treballar. Treballar 3 dies més i si... Estamos preparados, iremos sin ninguna duda. Han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer.
0: ¿Tiene el aval?
7: ¿Tiene el aval? Sí, por supuesto, si no, sí. No estaríamos hablando.
6: Segons avançaven aquesta nit des del Larguero, ara mateix Riquelme estaria sondejant noms per formar la seva junta directiva i trobar un director esportiu.
3: Ara ho dèiem, l'Arsenal avui podria ser campió de la Premier.
6: La victòria contra el Barley posa el tarter de 5 punts del Manchester City, que juga avui contra el Bournemouth, equip que encara lluita per entrar a places Champions.
3: En bàsquet, Xavi Seixó, bon dia.
8: Bon dia.
3: Ahir ho insinuaves, ho comentaves. Joan Laporta intentarà convèncer Xavi Pasqual.
8: Doncs sí, tal com vam avançar ahir a la graderia del balcó, Joan Laporta es reunirà aquesta setmana amb Xavi Pasqual per intentar convèncer-lo de que no marxi. Ahir Pasqual es va reunir amb el president interí, Rafa Juste, i li va comunicar l'oferta de Dubai i els motius pels quals vol marxar. Laporta, amic personal de Pasqual, intentarà reconduir la situació. Tasca difícil, ja que el tècnic de Gavà triplicaria el seu sou, a Dubai.
3: I a la NBA comencen les finals de conferència.
6: En San Antonio Spurs avançant-se a la sèrie contra Oklahoma amb 41 punts i 24 rebots de Wembanyama. A l'altra banda del quadre, aquesta matinada, primer partit entre New York Knicks i Cleveland Cavaliers.
4: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
3: Hola, Marcos.
9: Atacantes. Hendrik Lyon. Gabriel Martinelli, Arsenal. Igor Thiago, Brentford. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Junior, Santos. Rafinha, Barcelona. Ryan, Bournemouth. Vinicius Junior, Real Madrid.
10: Pues sí, Neymar estará en el Mundial. Y en el diario Globo, muy buenas, sí que buenas, Flaky, se recuerda que fue llamado por vez primera por Ancelotti y disputará así el cuarto mundial de su carrera. Sucumbe el seleccionador a la presión del país y deja en su casa a Joao Pedro, el delantero del Chelsea que tanto le gusta al Barça, que ha marcado 20 goles en Europa y había sido convocado en 3 de las 5 últimas ocasiones por Ancelotti. Pero en definitiva ganó Neymar. Y cuando le preguntaron al técnico por qué había priorizado a alguien que solo ha disputado 15 partidos con el Santos frente a otro jugador que lleva 15 goles en la Premier, el italiano no supo qué contestar. Y escribe Carlos Eduardo Mansu: Ancelotti no se lleva a Neymar por lo que hizo en el Santos, sino por lo que la historia muestra que un Neymar más próximo a su auge puede hacer. Es, en parte, un ejercicio de fe. Y es también, como escribe otro periodista, Douglas Cucunello, al llamar a Neymar, Ancelotti intenta convocar también al país para que abrace a la Selecao. Y la decisión no parece basarse en motivos deportivos, sinó que és una decisió diplomàtica.
8: Tot això està molt bé, però millor encara la Fundació del Barça, que està fent una iniciativa solidària en la que fa una subhasta de les samarretes que van portar els jugadors del primer equip en el partit contra el Newcastle amb la tipografia especial d'Anna Vives. Per la samarreta de Lamine Yamal ja es paguen 15.000 euros i pujant. 15.000, eh? El segueix Pedri amb 7.000 euros i Rafinha amb 4.000. La samarreta de Gerard Martín, que és el que està de moment a la cua, està amb 900 euros. La Fundació del Barça fa aquest tipus de subhastes per fins solidaris, en aquest cas per ajudar a nens amb discapacitats.
0: Per cert, sobre la premsa i abans d'anar a les xarxes socials, sincerament, teníem dubtes de si explicar o no explicar això, però que l'U hagi arribat avui a la redacció preguntant per aquest informe d'Hisenda, quasi us diria que m'ha acabat de convèncer en que ho comentéssim, perquè almenys l'altre no podem controlar, però que els nostres oients estiguin ben informats. Suposo que haureu vist a diferents llocs que hi ha un informe d'Hisenda que exculpa el Barça de pagar àrbitres, un informe nou d'Hisenda que exculpa el Barça de pagar àrbitres. Aquest informe és del 2022. Aquest informe està adjuntat a la causa i d'aquest informe ja n'hem parlat 400 milions de vegades. Són 46 pàgines i entenc que tot el show a xarxes i el show mediàtic d'aquestes últimes hores venen per un tuit de Miguel Galán on fa una foto d'una de les pàgines d'aquest informe, concretament la 44. L'informe té 46 pàgines i Galán fa una foto de la pàgina 44 on explica Hisenda que no s'ha pogut acreditar que els diners de Negreira anessin per pagar àrbitres.
11: Aquest informe, diguem-ne que és l'informe que provoca precisament que la Fiscalia comenci a investigar el cas.
0: Perquè aquí, a partir d'aquest informe i de les declaracions, és quan Enríquez Negreira diu a Hisenda allò de que el Barça li pagava diners per a que tot fos neutral. És que el mateix informe.
11: Això forma part de l'informe. Això de Negreira, que va declarar, forma part d'aquest informe de l'Agència Tributària del 28 de març del 2022. Un any abans que s'iniciï la investigació judicial. Un any abans.
0: I no hi ha hagut més informes de l'Agència Tributària.
11: No, perquè l'Agència Tributària ara, a dia d'avui, ja no té res a dir. L'Agència Tributària va fer la seva inspecció fiscal. tant a Negreira com al Barça, va fer unes conclusions després d'entrevistar a les parts. Aquestes conclusions, de 46 pàgines, són les que va entregar a la Fiscalia i li va dir a la Fiscalia: escolti'm, senyora Fiscalia, miris això perquè aquí hi ha alguna cosa una mica rara. No està massa clar, això. I aquí és quan entra Fiscalia. I després d'entrar Fiscalia venen les denúncies i comença la investigació judicial del tema. Per tant, estem parlant d'un informe que està desfasat. És un informe que, a dia d'avui, ja forma part de la instrucció judicial, però és que des de fa 3 anys foren part de la inspecció judicial.
12: Desconec si el motiu pel qual es torna a parlar d'això avui és perquè hi ha algú que té voluntat de manipular, si després hi ha gent que s'hi enganxa per desconeixement, si hi ha la necessitat d'instaurar un determinat relat. Ja sabeu que a mi el tema Negreira em posa dels nervis, m'emprenya molt. M'emprenya que Florentino Pérez surti i digui que podia haver guanyat 14 lligues, però 7 li han robat, em sembla fins i tot denunciable. Sí, em sembla denunciable. I el Barça, que ha anunciat accions legals, però encara no les ha implementat, faria bé de buscar realment la manera de fer-ho. Em sembla denunciable i crec que Florentino Pérez li fa un favor al Barça a nivell mediàtic, diguem-ne, estrujant, caricaturitzant fins i tot i exagerant el cas Negreira, perquè, diguem-ne, d'alguna manera provoca que tots s'enroquin cap a l'altra banda, perquè no és veritat que a Florentino Pérez i al Madrid els àrbitres li hagin robat 7 lligues, és fals. De fet, quan fa l'entrevista amb Pedrerol, ell ja recull cable, diu que era una manera de parlar,
11: sí, sí.
12: Per tant, ja s'adona que s'ha passat 3 pobles, però igual que m'indigna això, m'indigna que des de l'altre costat, que és més el nostre, no? Des del nostre costat, s'intenti silenciar, disculpar i justificar un cas que és extremadament greu, de lo més greu que ha passat a la història, i és així, i que tothom té la seva opinió, però els fets són els que són, i és objectiu que no hi ha un nou informe d'Hisenda, és objectiu que l'informe d'Hisenda és del 2022. No entenc que hi hagi gent que surti un nou informe, exculpa el Barça, o sigui, amb quin interès?
11: I editorial.
12: O és desconeixement? És voluntat de manipular l'opinió pública? Quin és l'interès que hi ha darrere? I no podem tornar boig a la gent? Ni podem desinformar d'aquesta manera?
11: Bueno, és que ahir va ser tremendo, sí que. Perquè ahir a la tarda surt el tema i missatges, i missatges, i missatges, i gent de dir, hòstia, nou informe d'Hisenda. Dic, Hisenda? I ara què hi pinta Hisenda? Què hi pinta Hisenda aquí? Si l'informe d'Hisenda ja està fet. La investigació d'Hisenda ja es va fer, el 2022.
12: Tot això neix del tuit de Miguel Galán, i Miguel Galán penja una foto de la pàgina 44 d'aquell informe d'Hisenda, del que ja en vam parlar al Que t'hi jugues, i n'hem parlat 200 milions de vegades, és que té 46 pàgines.
1: Qui és Miguel Galán?
11: Jo millor no parlo de Miguel Galán.
1: No, clar, perquè
12: sí, però en tot cas,
1: la gent no sap qui és Miguel Galán.
12: Bueno, és una persona que està fotuda a moltes causes, no? Deixem-ho així.
11: Sí.
12: I que però quan, ja quan el tema no és Miguel Galán, és que arran d'aquell tuit de Miguel Galán, molta gent, molts mitjans de comunicació, i em sap greu dir-ho, però és així, s'agafen aquesta manipulació...
11: És desinformar.
12: Per desinformar. No pot ser marejar d'aquesta manera la gent. No pot ser. Hi ha d'haver una certa responsabilitat i les coses que s'expliquen han de tenir una consistència i després les opinions cadascú té la seva, però els fets són els que són. No es poden manipular els fets. Llavors, clar que es torna boja la gent. No entén res. La gent flipa i veu a un tarat que diu que si li han robat 7 lligues. Els altres que no han fet res i que només han pagat per informes. Voleu deixar ja de prendre el pèl a la gent, hòstia? Voleu deixar de prendre el pèl a la gent? En fi, ja estava. Tira.
13: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
15: Arroba Que t'hi jugues.
12: Perdona, que no sé si volies dir alguna cosa més.
11: No, és que em subleva aquest tema.
12: A mi també.
11: Em subleva, perquè després veig...
1: Ja ho he vist.
11: Editorials i merdes d'aquestes amb una informació que no existeix. Aquesta informació no existeix.
12: Vols dir alguna cosa tu, Flaqui?
3: No, que...
12: Se l'ha fotut el coll vermell llat i jo sempre em passa el mateix.
16: Ah, exclusiva mundiale, hi ha un nou informe d'Hisenda.
3: No.
16: Ah, no?
3: No s'entén res.
16: Exclusiva di Giovanni Romano. Cuidado, informe d'Hisenda che cambiaria tutto, Ara, giusto, ara, informe d'Hisenda.
3: No saps el que estàs dient, t'estàs arriscant a una bona bronca,
16: Sí, millor callo.
12: És a dir, el que tu sí pots dir és que, igual que es destaca que Negreira, la declaració davant d'Hisenda diu que el Barça va pagar perquè tot fos neutral, en aquella mateixa declaració recollida en aquest informe també diu que no acredita, que no vol dir que no ho hagi fet, que no acredita que els pagaments vagin a àrbitres. Això se li passa a Fiscalia, judici, etcètera, etcètera. Bueno, judici. Instrucció judicial, moment, eh? Instrucció judicial, i a l'instrucció judicial el jutge Joaquín Aguirre, que és l'anterior, imagina't, si anem lluny,
2: ja s'ha jubilat,
12: jutge Joaquín Aguirre li diu a la Guàrdia Civil que investigui on ha anat la pasta i si hi ha alguns hàbitats que han cobrat.
2: I de moment, pel que sabem, no hi ha acreditació de que s'hagi pogut demostrar que els diners hagin anat a àrbitres. Això no. Ho hem explicat 400 vegades.
12: Sí, sí.
2: Aquí el tema està...
12: Però té a veure amb l'Hisenda.
2: Per què el Barça va pagar? Alguns pagaments estan justificats amb informes, altres no, i si això es considera corrupció o no és corrupció.
12: Avui, senyor Subir,
2: i més enllà de la via penal hi ha, diguem-ne, la qüestió ètica i hi ha, diguem-ne, la administrativa, no, perquè no, el cas no està allà, i l'esportiva.
12: He vist un mitjà que ha publicat el Barça absuelto. O sigui, moment, eh? Absuelto vol dir que ja s'ha celebrat el judici i que l'han absolt i que no està condemnat.
2: Avui, de veritat, no m'estranya que la gent flipi.
12: Avui, clar,
2: si entre tots els maregem...
3: Deixem avançar la instrucció judicial, i com tu dius, la qüestió ètica, cadascú té la seva opinió, i els fets són els fets, estan sota investigació, tant de bo vagi el més ràpid possible per poder resoldre ràpidament el més ràpid possible tot aquest afer, i com dius tu, deixem d'utilitzar les coses per justificar les coses i per justificar.
2: Encara dient ara que el Barça ha guanyat la Lliga per Negreira, quan des del 2018 que està fora de l'equació, és a dir, deixeu de fer deixeu d'enganyar la vostra gent,
16: 44
2: igual que els altres, deixeu de justificar lo injustificable. Ja està, tio, és que...
16: El otro día no se pitó una clara agresión con la cara del jugador del Sevilla a Mbappé. Le pegó con la cara en todo el codo, que casi le rompe el codo a Mbappé.
3: Va pitar perquè va ser gol vostre.
16: Pero era agresión y era roja. Nos han robado hasta 44 puntos.
3: 44, ya, va pujant.
16: Los hemos contado.
12: Un resum ràpid de tot això. No hi ha novetat del cas Negreira, ¿vale? Ja està, fin. Vale. No hi ha cap novetat. Sí. En els últims dos mesos no ha passat res.
2: Vale, doncs mira, aquest és el titular. No hi ha novetat del cas Negreira. En els últims dos mesos
1: no
2: hi ha hagut res.
1: Jo vaig flipar ahir perquè deia, el Barça és culpado. Digo, pues si no s'ha celebrat el judici. Perquè això no en tenia res, per això t'he preguntat. Digo,
2: no, i que si un nou informe, que no hi ha cap informe nou, que és del 2022, 46 pàgines, i la foto que penja Miguel Galán és de la pàgina 44. Està explicat i requet explicat. En fi, què diu la gent, Núria?
17: Mira, sí, que la gent sobretot avui envia molts missatges a Fermín després de la lesió que es va conèixer ahir just acabar el que t'hi jugues. El José diu, amb la il·lusió que tenia de veure-la al Mundial, jo crec que s'hagués sortit, diu, ànims a Fermín, és un jugadoràs i tornaràs més fort. O el Yassir ens diu, pobre Fermín, fa molta pena. Clar, sí que sap greu recordar-ho en aquest context, però tenim... El Willy, no sé si s'ha colat en antena, s'ha colat o no?
3: No.
17: El Willy, no sé si ha fet... Jo crec que ha fet una mena de badall, així molt fort, però mentre jo estava en directe... Llavors l'he escoltat i jo crec que era un badall. Era un badall o no, Willy?
12: Que t'avorreix el programa, Willy.
3: T'avorreix Negreira o t'avorreixen les xarxes?
18: No, mira, és que he dormit malament avui.
12: En sèrio?
18: Sí, sí.
12: Què t'ha passat?
18: I mira, m'ha vingut el badall ara.
17: No, clar, jo estava concentrada i de cop he sentit un badall. Res, sí que recordar que, clar, sap greu perquè s'ha lesionat, però Instagram... La gent es pot endur una samarreta firmada per Fermín. Avui és l'últim dia...
2: Sí, però mira, em permeto la llicència de canviar el concurs, si et sembla. Tots els que han participat fins ara entren al concurs i afegim els que participin a partir d'ara, fins dijous, fins demà passat, que és quan tancàvem el concurs, per enviar-li missatges d'ànim a Fermín, perquè segur que els agrairà.
17: Doncs mira, veus, bona idea, molt bé, sí que, molt bé.
2: La ràdio, ho diu el llibre d'estil de la SER, crec, és un ésser viu de sang calenta. I per tant...
17: No, està bé perquè... Molt,
3: com ara tu.
1: Sembla una cançó d'aquests.
2: Sí, algo així, diu el llibre d'estil.
17: No m'agrada molt aquest gir, perquè em sabia greu recordar el concurs, saps?
2: Doncs això...
17: A Instagram.
2: Diguem-ne que obrim un subgrup del concurs.
17: Exacte.
2: Els que hi han participat
3: molt
2: entren.
3: Molt ben definit.
2: Ho has definit? I els altres, missatges d'ànim per a Fermín López.
17: Arroba que t'hi jugues, el post està fixat, per tant, el primer post que trobareu al nostre Instagram, ens heu de seguir... i enviar ara missatges d'ànim.
3: Perquè la ràdio és un ésser viu de sang calenta.
17: No
3: com ho ets tu, com ho sóc jo, però sobretot, com ho sóc jo.
2: Et vols llançar un repte, m'has dit, Lu?
1: Sí.
2: Quin?
1: Abans d'anar-me, ja me'n puc anar.
2: Sí, perquè demà tens una altra vegada actuació.
1: Sí. Demà tenim un festival.
2: Sí.
1: Qui són aquests?
11: Qui són? Uns.
3: Aquests es refereix a la samarreta que porto, perquè hi ha gent que no...
11: A mi em recorden a Sex Pistols.
3: Sí, no, bueno, dius una estètica...
1: Qui són aquests?
11: Aviam si algú ho escriu, al YouTube del que t'hi jugues. Mm. Ensenya bueno. Bé la foto, va. Recorden a Sex Pistols.
19: Checa't.
1: Podem posar-te.
19: Checa't un moment. Checa't un moment.
1: No, que sopeu aquí.
19: No, però... Checa't.
3: Sí, és que es veu allà, jo per això no ho dic, però bueno.
1: Ja està, amb això hauria suficient. Però si no, t'ajudarem, vale?
11: Vale.
1: Vale.
11: Vinga, 12:43. Lu, ens veiem demà a l'hotel Meria.
1: Sitges, hotel Meria?
11: Sí.
1: Vale. Vale, guais.
11: Molt bé.
1: Vinga, però aquí està una mica millor.
11: Et porta un taxista fantàstic, eh? Tinc moltes ganes d'abraçar-lo.
1: Un taxista fantàstic. Home, taxista no.
11: Sí, home. Et farà de taxista demà, no?
1: No sé si li farà molta gràcia que li diguis taxista, però bueno. Vinga, salut.
11: Apa. Adéu. Anna Palet, què tal, com estàs? Hola, Anna. Ara sou demà, l'Anna està a l'entrenament del Barça de futbol femení, a la prèvia de la final de Champions, esperant a una jugadora que ens atendrà en directe al que t'hi jugues. I
19: Analet.
11: També per entrevistar un altre futbolista,
3: sí,
11: que ja ens està escoltant i ara saludarem. Una del Barça, una altra de l'Olímpic de Lió. La final, ja sabeu, aquest dissabte a Oslo. Barça-Lió, final de la Champions femenina. Abans, escoltem alguns missatges del 616-32-72-11.
19: Com els missatges que ens han enviat al Zuar.
20: Escolta, ningú li ha contat a Fermín que los chinos han inventat un pegamento que en dos dies estan los osos pegats o què? Perquè aquest paio el prova, eh? Vull dir, aquest, no li importa ser conejillo d'Índia si pot anar al Mundial. Comenteu-li.
21: És totalment cert. Jo fa anys que ho practico. Superglú, es diu.
3: Superglú.
19: Va, un altre missatge com el que ens ha enviat el Jordi.
22: Quina pena el de Fermín. Un tio que ho dona tot als entrenos, als partits i es mor per jugar i per posar la cama, i uns altres com la Pepa de Jong, aquest sí que podré jugar al Mundial perquè s'ha estat esborrant ara al final de temporada, i podré jugar al Mundial amb tota tranquil·litat perquè això sí, no sigui cas que es faci mal jugant amb el Barça.
23: Sí, estoy muy... Yo estoy consternado.
3: De dir que es va perdre l'Eurocopa de Jong.
23: Yo estoy consternado porque podría haber sido yo mismo.
11: Va, per cert, Lu, estaràs orgullós dels nostres oients perquè han encertat rapidíssimament que els de la samarreta eren escorbuto, eh? Però rapidíssim, i a més hi ha hagut una llista llarga de gent que han encertat el grup que portaves a la samarreta. Sí, però han anat rapidíssim.
1: No m'he donat compte, però es veu a la samarreta.
11: Mira que he intentat posar-hi una mica d'intriga al tema. Ara sí, Anna Palet, què tal, com estàs? Adéu, Lu.
24: Què tal, bona tarda, sí que com anem?
11: Aviam, dissabte, en directe al que t'hi jugues Barça, òbviament també al Carrusel, final de la Champions, Barça, Olímpic de Lió. Un Lió que té clar accent català i blaugrana.
24: Sí, perquè té d'entrenador el que ens va fer a nosaltres aixecar dues Champions, el Jonathan Giraldez, perquè a l'eix de la defensa està allà també exblaugrana Ingrid Engen, i perquè en l'estaf també doncs, hi ha figures reconeixibles com la de Markel Zubizarreta. És un projecte fet clarament per guanyar Champions. Es repeteix la final de fa dues temporades on el Barça Sant Mamés va aconseguir aixecar la tercera, i el Barça ara vol la quarta. T'explico que l'entrenament d'aquest matí, Irene Paredes, que té una sobrecàrrega muscular, no ha estat amb el grup, però en canvi Graham Hansen, que està des de fa setmanes seguint un pla individualitzat, sí que entrena amb les seves companyes. I per parlar de l'Olímpic de Lió i centrar-nos en quin és aquest rival pel Barça, una rivalitat ja històrica del futbol femení europeu, tenim el plaer de parlar, com ja vam fer fa dos anys abans de Sant Mamés, amb Damaris Egurrola.
11: Doncs ja ens està escoltant, jugadora de l'Olímpic de Lió. Damaris Egurrola, què tal? Buenos días.
25: Hola, buenos días.
11: Hablar contigo ya es sinónimo de final de Champions, Barça-Olímpic de Lió, ¿eh?
25: Sí, la verdad que muy feliz de llegar a otra final contra el Barça. Nada, con muchas ganas, la verdad, de llegar a Oslo y de poder jugar esta final.
11: ¿Esta final es el mejor partido de fútbol femenino que se puede ver en el mundo?
25: Yo diría que sí. Dos clubes que llegan en lo mejor, con dos plantillas, con mucho talento, con mucha experiencia también. Creo que es de lo que mejor nos podemos encontrar a día de hoy, sí.
24: ¿Y cómo describirías la rivalidad Barça-Olympic? Porque al final hace unos años el Barça todavía estaba muy por detrás, pero ahora ya tienen tres Champions. Evidentemente vosotras continuáis teniendo ocho en vuestras vitrinas. ¿Cómo se describe esta rivalidad Barça-Olympic?
25: Sí, yo creo que es una rivalidad muy bonita. se ha visto la evolución del Barça durante estos últimos años y obviamente nosotros queremos volver a traer este trofeo a casa. Entonces yo creo que es una rivalidad muy especial y bonita de ver, pues cómo el Barça ha llegado a este nivel y cómo nosotras seguimos aquí. No sé, partidos muy especiales, he visto las plantillas también y todo se juega un partido en una final, creo que es muy bonito.
3: Antes lo comentábamos, el último precedente es la final del 2024 en San Mamés, donde el Barça ganó su tercera Champions. ¿Pensáis mucho en Lyon en ese partido?
25: No, yo creo que no pensamos en esa final, porque a la misma vez también podríamos pensar en la final de Turín. Entonces, sabemos que hemos tenido dos tipos de experiencias diferentes. No, yo creo que ninguna del equipo piensa en qué pasó o qué puede pasar. Como te he dicho, cada final se prepara de diferente forma y todo va a depender de cómo salgamos nosotras. Y sobre todo estamos centradas en lo que podemos hacer nosotras en un partido así.
4: ¿Hay especiales ganas de revancha o eso ya lleva también implícita esta rivalidad Olympique-Barça?
25: No, yo creo que no son ganas así algo diferente. Creo que es una final. Da igual contra quien sea, obviamente se ha convertido un poco, yo diría, como en un clásico de Barça-Lyon. Sabemos que ha pasado anteriormente, pero bueno, eso, como he dicho, una final se juega. No vale de nada lo que haya pasado antes y estamos más centradas en lo que puede pasar este día que en lo que ha pasado anteriormente.
3: Desde este verano, Jonathan Giraldez es vuestro entrenador. Él levantó dos Champions con el Barça. ¿Qué tal ha sido su llegada? No sé si te ha sorprendido en algo o ya es como lo esperabas.
25: Sí, yo creo que era un poco como lo esperaba. Yo creo que he aprendido mucho. Todavía estamos todas como aprendiendo muchas cosas en cada entrenamiento. Creo que es muy positivo. Él tiene sus ideas. Nosotras intentamos compartir nuestras ideas y de ahí mejorar todos juntos. Y creo que eso es muy importante también, que venga un entrenador con sus ideas, pero que también se adapte a lo que tengamos. Y creo que en eso es muy bueno.
4: Y no sé si te sorprendió que fichase por el Lyon en este sentido. Hace dos años, en esa final que recordábamos de San Mamés, en ese momento ocupaba el banquillo del Barça. Imagino que si en ese momento te dicen, Damaris, en la próxima vez que os enfrentéis contra el Barça, Jonathan será vuestro entrenador. Probablemente no te lo hubieses creído o dirías, ya veremos, ¿no?
25: Sí, bueno, así es el fútbol a día de hoy. Nunca se sabe qué puede pasar. Al final ha terminado el Lyon y nosotros estamos muy felices de que esté aquí porque para mí es uno de los mejores entrenadores que hay.
4: Y también con pasado Barça, Ingrid Engen, que vamos, parece que lleve ya toda la vida con vosotras. Se ha adaptado muy bien al eje de la defensa. ¿Qué tal con ella?
25: Sí, pues muy bien. Como has dicho, es el primer día, parece que lleva toda la vida aquí. Una persona muy fácil de llevarte con ella, muy sencilla. Sabe lo que tiene que hacer. No sé, yo me siento muy cómoda jugando con ella también. Nos buscamos un poco. Nos puede dar mucho, nos ha dado mucho y solo es la primera temporada. No me quiero ni imaginar todo lo que queda para ella aquí en el Lyon y muy feliz de tenerla aquí.
12: Estem Damaris Agurrola, jugadora de l'Olympique de Lyon. Después de perder contra el Barça en San Mamés, en la final de Champions de hace dos años, dijiste que vosotras todavía tenéis ocho Champions, que son cinco más que el Barça. No sé si es que os molesta que no se tenga en cuenta la historia del Lyon.
25: No, yo creo que a nosotros nos da un poco igual lo que se hable. Nosotros sabemos cuál es nuestra historia. Muy agradecidas a todo lo que se hizo antes de que llegase yo también. Al final, ganar tantos títulos, tantos años seguidos, no es nada fácil. Y todo lo que se hable fuera de ello no tiene que influir en nada de lo que trabajemos nosotras o que queremos conseguir nosotras. Al final, como he dicho, ganar una Champions es muy complicado, a día de hoy todavía más, y estamos haciendo todo lo posible para poder levantar ese trofeo.
4: Clubes como el Lyon o como el Barça, el excelente o la matrícula de honor de la temporada se le pone en función de esa final de Champions. ¿Es un poco injusto o mucha presión juzgar una temporada por una final?
25: No, yo creo que en un club como el Lyon, el día uno que llegas ya te dicen, aquí es ganar títulos y ser mejor cada día, pero día uno de pretemporada ya nos dicen, estos son los trofeos que hay y al final de temporada queremos estar levantando los cuatro o cinco que haya. No es una presión, es el día a día en un club así. Creo que tenemos ya mucha experiencia en ello y estamos acostumbradas a ese tipo de presión.
3: ¿Y cómo veis a este Barça en una temporada en que las jóvenes han tomado tanto protagonismo?
25: Sí, para mí no es nada nuevo. Yo creo que ya llevan años trayendo mucha gente de la cantera y es algo muy bueno que tienen, que da igual cuándo puedan subir a alguien de la academia, de la cantera, y que pueda jugar como una más. Es mucho trabajo detrás de eso, de poder tener la facilidad de traer a alguien del segundo equipo de otra categoría para subir con el primer equipo y jugar así. La verdad que es algo que lo hacen muy bien.
4: Luego también se ha perdido gran parte de la temporada Aitana Bonmatí por una lesión, pero ya vuelve a estar disponible. Imagino que en vuestro caso hubieseis preferido que igual no terminase de estar del todo bien, ¿no? Para la final. Siempre es una clave importante en el Barça, Bonmatí.
25: Nada, yo le deseo lo mejor a Aitana siempre. Yo prefiero que estén todas en el campo disponibles y también va a hacer que la final sea más vistosa para todo el mundo y sea mejor para todo el mundo. Al final, cuanto más jugadoras podemos tener en el campo y cuantas más jugadoras sanas, mejor para los dos equipos.
4: ¿A ti la idea, obviamente en un caso hipotético, de una Superliga europea en fútbol femenino, cómo la verías?
25: Si te soy sincera, no tengo ni idea cómo funcionaría para nosotras. Pues al final tenemos la suerte también de que el cambio de formato de Champions hace que sea un poco así, ¿no? Que tengamos partidos pronto en la temporada ya contra grandes rivales. Creo que esta temporada ha sido algo muy bonito y algo diferente de poder jugar pues rivales directos ya pues en noviembre, en diciembre. Antes llegaban más tarde. Yo creo que no es una Superliga, pero es otra forma diferente de la competición, pues que creo que también es algo muy bonito para la gente que está viendo también. Però hablar de Superliga jo crec que a dia d'avui no és opció.
12: Ja us hem dit que el Lió té accent Barça, perquè hi ha Jonathan Giraldez, hi ha Markel Zubizarreta, hi ha més gent al club. És propietat de Michelle Kang, que és una empresària que està revolucionant d'alguna manera el futbol femení amb molta inversió i fitxant a molta gent. Com és Michelle Kang en les distàncies cortes?
25: No, pues muy normal. La verdad que tenemos mucha suerte de poder convivir con ella a menudo. Le encanta estar alrededor nuestro, sea después de un entrenamiento, después de un partido, las charlas prepartido. Creo que es una persona muy abierta y se ve que le gusta también, pues aparte de ser la dueña de tantos equipos, de poder estar a nuestro lado.
4: Y a nivel de recursos, no os falta de nada. Imagino que en este sentido ninguna queja, todo lo contrario.
25: No, seguro que no. Nos cuida muy bien, hace todo por y para nosotras, para que estemos en las mejores condiciones para competir y se agradece, la verdad, porque la verdad es que le importa lo que hace. No es que sea una dueña que no le importe, sino que está muy involucrada en todo lo que hace y quiere que tengamos las mejores condiciones para poder hacer lo que más nos gusta.
12: Damari Segurola, muchas gracias.
25: Muchísimas gracias a vosotros. Chao.
12: Jugadora del Olympique de Lió, Anna, a l'espera de que ens atengui d'aquí a uns minuts Clàudia Pina, no?
4: Sí, Clàudia Pina, jugadora que està sent molt important aquesta temporada, que ve de ser la millor de la final, així li van donar el trofeu MVP a la final de la Copa de la Reina, i ens atendrà uns minuts també una d'aquestes que porta sang blaugrana i, per tant, doncs, amb més ganes encara de guanyar la seva tercera Champions, seria la quarta del club.
5: Molt bé, molt bé, molt bé. Jo vindré, a Oslo. Vindré a Oslo, que és una final molt important, és un dia històric pel Barça, és un dia per escriure un nou capítol, i hem de ser-hi, tots amb el Barça, que per cert que m'han dit que hi haurà lioneses.
3: Aficionades jugadores i aficionades del Lió.
5: Coi, que tota la setmana m'està dient el Juste que va a Oslo, no sé què, d'unes lioneses, lioneses, i coi, apunta't, un camp ple de lioneses. I pensava, doncs mirem la final de Champions amb el nostre equipàs, les lleones blaugranes que estan disposades per guanyar una nova final de Champions i lioneses. I llavors m'han dit que l'entrenador rival és com si fos com el Mourinho, no? Per nosaltres, diguéssim, que hi ha una rivalitat. L'hem de guanyar, eh? Sí. Elles són un club-estat! I nosaltres, amb un pressupost humil, hem de seguir fent història! A més, tenen una jugadora que és ex-nostra, no? La Mariona Caldentei. És aquesta que va marxar i ens va fotre la Champions a nosaltres, eh? I l'any passat ja me'n recordo que ens van tocar el Bonaviu a uns quants mestres tites de Volga Ginassi.
3: Vol dir que va bé, president, vol dir.
5: La Mariona,
12: qui és? L'Arsenal.
5: Aquesta, la Mariona, la que va marxar i ens va guanyar la Champions l'any passat, veus? Aquesta, a mi no m'enganxareu, que ja m'ho conec, ja m'ho estic estudiant jo. Aquest any no podem permetre que ens guanyin cap d'elles, perquè la Putella ha de tornar a ser pilota d'or. I les lioneses on seran? A la llotja? Al camp?
3: A tot arreu. A tot arreu, president. A tot arreu.
5: Coi, les semifinals la juguem contra una noia que es diu Pernil, i ara ven unes lioneses...
12: És veritat que és un nom, eh? Pernil.
3: Pernil, sí. Pernil Harder.
5: Boníssima, eh? M'agrada molt, la porteria, eh? Aquesta davantera.
12: Va, fem pausa, endrecem l'actualitat i a la segona hora del Què t'hi jugues, el Martí Juncà ha preparat un tema denúncia. Sabeu quan pugen els preus els bars del voltant del Camp Nou quan juga el Barça? Gairebé un 30%.
5: Tirarem. duríssim, eh? Saps on no pugen els preus? Perquè sempre són els preus més competitius. A MCAT. Home. A Material Building per MCAT.
12: Quina paret que t'he tirat,
5: Jan. Home, és que tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria... I reitero, amb els preus més competitius. MCAT.cat, pernil!
12: 12.58, escolta bé el que t'hi jugues. A Ser Catalunya. Fins a les dues del migdia.
0: Què t'hi jugues?
6: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Sebastian.
1: A tothom li agrada un 2x1.
2: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment...
3: No podràs rebutjar l'oferta.
1: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
4: La Guerra d'Oriente Próximo.
1: I aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.
5: Una cosa són les antecedents.
1: Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.

0: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
1: Que t'hi jugues al migdia.
0: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
2: Que t'hi jugues.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Plaqué.
6: Una i sis, Plaqui.
7: El Què t'hi jugues, ens divertim.
8: Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
7: És el moment de més tensió del programa, que, quan he de dir aquesta frase. Em poso molt nerviós. Sí, perquè...
6: Tio, que ha narrat finals de Champions amb tu, i mundials.
7: Sí, sí, sí, sí. Fes-ho bé.
6: A qui t'emportes avui, Saixó?
9: Doncs mira, avui m'emporto els youtubers que posen en perill ja els ciclistes.
7: Home,
9: en una rotonda, a pocs quilòmetres de la meta de la sisena etapa del Giro, que acabava a Nàpols, un espectador que no estava sol, repeteixo, que no estava sol, va acostar-se perillosament als ciclistes mentre un company gravava. El brètol, per ser fins, va estar a punt de provocar un accident, ja que va arribar a tocar algun ciclista i fins i tot un altre li va donar un mastegot. Aquest és un tema que preocupa i molt en els equips que ja va a més. La llei no és suficientment contundent si s'identifica aquests youtubers que són capaços de tot per aconseguir un vídeo viral. Un dia tindrem, sens dubte, una desgràcia important i aleshores tots ens en recordarem de no haver aturat a temps aquest tema.
6: Demà, a les 12, us esperem a l'hotel Melià Sitges, al costat del port d'Aiguadols, per passar una bona estona de ràdio en bona companyia, amb José Mari Vaquero presentant Mi pròxima parada. Regalarà alguns exemplars entre els oients que vinguin a viure el Què t'hi jugues en directe. Mi pròxima parada, amb moltes metàfores, Flaqui.
7: Home, és que li encanten al José Mari Vaquero les metàfores.
6: És curiós el llibre, és interessant. És divertit. I és original.
7: Es llegeix bé.
6: És original. Sí, sí. Al llibre parlen de com veuen a José Mari Vaquero, companys seus al Dream Team com Chiqui Begristain. També parla de José Mari Vaquero, Aleixanco, Julio Salinas, Juan Carlos Unzué, Eusebio Sacristán, Charlie Reixac. Demà tots estaran a l'hotel Melià Sitges de Sitges. Demà... Especial Dream Team, per recordar, ja que és 20 de maig, la Copa d'Europa de Wembley. Tindrem una rèplica del trofeu allà per la gent que es vulgui fer fotos amb ella. Parlarem del llibre Mi pròxima parada, recordarem grans anècdotes amb un cartell de luxe, amb alguna sorpresa que no anunciarem.
10: Ara, digo.
6: La gent la descobrirà quan vingui a viure la ràdio en directe.
10: Oh.
6: Si voleu, us descarregueu la invitació a... sercatalunya.cat, a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, o ens envieu un missatge al WhatsApp del Què t'hi jugues, 606-32-72-11, per apuntar-vos a la llista. 606-32-72-11, fem programa en un auditori enorme.
7: Enorme, gegant.
6: I per això hi cap tothom. Ara mateix ja som més de 400 persones. Més de 400 persones per viure, jo crec, un Què t'hi jugues històric, amb regals, aquests llibres, Mi pròxima parada, i també samarretes commemoratives d'aquella màgica final de Wembley. Unes samarretes que, òbviament, podran signar, podran firmar els protagonistes que demà estaran amb nosaltres al Què t'hi jugues especial a l'hotel Melià Sitges, al costat del port d'Aiguadols.
7: Moltes ganes d'aquest programa.
6: Martí Junca, què tal, com estàs?
7: A veure.
6: Fet un treball d'investigació molt interessant, el sí. Martí Junca, perquè durant diversos dies ha anat pels bars del voltant del Camp Nou per comprovar si mantenien els preus o els pujaven quan juga el Barça. I, oh, sorpresa, la gran majoria de bars pugen els preus els dies que hi ha partit. I els pugen fins a un 27%.
2: Exacte, sí, per posar una mica en situació, ha sigut al llarg d'aquest mes d'abril, on hem pogut tenir partits, per exemple... No, partit, mes d'abril i també una mica de maig, on hi ha hagut partits com, per exemple, els quarts de final de Champions contra l'Atlètic de Madrid, les semifinals de Champions femenines contra el Bayern, o fins i tot també, com deia, a mitjans de maig, el Clàssic. I sí, com diu Sique, hem registrat uns augments entre un 25 i un 27%. Específicament ha sigut en les cerveses de 33 centilitres, on el preu base rondava aproximadament els 3 euros, i després, en els dies de partit, es registraven augments de 3,5 o fins a 4 euros, o alguns establiments on la cervesa valia 2,75 euros en un dia normal, en un dia de partit doncs podia arribar en aquests 3,5 i ens surt aquest augment del 25 o 27%.
6: Ens hem trobat llocs on la cervesa de litre, el dia que juga el Barça, costa 12 euros. 12 euros, i el mig litre, 7. 7 euros... una cervesa de mig litre, 4 i pico, la de 33 centilitres, que diguem-ne és la més normal.
2: Sí, perquè és una barbaritat quan en un supermercat et pots trobar una litrona de cervesa per poc més d'un euro, no deu arribar ni als 2 euros, per tant és un augment molt significatiu.
6: Per què podem fer això als bars?
2: Doncs perquè el que preval per davant de tot és la llei de l'oferta i la demanda. És a dir, els bars poden posar el preu que vulguin, en el moment que vulguin, a la localització que vulguin. És a dir, pot haver-hi aquests preus abusius perquè els bars tenen absoluta llibertat de posar doncs, el que ells creguin per el que val en aquell dia la cervesa.
6: Per tant, pot semblar abusiu,
2: moralment,
6: però és legal.
2: Clar, o sigui, nosaltres podem
6: decretar-ho... O sigui, tu pots posar un preu el dilluns
2: o sigui,
6: i un
2: no
6: altre el dissabte.
2: No hi ha cap llei que decreti un augment de preu abusiu. És a dir, nosaltres podem debatre moralment que això sigui abusiu o no, però no és il·legal sempre... que aquests preus estiguin anunciats en una carta. Això ens ho explica Marta Frank, catedràtica de Dret Administratiu de la UAB.
10: Els bars i restaurants poden, tenen llibertat per fixar els preus. ¿Vale? Per tant, en principi, poden fixar el preu que considerin i que considerin en cada moment. Com es poden cobrir, com em preguntaves tu? Pues, el que sí que és necessari és que aquest preu sigui conegut abans de que tu prenguis pues, la copa o mengis el plat o el que sigui. Aquesta és l'única condició.
2: Doncs clar, i ens preguntàvem com es poden cobrir les esquenes aquests bars? Doncs és molt fàcil, posant dues cartes, perquè sempre que mantinguin aquest requisit de tenir el preu anunciat on sigui, pot ser una carta, pot ser una pissarra, pot ser un rètol a dins, fora del bar, etc, etc, sempre que el preu estigui anunciat, és legal.
6: Si et cobren uns diners, demanes la carta i et posa menys de preu, llavors sí que és denunciable.
2: Correcte, això és il·legal.
6: És a dir, han de tenir dues cartes.
2: O si no és que tinguin dues cartes, sinó que el dia que sigui, sigui un dilluns, un dimarts, un diumenge, sigui el bar que sigui, han de tenir una carta amb els preus d'aquell dia.
6: Com es poden protegir els consumidors? Que veuen que, per exemple, van un dilluns i els hi cobren... X i tornen un dissabte que juga el Barça i els hi cobren un 25% més.
2: Doncs és molt fàcil, com ens diu la Marta a la següent explicació, doncs que demanin la carta que pugui permetre comprovar que aquest preu doncs, és el que és l'anunciat i el que estan pagant la cervesa.
10: Hi hauria d'haver una carta en la qual tu la pots demanar i te l'han de donar amb un preu únic, almenys aquell dia només hi ha d'haver una carta. Vale? Poden tenir una altra carta per dies que tinguin un altre preu, però tu has de tenir la certesa del preu i, per tant, tu pots demanar una carta o tenir-ho publicat. Vale? Tenir-ho publicat, és a dir, lo important és que tu coneixis el preu o que tu demanis i et donin un preu. El que no podien fer és fer-te un preu a tu i un preu a un altre 5 minuts després. Vale? El preu està... ha d'estar determinat i ha de conèixer-se per part del client. Com? Pues si tu demanes la carta, t'han de donar una carta amb aquell preu. I si la carta no està bé, t'han de cobrar el preu que diu la carta, no el que diguin ells.
2: Doncs com ens diu la Marta, estan obligats a donar aquesta carta al consumidor.
6: Què passa si et cobren un preu i mires la carta i és un preu més baix?
2: Doncs que aquests bars s'exposen a diferents seccions, depèn de la gravetat del fet o depèn del grau en què es pugui demostrar o no aquesta praxis, s'exposen a sancions. Si és una infracció lleu, podrien ser de 10.000 euros, però si es tracten d'infraccions molt greus, estem parlant d'un milió d'euros. I si aquestes praxis es demostren de manera reiterada, estem parlant de que els hi podien tancar el local.
6: El Martí Junca ha anat diverses vegades a fins a 11 bars del voltant del Camp Nou, no els que estan a dintre de l'estadi, sinó els que hi ha al voltant del Camp Nou. No direm els que pugen preus, perquè és una pràctica legal, però sí, com a reconeixement, direm els que els mantenen.
7: Ah,
6: els que mantenen preus i et cobren el mateix, jugui o no jugui el Barça. Són Casa Pin.
2: Correcte.
6: Són Camp e Pizza.
2: Sí.
6: Són El Rellotge. I, curiosament, hi ha una paradeta ambulant que està a l'accés nou de l'estadi.
2: És l'accés que de davant del Palau Blaugrana.
6: Que aquella paradeta, que ho podria fer, manté els preus i et cobre, que són 2,5 euros
2: per la
6: cervesa.
2: Sí, 2,5 euros, em va sorprendre, però sempre no canviava. Per tant, molt de valor, la veritat, aquests bars, doncs, que no s'aprofiten d'aquesta situació, que els dies de partit, doncs, evidentment, hi ha molta gent, també hi ha molt de turista, i doncs, mantenen aquests preus populars, podríem debatre-ho, però els mantenen.
6: Per tant, el nostre reconeixement...
7: Sí, escolta'm,
6: que cadascú fa el que vol, i més si és legal, però a Casa Pin, Camp e Pizza, El Rellotge, i a la paradeta aquesta que hi ha l'accés nou del Camp Nou, perquè mantenen els preus i no els pugen quan juga el Barça, si bé és cert que els que ho fan estan en el seu dret, sempre i quan anunciïn en algun lloc els dos preus. I una consulta, que no sé si l'has preguntat amb aquesta experta. Poden cobrar un preu a la gent d'aquí i un altre als turistes?
2: No, evidentment, perquè, com hem dit, el que preval és aquesta carta, i aquesta carta és igual per tothom. Així que si es cobra una mica més a gent de fora, estrangers, aprofitant-se doncs, d'aquesta distància lingüística que pot haver-hi, es pot provocar una barrera, doncs també és il·legal, evidentment.
6: És interessant, eh?
7: Sí, molt interessant. És veritat que estem molts sectors, no?, que aprofiten a vegades el futbol per jugar amb aquests preus. Per exemple, quan hi ha una final de Copa a Sevilla, doncs ho hem vist aquest any, o l'any passat quan vam anar al Barça, doncs els vols es disparen, els hotels es disparen i tot comença a variar el preu. Però sí que és curiós veure això, no?, que és legal, però que hi ha aquesta pràctica, tot i que hi ha aquestes excepcions, d'aprofitar el futbol al Camp Nou, doncs per augmentar aquests preus.
11: És que això té molt a veure amb una disjuntiva que és bàsicament la llei de l'oferta i la demanda. I la llei de l'oferta i la demanda altrament està coneguda com la disjuntiva de Jean-Luc de Riudoms, que bàsicament és que els bars poden fer el que els surti dels collons. Hi ha una resposta molt clara a nivell econòmic, sobretot pel que fa al consum de cervesa, que és la paradoxa de Jean-Pierre de la Mampara, que quan et vulguin cobrar 7 euros els escups a la cara. Tot això a nivell macro i micro econòmic, això faig classes a Colòmbia i diverses altres, com la Universitat de Carolina del Nord, la Carolina del Sud o Carolina, trátame bien.
6: Una i 17.
7: Ai, senyor.
12: Què t'hi jugues?
6: T'ha faltat l'americana, per això, Bermúdez. Sí. No sabia que limitaves.
11: M'han faltat fins a 12 americanes.
6: No sabia però, que limitaves.
7: Però sabia, i el Martí Junca, més enllà de Sala Martí, el Martí Junca...
11: Sala Martí Junca?
6: Ha marxat ja.
11: Ha marxat?
7: Sí, no, li volia preguntar com ha anat l'estudi de mercat.
11: Espero que hagi anat a canviar-se a l'americana.
6: Com ha anat l'estudi de mercat? Clar, és una molt bona pregunta. Quantes cerveses ha hagut de beure per comprovar la informació que ens ha donat el que t'hi jugues?
13: Pròxim, que ja l'ajudarem.
6: Àlex Luna, què tal, com estàs?
14: Hola, bon dia. Doncs millor, amb vosaltres una mica millor, sempre.
6: Es tracta d'alegrar una mica la setmana complicada que hi ha a Girona. Tot i que arriben bones notícies, perquè ho has avançat fa una estona a les xarxes socials, a Ràdio Girona, que Àlex Francesc no té cap lesió greu.
14: Sí, ahir es va sotmetre a proves. És una notícia important, sobretot perquè tothom està pendent d'Alejandro Francés, que havia entrat per Blin en les últimes setmanes, que ha deixat molt bon rendiment, que va marxar plorant del Metropolitano i va encendre totes les alarmes. Mitchell va dir que les primeres sensacions no eren bones. Doncs bé, ahir es va sotmetre a proves i avui hem pogut avançar que no té res greu al genoll. No podem assegurar que jugui el cap de setmana perquè tot dependrà de com vagi evolucionant aquesta setmana. El que està clar és que no està descartat, per tant, optimisme en francès de cara a aquest partit, que, per cert, el club ja ha anunciat que ja és sold out, per cert, o sigui, s'han esgotat totes les entrades, ja comença la ciutat a fer accions, l'Ajuntament doncs, ha posat la bandera del Girona plaça Catalunya amb la senyera. El club acaba d'anunciar fa uns minuts que regalarà banderes a tots els socis, els 100 primers socis que s'acostin a la botiga. Couso ha sortit disparat des d'aquí a Ràdio Girona i nosaltres ja en tenim un parell. I aprofitem també ara que estem aquí per dir que també des de Ràdio Girona, just abans del Que t'hi jugues, farem programa especial amb José Martínez, Eloi Amagat, per viure aquesta...
6: A partir de quina hora?
14: A partir de... En principi serà de 11 a 12, allargarem el programa. Sí, jo crec que sobre les 11 i 20 o alguna cosa així estarem amb protagonistes per fer aquest especial per aquesta final, que esperem que surti de cara pel Girona, que ja n'ha guanyat algunes finals, que té el precedent de Tenerife, que té altres precedents contra el Múrcia per no baixar a segona B, i bé, esperem que aquest sentiment de revenja, no?, contra l'Elx, sobretot en aquella final, doncs caigui de cara del Girona.
6: Llavors, per requadrar, la programació especial pel Girona-Elx que farem a Ràdio Girona comença a les 11 del matí?
14: Sí, començarà a les 11 del matí, tractarem l'actualitat, però de seguida marxarem, doncs, aprofitant que tenim protagonistes especials com Eloi Amagat i José Martínez, que precisament han estat en aquestes finals que comentava pel Girona. Doncs estarem aquí comentant l'actualitat, suposo que també traurà el cap Nil Solà i algun protagonista més.
6: Això dissabte?
14: Això divendres.
6: Ah, divendres. Val, pensava que feia el programa especial dissabte també, dic... Quan treballa el cap de setmana amb hores extres. Però altra feina tindràs a la tarda, ja veràs.
14: Per mi no seria.
6: Val, divendres hi haurà programa especial a Ràdio Girona a les 11 del matí. I dissabte hi ha programació especial a Ser Catalunya, evidentment a la cadena Ser amb el Carrusel, a Ser Catalunya amb el Que t'hi jugues Barça, que comença, Bermú...
13: Comença a les 5, perquè comença amb la final de Champions. I, per tant, llavors, de 5, que a les 6 comença el partit, a les 8 suposadament s'acaba, i a les 9 ja comença la jornada unificada, on hi ha Barça, Espanyol, Girona, i tindrem gent a tots tres estadis.
6: O sigui, hi haurà doble oferta, Carrusel i Que t'hi jugues Barça, tota la tarda.
7: Tota la tarda.
6: I, a part, divendres, programació especial a Ràdio Girona.
13: Que, per cert,
6: què més volen els nostres oients?
13: M'has de dir si ja t'has baixat del carro o no de fer el programa des de Girona.
6: Què vols dir, si m'he baixat del carro?
7: Que si vas o no hi vas.
6: Després parlem. Ho acabem de tancar després. Fem el repàs de qui hi ha i qui no hi ha i ho acabem de tancar. I no saps que sempre vaig a última hora, jo, amb algunes
13: M'encanta,
6: coses.
13: Sí, estem a favor. Estem a favor.
6: Àlex, gràcies.
14: Abraçada, gràcies.
6: Antomeana, què tal? Muy buenas.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
6: Otro que parece un churrero, porque no para de hacer programas también. Sí, ir a sitios...
15: Es increíble.
6: Ahí me envió un mensaje, mira, lo voy a decir, Antón. Y me digo, oye, el día 7, ¿podrás hacer tú solo el canalla? Porque es que yo me voy al Mundial el día 8. Y digo, claro, no te preocupes.
7: Sería un detalle, ¿no?
6: Sería un detalle por mi parte liberarte de este canalla para que tú el día 8 a las 5 de la mañana te puedas marchar a Estados Unidos. Pero, claro, tranquilo, pero ya lo haré yo, no te preocupes.
15: Pero espera.
6: No, porque el Meana sería capaz de ser el canalla y al 5 del matí marcha capaz.
7: Si algú és capaç de fer-ho, és Antón Meana.
15: Es que no queda otra, porque anoche contó Carreño que Riquelme va a las elecciones y van a ser el 7 de junio.
6: No. ¡Ostras! Me digas. ¿Van a ser el 7
15: claro,
6: de junio?
15: Los plazos de las elecciones son los siguientes. El sábado acaban las candidaturas, la presentación de candidaturas. Si se presenta el sábado, que es el último día, el siguiente día hábil es el lunes 25. Vale, pues a partir del 25... las elecciones tienen que ser en un plazo máximo de 15 días. Acabarían el martes 9 de junio. Me sorprendería que hicieran votar a los socios un martes. Lo normal sería que lo hicieran el domingo 7. Esto es lo normal, la lógica. Ahora mismo nos consta que el señor Enrique Riquelme está buscando gente que le acompañe en la junta directiva y algún nombre potente que poder presentar, porque aunque su familia y su entorno directo más cercano le recomiendan no desgastarse y no presentarse, él cree que tiene que dar el paso, primero para que la gente no crea que va de farol, segundo para que le conozcan y tercero para estar preparado y de cara a otras elecciones, si no ganan estas, ya saber cómo es el proceso desde dentro.
6: O sea, de momento lo que sabemos, y ya lo adelantaste ayer en el Que t'hi jugues, Antón, es que Enrique Riquelme va siguiendo todos los pasos para presentarse como alternativa a Florentino Pérez.
15: Enrique Riquelme se quiere presentar a las elecciones. y por tanto está siguiendo todos los pasos. Ya ha estudiado el censo, ya ha visto la convocatoria y que está todo en regla y todo correcto. Y nos consta que está buscando gente de la junta directiva que le acompañe, gente que tiene que tener también eso, 15 años de socio, 10 años de socio, y que le avalen, porque no va a poner el aval entero él, lo pone, aunque lo tenga, pero lo va a poner él y su junta directiva. Y luego él es consciente de que, lo dijo ayer, tiene que presentar un proyecto ilusionante. Mínimo necesitará un entrenador y un cromo que poder decir, este vendrá conmigo. Es difícil conseguir eso contra Florentino en unas elecciones, pero en ello está.
6: Porque José Mourinho no será anunciado antes de las elecciones.
15: Yo creo que no, pero no pondría la mano en el fuego, porque ayer el entorno de Mourinho nos dijo que ellos negocian con el Real Madrid, no con la candidatura de Florentino Pérez.
6: Claro, porque la diferencia entre el Madrid i el Barça, l'altre dia ho comentava, jo estava equivocat, és que, entre altres, el Barça, quan el president convoca eleccions, ha de dimitir. En el Madrid no hace falta. Puede seguir siendo presidente.
15: El presidente y la Junta siguen teniendo plenos poderes. Plenos poderes, lo ponen en el estatuto del club.
7: El que passa, clar, signar Mourinho, quan, si es confirma que hi ha unes eleccions... No sé,
15: también es verdad que, aunque los tiempos son importantes, es una decisión que estaba tomada, aunque no comunicada, antes de la convocatoria electoral. Estos nos podemos hacer trampas, pero ya lo tenían tomada la decisión, llevan hablando con Mourinho desde antes, que no siguiera Arbeloa. Bueno, es un proceso difícil.
7: Perquè a Madrid no hi ha com a Barcelona que han d'aconseguir aquestes firmes per poder passar el tall, O sigui, allà el que es presenta si té l'aval i condeix complet...
15: En Madrid hay que tener los años de socio y el aval bancario.
6: No hay precandidato.
7: Directament vas a ser candidat.
15: Correcto.
6: I l'aval, que aquesta és una altra diferència amb el Barça, l'han de presentar els directius que vagin a les eleccions, és a dir, el president i tots els seus companys de junta han de presentar aval personal. No serveix que algú altre de fora posi l'aval en el lloc teu o que tu tinguis una empresa que costa tant i amb això puguis avalar, sinó tiene que ser personal, ¿no? Personal de los directivos.
15: Sí, però en el Barça no?
6: No.
15: Ah, sí, sí, en el Madrid, sí, sí.
6: En el Barça, per exemple, ja ho vam explicar, sí. Les del 2021, van ser el 21, sí, van avalar Jaume Roures i José Elías, que no formaven part de la directiva.
15: Vale,
6: puede avalar a alguien de fuera, para entendernos.
15: Ah, pensé que esa gente avalaba fichajes o cosas así, no sabía que era para avalar al presidente. No, en el Madrid tiene que ser con tu patrimonio personal de un miembro de la junta directiva.
6: Si la casa que tienes está a nombre de tu empresa, no vale.
13: No, claro que no vale.
15: Florentino Pérez dijo lo de las eléctricas, porque en los mentideros de Madrid se dice que el presidente de Iberdrola estaría detrás de la candidatura de Enrique Riquelme. Ha salido el nombre de David Mesonero, que es otro empresario que está casado con una hija de Galán, el de Iberdrola. Cuando Florentino dice, van pidiendo el dinero, es que no te lo puede poner Iberdrola. O sea, si te lo pone Iberdrola, tiene que estar en la junta directiva contigo.
6: Vale.
15: Es un poco lo que Florentino dijo en clave el día de la rueda de prensa, que, por cierto, parece que fue hace un siglo y fue hace una semana. Sí. A esta hora no sabíamos que Florentino iba a hablar a las 6 de la tarde.
7: Sí, sí.
6: Vaya, es verdad.
15: Y luego hay un poco de run-run. No digo run-run, pero está siendo ahora mismo un momento muy de Florentino en el Madrid.
6: ¿Por?
15: O sea, él decide dar el paso, él decide convocar elecciones, él decide traer a Mourinho, porque evidentemente los informes técnicos de la gente que trabaja en el Madrid no recomendaban a Mourinho. Si le preguntas a la gente que trabaja en la estructura de fútbol, no proponen a Mourinho como entrenador para el año que viene. Esto es una propuesta de Florentino. Hay una serie de nombres que se ponen encima de la mesa para posibles fichajes que tienen que pasar el filtro no solamente de Florentino, que por supuesto lo pasa siempre, sino el de Mourinho. Ayer decíamos el de Rodri Hernández. Alguien, porque nunca sabes si es alguien del rango 1 o un intermediario, está ofreciendo al Cuti Romero. Pues vamos a ver si para la dirección de fútbol el Cuti Romero es un sí claramente por edad, por perfil, por lo que hace falta en defensa. Veremos si Florentino está dispuesto a pagarle una pasta por el Cuti Romero al Tottenham o si Mourinho lo quiere o prefiere uno de la factoría Méndez. O sea, entramos en un escenario que ya conocemos y que no nos trae demasiado buenos recuerdos.
6: Doncs estarem entretinguts, i sí. Les eleccions a la presidència del Madrid apunten, com ens explica l'Anton Meana, el 7 de juny, diumenge 7 de juny.
15: Que yo me imagino que serían, esto ya es imaginación mía y solo lo digo en el que te yugas porque aquí decimos un poco de todo. Yo me imagino que serían en Valdebebas porque el día 8 en el Bernabéu es la misa del Papa. Entonces, claro, no creo que, tiene que
7: venir. Bueno, se puede poner una fumata blanca cuando haya presidente.
15: Pero no creo que el 7 por la tarde puedas tener a miles de madridistas votando y el 8 tener al Papa dando la misa en el Bernabéu.
13: Floren.
15: Y por cierto, esto es importante, y ayer a Romero me dijo, incides demasiado, y cuando Romero me lo dice me gusta, hay leyendas muy importantes del Real Madrid que van con Enrique Riquelme en la sombra, pero que no dan la cara. Ostras. Creo que tienen que dar la cara. Hombre, creo que si Riquelme da el paso, deberían dar la cara.
7: Es que si no,
15: y estamos
7: no
15: hablando de leyendas del top 15 de la historia del club.
7: ¿Del top 15 de la historia del Madrid?
15: O sea, sí.
7: Ostras.
15: Del top 15. Estamos hablando de porteros, defensas, el carril del 8. O sea, estamos hablando de gente muy importante.
14: Y el del 7 también,
15: muy,
14: ¿no?
15: Importante. Y también.
14: El del 7.
15: Entonces, claro, que esa gente que le apoya, yo creo que llegará un instante en que tendrán que dar el paso.
7: Claro, es que si
15: no,
7: decir,
15: vamos con este hombre. Sí, claro. Aunque luego Florentino pueda sacar el as de bastos y diga, tengo a Zidane en mi asesoría, y tengo a Benzema, y tengo a Kroos, y tengo a Modric. Vale, pero que en un club de 120 y pico años de historia, hay gente muy importante que dice que va con Riquelme, pues podrían decirlo públicamente, o sea, también.
14: Lo reconocen en privado, ¿eh?
15: Claro, y hablan con él, y son próximos, digamos, a la idea que tiene Riquelme. Es gente que no tiene mucho peso en este Real Madrid, o ningún peso. Uh-huh. Pero que son muy importantes en la historia de este club.
14: Doncs veurem què passa.
15: Jo crec que deberían mojarse, creo.
14: Muy bien. Anton, nos explicaremos en el que t'hi jugues, també al Larguero, evidentment, i a Carrusel. I a Hora 25 Deportes, Ser Deportivos, a tots els que tenim a la casa, la graderia del balcó amb el Joan Tejedor.
7: A tot arreu.
14: Tenim una oferta esportiva, què tal, eh?
7: No parem, sí, sí.
14: Un abraç, Anton.
15: Una abraçada.
14: Pausa i seguim.
16: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
17: Hi, coolers. Es mi momento de momentación es terminada. Me voy con sensación de que el trabajo es cumplido. Gracias, Barça. Voy a echar mucho de menos. Una vez culo, siempre culo. Bye, culos. Visca Barça. Visca Terrayuro, me ha dicho Cubarcilla.
16: ¿Qué te subas?
14: Ai, demà... Mira, podem anunciar una cosa.
18: Sí? Ah, sí?
17: Què vols?
14: Que estarà al Cubarsí demà, sí. El que t'hi jugues des de Sitges. Vindràs, eh? Jo. Amb terra lliure o sense?
18: No, això va ser una broma que li vaig colar a Lewandowski. Sempre em diu, què digo jo? Sí, visca, jo soy maulet, li vaig dir un dia.
14: Podem avançar que un dels teus personatges farà una cançó? Podem dir qui o prefereixes guardar-ho?
18: Of course. Yes, of course, you can say it. You can say it.
14: Ho podem dir, eh, Pep?
18: Yes.
14: Faràs una cançó.
18: Farem una cançó dedicada al Dream Team.
7: Oh, que maca.
14: Allà en directe, per a tota la gent.
18: Per tothom, per tothom que vingui.
14: Per tothom.
18: Cantarem. Ens ho passarem molt bé. Molt i molt bé. Molt i molt bé. Ens llevarem no massa d'hora.
7: No.
18: Perquè al final el programa és a les 12. Sí, m'agrada
7: sí,
18: molt.
7: Sí, sí, es queda molt.
18: Perquè a mi ja allò de llevar-me d'hora cada cop me la bufa més.
7: Va, és que... I més ara que deixaràs...
18: Ja més ara? Exacte. Farem una cançoneta. Això sí. Al migdia, tornant de Sitges, la meva intenció és passar pel Manà 75.
14: Home, home, no t'ho perdis.
7: Per rematar la festa.
18: Perquè al final, si vas a lloc de platja, a mi ja em ve de gust anar al millor restaurant de la Barceloneta. La millor arrosseria que hi ha, que té fins a 19 varietats d'arròs per tots els gustos. Clàssics, més innovadors, com el de Popa la Gallega, el de verdures, el de Magret d'Ànec.
7: Boníssim.
18: Manà 75 Ponès. Fes-te un arròs que va molt bé. Va molt bé, molt, molt bé.
14: I demà cançó, de Pep Guardiola, per la gent que vingui al auditori del Hotel Melià a Sitges.
18: Gora 5 for you.
14: Descarregueu la invitació a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat. Ens envieu, si no, un missatge dient-nos qui vindreu demà al 606-32-72-11. Ja hem superat les 400 persones, anem cap a les 500, a l'auditori del Hotel Melià a Sitges, per celebrar mi pròxima parada amb José Mari Vaquero i l'aniversari de la Copa d'Europa de Wembley, amb molta gent del Dream Team, amb una àmplia representació dels nostres oients que demà estaran a Sitges amb el que t'hi jugues. Saissó, Xavi Pasqual, què? Ahir a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor vas donar alguns detalls d'una reunió que es va produir entre gent del club, gent del Barça i el propi tècnic i el propi Xavi Pasqual.
19: Sí, segueixen passant coses en aquest tema. Ahir la reunió va ser amb Rafa Juste, el president interí en funcions. Pasqual li va comunicar...
14: Ahir van parlar Juste i Pasqual.
19: Sí, efectivament, tornant de Tenerife, on va jugar el diumenge al Barça, Juste li va dir que el pressupost puja de 28 a 36 milions l'any que ve.
6: O sigui, la secció de bàsquet la temporada vinent tindrà un pressupost més gran que aquesta, 36 milions d'euros.
19: 36 milions, però Xavi Pasqual li va expressar l'oferta que té de Dubai, que és molt important, i en principi la decisió de marxar i d'acceptar l'oferta. No? Aquí va acabar la cosa, però després també el que vam anunciar ahir en d'això és que entra en acció Laporta. Joan Laporta, que no pot fer-ho dins el club, però sí fora, es reunirà amb Xavi Pasqual abans d'anar a la final de la Champions, al llarg d'aquesta setmana, la Champions femenina, i aleshores farà un últim intent d'intentar convèncer a Xavi Pasqual. És difícil, és complicat, perquè Pasqual sembla que té presa ja la decisió, però tractant-se, com dèiem ahir, de Joan Laporta, pot passar qualsevol cosa, perquè recordem que Laporta va ser qui el va portar a Pasqual. No?
6: I Xavi Pasqual té 2 anys més de contracte
19: sí,
6: amb el Barça.
19: Sí, té fins al 2028 a 1.1 per any, que és el que cobra aquí. Quin és el tema? Que a Dubai, si es confirmen les dades que tenim, cobraria el triple.
6: El triple?
19: El triple. I allà no hi ha impostos. Recordem que allà si cobres 3, són 3, no com aquí, que hi ha un 50 i pico d'impost, no? D'impostos, no? Aleshores, clar, l'oferta és marejant, diguem-ho així, però el club vol intentar, amb la persona de Joan Laporta, agafant aquest tema, intentar convèncer-lo.
6: Perquè entenc que, home, els diners són importants, està clar, però quin és el problema? Bueno, que és de planificació? És que no s'estan aconseguint els fitxatges que Xavi Pasqual vol o què és? Què passa?
19: Sí, una mica Xavi Pasqual d'entrada veu que l'exigència de la secció no va a la mateixa pàgina que diu ell de com és, ell treballa, no? Veu poca exigència, per exemple, es parla de que un fitxatge s'ha perdut perquè no va arribar a temps al contracte en el jugador, coses d'aquest tipus, no?
6: Que no s'ha fet un fitxatge perquè no li van presentar el contracte a temps.
19: Això és el que es diu, el tema de Diallo, que finalment ha anat a Dubai. Es parla de que pràcticament hi havia un acord, però que o es va redactar a poc, o vés a saber, no va arribar al contracte perquè ell se'l pogués mirar, i mentretant Dubai, per l'altra banda, li ha fispat el fitxatge, no? Exigència d'aquest tipus és el que Pasqual vol, que hi hagi una gran exigència. D'altra banda, està molt emprenyat amb tot el tema dels fitxatges que ell va demanar en el cas de lesions, sobretot un jugador d'interior, i que no li han donat. O sigui, el Barça no ha fitxat cap jugador aquesta temporada, ni quan tenia opcions de poder estar a l'Eurolliga, al play-off, no li van fitxar ningú. I després, jo crec que la gota una mica que ha fet vessar tot això ha sigut que Pasqual s'enterés de que havien negociat amb Ivonne Navarro, no? Que havia hagut contactes amb Ivonne Navarro en el cas de que ell marxés, quan ell va dir, bueno, és que jo encara no he dit que vull marxar, no? Però ja el club s'està movent, no? Bueno, ara es parla d'Espanulis, també, com a possible... Clar, ara començaran a sortir noms, ja veurem què passa. Però, bàsicament, aquest és el tema. I, com dic, tot queda a l'espera d'un últim intent de Laporta de convèncer-lo, tot i que crec que Pasqual té bastant presa ja la decisió de marxar a Dubai.
6: Doncs aquesta és la fotografia, la pel·lícula, i veurem el final definitiu després de la reunió d'ahir entre Rafa Juste i Xavi Pasqual. Queda més clar que l'entrenador del Barça marxarà a final de temporada, tot i que, tractant-se de Joan Laporta, sempre hi pot haver algun gir de guió.
7: Sí.
6: Ja ho vas
7: sí,
6: dir ahir, i es confirma que el president electe, Joan Laporta, vol una reunió amb Xavi Pasqual aquesta mateixa setmana.
19: Sí, és que hi han capítols encara per aquí. Tot sembla indicar que passarà el que passarà, però sempre hi ha capítols a explicar.
6: Gràcies, Xavi. Són les 13:40. Estem a l'espera de poder parlar amb Clàudia Pina. S'està allargant l'entrenament. Normal, estem en una setmana important abans de la final de Champions, aquest dissabte, Barça Olímpic de Lió. Entenc que encara tardarà una mica més en sortir, perquè insisteixo que la sessió s'ha allargat, farem una cosa, gravarem l'entrevista
19: sí.
6: I la emetrem demà, no, que és un programa especial, però dijous, que estarem a 2 dies de la final, escoltarem a Clàudia Pina al Que t'hi jugues, perquè ja estem a la 1:41 i parlar amb ella ara al tram final seria desperdiciar una entrevista que ens ve molt de gust fer.
7: I tant, la farem lluir.
6: Xavi, quan vulguis, eh? Abans tenim una trucada?
20: Buenos días.
6: Hola?
20: Buenos días.
6: ¿Francisca?
20: No, me llamo Claudia, eh? Me llamo Francisca, yo. Soy una fiel oyente del programa.
6: Lo sabemos.
20: Quería preguntar para mañana si se puede venir todavía al hotel.
7: Clar que pot.
20: Sí que puedo.
19: Claro.
20: He alquilado una habitación.
6: ¿En el Hotel Meliá Sitges?
20: Claro. ¿Anda? Hay que hacerlo por todo lo alto. Ahí con todo... Con todo, ¿no? Claro. Y vendré a Sitges y además quería informarle de que el Barcelona juega este fin de semana en Valencia.
19: Sí.
20: Que es como que dice la playa de Madrid. Y tengo segunda residencia ahí, como todos los madrileños tenemos.
6: O sea, ¿sí? Llama a Francisca para decirle a Flaky que mañana estará en Sitges y el sábado en Valencia.
20: Que están muy caros los hoteles en esta fecha. No le gastes dinero a tu jefe. A la cadena SER. Alójate conmigo, que estoy cerca del campo del Valencia y es un edificio muy alto con unos ventanales. ¿Me puedes poner mirando al mar? ¿Se ve todo?
19: ¿Está prop de Mestalla?
20: Claro, a mí sí que me estalla. A mí sí que me estalla. Seguramente estará también mi hijo, pero no te preocupes, que ya me pilló con Peter Lim.
19: ¿Cómo? Ostras.
20: Que no te preocupes, que vendrá mi hijo, pero ya me pilló una vez con Peter Lim, me está acostumbrado.
19: No, pero por si el que no...
20: Me saca unas fotos con nosotros haciendo un kiki por detrás.
19: Ay, por favor.
20: Guau, guapísimo. Pero el Peter, no te preocupes, no te pongas celoso, ¿eh? Que te estás poniendo celoso, ¿eh?
19: Chet ni mica.
20: Que el Peter Lim no te llega a la zona de los zapatos, Fraki. Pero... Que echo de menos tus piales. Y tus 28 centímetros.
19: Tío.
20: ¿Te acuerdas de cuando la pedimos con la regla?
19: Va, tira, por favor. Va.
20: La regla de pidiendo.
6: Venga, que ya está aquí el Xavi Cazorla. Oh. Francisca, nos vemos mañana.
1: ¿Qué te jugas que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
6: Gracias. 28 centímetres, Flaky. Mai més et tornaré a mirar igual.
21: Doncs baixem el llistó bastant, ara, ja t'ho dic ara. No estic a l'alçada del Flaky.
6: Passem de centímetres a mil·límetres.
21: El que vulguis, no. No.
6: Ai, què?
21: Ara entenc, això, aquesta veu que tens. Narrant els gols. Ara entenc aquesta potència, tio.
19: Uah. Tot té una explicació.
21: Ja ho veig, ja.
19: Sí.
21: Bueno, escolta.
19: No seré jo aquí, desmarmar, Joan.
21: Vull començar amb la notícia futbolística trista de les últimes hores. És la lesió de Fermín, també podríem dir la lesió de l'últim entrevistat del que t'hi jugues. Lamentem la lesió perquè les lesions sempre són inoportunes, exceptuant les de Neymar per l'aniversari de la seva germana, però també són inesperades, sobretot la lesió de Fermín, perquè era molt inesperada pel que es va dir aquí.
22: Fermín, hauríem d'imitar Fermín, no?
6: T'agradaria?
23: Sí, home.
6: Sí?
23: I el vestidor també.
6: I el vestidor també,
23: sí.
6: Vale.
22: Ja hi treballarem.
6: El Mundial és el proper gran repte.
24: Oi.
6: Tornareu amb la Copa?
23: Bueno, primer haig de...
6: No em diguis lo de l'altre dia, que si convoque de la Fuente et convoque. Ja t'ho diem nosaltres.
25: Home, depèn.
23: No, ojalà, si és així, doncs estaria molt content. Per mi seria el primer Mundial.
26: Tu tranquilo, chiquillo, que estàs convocado.
27: I ara què? ¿Ahora qué?
21: ¿Ahora qué? Clar, no, vinga, que sí, que et convocaran, ja t'ho dic jo ara. Doncs no, al final es veu que no. Anem a coses del programa, va. El Barça va guanyar la Lliga fa una setmana i va rebre moltes felicitacions. Ens ho va explicar la Núria Vilamala i em va agradar molt perquè el Sique va decidir que li volia fer un spoiler.
28: També Salvador Illa, moltes felicitats al Barça per aquesta nova Lliga. Un èxit construït amb talent, esforç i compromís col·lectiu. Enhorabona als jugadors, al cos tècnic i a tota l'afició blaugrana. Per cert, Salvador Illa, que és perico, ell mateix ho ha reconegut en més d'una ocasió.
29: Oídos tots, eh? Ojo les orelles!
28: I sabeu qui ha fet un tuit en català? No ho diríeu mai?
6: Javier Tebas.
28: Javier Tebas, eh? En català...
29: Vete a tu pueblo, hombre!
21: Vale. Doncs ja està, ja ho sabíem. Doncs res. Un cop acabada i celebrada la Lliga, va arribar...
30: Poc es va enfadar la Núria.
21: Sí, va tirar com menys.
6: Tenia molta feina i suposo que no li va donar més importància.
21: No va escoltar. Va arribar la rua pels carrers de Barcelona, tot després de la Lliga, no? I pel que va explicar el Sol de Vila, semblava que la rua no era per Barcelona, sinó que era per la Concagua i el K2, més o menys.
6: I quants quilòmetres van fer? 14 eren els quilòmetres que van fer en tota
21: molts.
6: La rua per la tarda?
21: Sí. Molts, perquè necessitaven una infraestructura
19: molts,
21: bèstia.
19: Molts.
30: Unes 4 horetes.
6: Unes 4 horetes, la rua que seguiran el Nil Solà i l'Adrià Sol de Vila. El Sol de i el Nil i el Sol de ja preparats per explicar en primera persona la festa de celebració del Barça.
30: Posem-nos bambes, eh? Bambes bones, eh?
0: Paren la rotativa! Si faré alguna aplicació d'aquestes per veure els quilòmetres, perquè ara que Lluís Flaquer està posant tant en forma pel Mundial, així sabrem els quilòmetres que hem fet,
6: ara,
0: el ritme
6: Flaqui,
0: que hem fet.
6: Sembla que tots dos que vagin a una excursió a l'Himàlaia, nosaltres hem fet bastantes rues de celebració i hem caminat bastant,
2: per carrer de Barcelona. I tu ets un merda.
30: Gens trinxats.
6: Normal.
0: Jo la veritat és que pateixo zero pel fet d'acabar trinxat o no, perquè sé que no tindré cap problema.
2: Tinc un ego más grande que el Miguelete.
0: Fa patir més la cobertura i altres coses.
30: Dieu que no, que ells la feien amb unitat mòbil. És una cosa que vosaltres no tindreu.
7: Es feia caminant.
30: Sí, caminant no et fet d'una...
6: Es feia caminant.
30: No et fet
0: d'una... No se'n pilla!
7: Feia caminant i amb l'inalàmbrica aquell que passava dos tones.
6: Sí, sí, no l'hem fet caminant.
21: Sí, sí, m'ho crec, m'ho crec.
7: Amb el Pastega, es deia, no? El Pastega.
6: Sí, que pesava un munt.
7: Joder,
21: joder, si passava. Has preguntat si quants quilòmetres va fer el Solde? Doncs era una bona pregunta, no? Perquè després de vendre'ns, que havien d'anar gairebé a l'Everest, doncs tots volien saber exactament quan havien caminat.
6: Un títol que va celebrar pels carrers de Barcelona ahir a la tarda i que va cobrir l'Adrià Soldevila amb el Nil Solà. Solde, què tal, com estàs?
30: Molt bé.
6: Quants quilòmetres vau fer caminant?
30: Doncs mira, no ho sé. No ho he mirat.
3: A la mierda, hombre.
21: Vale, gràcies. Endavant. Seguim amb altres coses, doncs. El Jaume Creixell va fer un bon anàlisi d'Álvaro Arbeloa en la seva faceta més d'entrenador del Madrid.
6: Què és el que has escoltat ara d'Álvaro Arbeloa?
4: Aquest, el de la... El mut. El mut, perquè sempre està amb la mà a les butxaques i callat al banquillo.
5: Com si farà un pepino.
4: Com vols que el Madrid guanyi alguna cosa? No poden guanyar ni el trofeig de les taronges. Perquè
6: ni el trofeig de les taronges.
4: Un equip és el que és l'entrenador. I aquest me cago en la tira, sembla un mut, amb la mà a les butxaques. Sembla que la perlana li vagi grossa o petita.
3: Què dius ara?
4: Bueno, deixa'm parlar.
6: Tu creus que amb les mans a les butxaques va tocant la perlana?
30: Carai, això sí que és la gran pregunta.
4: Sí, escolta'm una cosa. Amb el futbol et cobra el que li deus i et paga... O sigui, et paga el que et deu i et cobra el que li deus. I el Madrid li ha cobrat.
2: Eh que sí, claro que sí. Hombre...
6: Va, doncs la frase és bona, per això.
21: Sí, sí, és bona. Quan la dius de carrerilla, ben dita. Va, anem a l'Omartín, perquè l'altre dia va autoconvidar-se una miqueta al que t'hi jugues Barça i va passar això.
6: Tot bé?
8: Sí, no va.
6: Vigila que no em robi ningú la mel.
8: Se t'ha deixat a la taula.
9: Ja no hi és.
8: El que us he robat jo són cerveses, que he vist que teníem moltes cares.
30: Això és el verbo.
9: Rebut policia local, anem cap allà.
30: Home, clar, ens patrocinen el que t'hi jugues Barça.
8: A veure si em convides algun dia al programa.
30: Bueno, de moment... Ja tenim altres opcions.
8: molt millors.
6: El Lu Martín, el que t'hi jugues Barça, cuidao, eh?
30: No, és que s'ha de vigilar.
6: Seríeu vegades... ultravirals.
8: Vegades... Crec que des de l'última vegada que vaig sortir per la nit, ningú em despreciava tant.
3: Ai, pobrecito.
30: Un tio que en un programa sossegado, com és aquí, reflexiu, ens parla del millor speed de Burgos.
10: Casi la mal cuerpo.
6: Va quedar clavat, això.
8: No, de Zamora.
30: De Zamora, perdona?
6: No confonguis, que no pots comparar l'espit de Zamora amb el de Burgos. Com vas a comparar?
11: No, hombre, no. Madre de Dios.
21: Sisplau, Vermo, és que clar,
30: per favor.
21: Fos el mateix.
30: És que, per favor.
21: I com la vas deixar votant, doncs va, anem a recuperar el moment del Lu i el millor espit de Zamora.
6: És catador de lavabos.
9: Jo no t'explicaré com un col·lega meu que catava lavabos, però per una altra cosa.
11: La madre que me parió.
3: No.
6: Tira.
3: No sé si lo nota ustedes, pero hay droga en el aire.
6: Teniu per ser gira de teatres, no?
12: Sí, demà, vull dir, demà a les 8 del matí estem anant cap a Zamora. O sigui, que no ens allargarem.
9: Hòstia, nen, que no se us pugi al cap. Que
8: el mejor speed d'Espanya és de Zamora.
30: Què diu? Lu,
6: tio, deixa el cabell, Lu, que estem a la ràdio, animal.
9: Rebut, policia local, anem cap allà.
21: Joder, li vau posar votant, clar, és que ho tenia allà, què havia de fer? Ai, anem a una altra cosa. Divendres passat, mentre vosaltres li dèieu a Fermín que ho petaria al Mundial, aquí a l'estudi van portar esmorzar. I em va agradar molt com l'Helena de Diego va entrar en pànic amb un crit important que li va sortir quan gairebé li cau el menjar a terra.
28: Nosaltres no hem anat al Gelida, sí que, però he de dir que un cop més, gràcies al José, un dels nostres millors oients, no hi ha rival amb ell. José està allà amagat, avui ha vingut acompanyat dels seus fills. Ens ha portat
1: unes postres, sí que...
13: Nuestros gérmenes ya son gordos.
1: Que per l'esmorzar d'Algelida. És que si l'ensenyo a càmera, ho vaig a intentar, però el que no vull fer és desgraciar-ho, perquè sortirem a tots els zàpings, si no...
14: Puede ser que sí, y puede ser que no.
1: Una tarta de fruita...
12: Personalitzada.
1: ...al que t'hi jugues.
12: Guardeu! Ai, ai, epa! Guardeu!
1: Ajuda'm, Joan, guardeu, perquè si no això cau. Guardeu.
15: Tranquila, mujer, tranquila.
12: Ai!
21: Va sortir de dins, eh? És allò que... Ai, ai, ai, ai. En fi, aquests dies també heu entrevistat el Saissó, el Mauricio Sulaiman, si no m'equivoco, crec que és així.
19: Sulaiman.
21: Sí. President d'algú de la boxa.
19: Consejo Mundial de Boxeo.
21: Toma, sí. Ja, doncs això. I us dic, com a persona que no hi entén res absolutament de boxa, em va semblar que era un senyor una mica flipat amb les seves respostes.
19: La gente está esperando, ¿eh? Un gran acontecimiento. Yo sé que ustedes van a trabajar. ¿Les podemos decir que estén ilusionados?
16: No quiero que estén ilusionados. Quiero que estén apasionados.
19: Claro, claro.
16: Y que ayuden y colaboren en la manera que sea posible. Rescatar el boxeo. Hablen con sus amigos. Enamórenlos del boxeo.
17: ¿Qué digo, Ara? ¿Qué digo? Madre Dios.
16: A donde vayan, hablen de boxeo, platiquen. Vean, ayuden, practiquen.
19: Ven tú su miesculón.
16: Todo lo que se pueda hacer y juntos iremos formando el gran sueño que será realidad.
19: Presidente Mauricio Sulaiman.
16: Y muchas gracias por apoyar este deporte. Y no estamos en la lona, estamos ya en el quinto round. Vamos por el triunfo.
19: ¡Joder! Madre mía, ¿no?
21: Molt bé.
19: No fort.
21: Sí.
19: No fort.
21: Va agradar.
12: El millor és que després de tot el que li diu el Saissó, muchas gracias. I adiós.
21: Records a casa.
19: Sí.
21: Ai, una mica flipat, però... Flipat sí, però s'agraeix també la gent amb ganes de xerrar, no com el del Mas, l'Àlex del Mas, que aprofita quan acomiades a un altre Àlex, l'Àlex Luna, per intentar escaquejar-se ell de l'estudi.
18: La seva resposta i ja se sabrà en principi o a l'última jornada o un cop acabi la Lliga.
12: Doncs estarem atents avui a les 9, Rayo Girona, gràcies, Àlex.
20: Simple.
12: Estarem
18: atents avui a les 9, Rayo Girona, gràcies, Àlex.
20: Simple.
18: Jofre... Àlex Luna, tu encara no, del Mas. Mira
22: quines garres té de Barcelona. Yeah!
12: Coge
24: tus cuchillos y vete.
7: Va ser molt ràpid.
21: Sí, sí. És com funcionaris, eh? Arriba l'hora i punt, deixen el boli i se'n va el tio. Bueno, vau tenir també l'altre dia un oient molt jove, estudiant, que us va explicar que anava a camps de futbol els caps de setmana i gravava vídeos amb entrevistes i de més. I tot i l'edat del noi, que ell us va dir l'edat que tenia, ara la sentirem, sí que tu li vas plantar la pregunta de quin curs feia i vas donar per fet que era un altre.
7: I realment, i què et diuen els jugadors quan et veuen tan jove? Ja
25: no, molts em diuen... Molts em pregunten quants anys tinc. Aleshores els dic i es queden com al·lucinats.
12: 13 anys.
25: Sí.
22: Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
12: 13 anys.
25: Sí.
12: Què fas, segon, de secundària?
24: Sí. La madre que me parió.
25: Segon d'ESO, sí.
12: Depèn, segon d'ESO. ¿Flipes o no?
24: Sí.
12: 13 anys.
25: Sí.
12: Què fas, segon, de secundària?
24: Sí. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente.
21: Canviem-hi el xip de la secundària i l'ESO, sisplau. Que és
12: el
21: que
12: mateix.
21: No és el mateix, perquè es nota que tens més edat que jo què sé.
12: No és el mateix.
21: No, no és el mateix.
12: De primària i després secundària, és el mateix.
21: Sí, però vull dir que ja, que ens actualitzem.
30: ESO, les sigles ESO volen dir educació secundària obligatòria.
21: Ah, sí? Ah, vale, doncs aquesta és per mi, llavors.
12: No, és que ara la propera secció vas tu.
30: Tu has confós el bup i el cou, xaval.
21: Jo sí, jo que soc més vell, llavors.
12: Quants anys tens? Tu no tens fills?
21: Sí.
12: Quants anys tenen?
21: Segon d'ESO.
12: No, digues, segon de...
21: Tenen 9 i 10.
12: Clar, però no han arribat els meus ja sí.
21: Ah, no, doncs és veritat. No,
12: els meus estan a primer, tenen 12, per tant sabia perfectament que el de 13 va a segon, perquè els meus van a primer i en tenen 12.
21: No puc dir res. Entrega el barret. Endavant. Això sí. Doncs mira, ara hauria de sortir jo al següent.
30: Retratado.
21: Hauria de sortir jo.
12: No, el Saissó. Als propers tocs, va Xavi Cazorla.
21: Vinga, posa'm. Doncs el que sí que vas fer, crec que això sí que és... No ho he contrastat tot
7: ara,
21: dia, que
7: ara
21: sí.
7: Ara vas amb por, eh?
21: Ara estic cagat, però aquesta estic molt segur, perquè el sí que li ha tornat a canviar el nom al concurs de l'Edgarita, i això segur.
12: Pausa, i si voleu aconseguir dues entrades per anar al concert de Rawayana, truqueu al 933-44-1411, que l'Edgarita baixa a fer el concurs idiota.
7: Lo què?
12: Que l'Edgarita baixa a fer el concurs idiota.
22: Això és una equivocació.
12: 933-44-1411 per al concurs imbècil, que he dit el concurs idiota.
31: Que no t'entera.
12: Tenia una explicació.
21: Ja hi som.
7: Tot té una explicació.
21: Sí?
12: El guió posava concurs idiota.
7: Oh!
30: això ho dic a la massa social.
0: La idiota sóc jo.
7: Ara hauria,
0: sí, sí,
7: sortir, hauria de sortir el crit de l'Helena, ara. Sí.
21: Ai, anem a més coses. L'altre dia vau entrevistar també el mític Iker Romero i em va agradar molt perquè deu fer allò típic, que era molt bé, no? Aquella sorpresa de... Li va posar en línia algú especial, sí, en aquest cas era el Xesco Aspar.
7: Sí.
21: Però va ser com una mica... Va, Xesco, penja, sisplau, que només volíem fer la gràcia un moment i ja ens molestes.
7: Vaya.
19: Bueno, tenemos otra sorpresilla para ti, ¿eh, Iker? De esa final... a ver, voy a saludarlo. Xesco Aspar, ¿qué tal? Hola. Bona tarda. Hola.
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
19: ¿Qué?
2: Ay, Xesco.
4: Iker, ¿qué pasa?
2: ¿Qué tal estamos, ¿qué amigo Xesco? ¿Qué bien, tal estamos? Bien.
4: Eufórico.
2: Un fenómeno. Ahora sí que ha subido la entrevista ya.
5: Unos momentos después.
2: En mi opinión, fue un acierto... Por tu parte, yo he podido alargar la carrera hasta los 35 años solo exclusivamente por el hecho de que me pasé a, o sea, pasamos a la posición de central, porque si iba a seguir jugando en el balonmano, sí, como jugaba antiguo con el lateral izquierdo, ya no llegaría.
19: Xesco, no,
4: sí, digues.
19: No, que anem molt malament de temps. volíem només que el poguessis saludar. Jo...

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Y se llama
2: Ronnie, es igual, ya más antes. Que más antes, jugant aquests tres ja en tinc prou.
3: Els tres, torna'ls a repetir, sisplau. Sí. Ronnie Bardagy.
2: Ronnie. És una mare que em va parir. Ronnie, collons, vale. Raffles i Lewandowski.
4: El Raffles qui és?
5: El Raffles és el
4: Rashford.
6: Oh, claro.
3: Rashford i l'altre...
2: Heu tocat els collons, jo els deia, si no m'entenia, els deia, tu tires Pepe, a la defensa de que està el Calcedo, l'hem portat aquí.
3: Cancelo.
2: Quita l'àrbit. Ell i Garriazábal, el capità...
3: ¡Comor!
2: Garriazábal, el capità... Xerrant.
3: Garriazábal.
2: És igual, Garriazábal.
7: Se li ha venido a la cabeza y supongo que dice, oye, la suelto y si cuela, cuela, tú.
3: Oyarzabal,
8: aviam.
3: O millor.
8: Tant de vol fitxar el Barça, tu, per tenir el creixell de comentar-lo.
3: Però fixa't, jo que el conec, Raffles de seguida va dir saber que era Rashford,
8: doncs,
3: però el
8: Bermúdez,
3: que no el coneix tant,
8: clar,
3: deia Rafinha.
8: Clar, jo també.
3: Ah,
8: sí,
3: el creixell se l'ha de conèixer per poder-lo interpretar.
5: El Raffles està guapo.
8: Mola. Més barat un Raffles que Rashford. Sembla més pratillo, més a...
3: Gràcies per escoltar-nos un migdia més. Ara, hora 14. Demà us recordo que a les 12 estem a l'hotel Melià Sitges. Avui a la tarda, graderia del balcó amb el Joan Tejedor. Adeu!
9: Adeu-siau!

0: amb Sique Rodríguez, Lluís Flaqué i Albert Bermúdez.
1: Que t'hi jugues al migdia.
0: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
2: Que t'hi jugues.
3: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.
4: I el migcampista del Barça, Fermín López, ja ha estat operat de la fractura al peu que li farà perdre el Mundial. Joan Tejedor, bon dia.
5: Bon dia. Fermín va passar ahir pel quiròfan perquè el doctor Antoni Dalmau l'operés de la fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El comunicat mèdic del Barça no especifica un temps de baixa, però les informacions que té Ser Catalunya estimen en uns 3 mesos el període de recuperació. Per tant, Fermín tornaria tot just per començar la propera Lliga. El seu company Pedri li enviava escalf en públic.
6: Ayer estuve con él y, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de un gusto y sobre todo por una lesión es un palo para todos, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
5: Dilluns que ve serà quan la selecció espanyola faci pública la llista pel Mundial.
4: Ahir al vespre es van entregar els Premis Nacionals de la Comunicació. El guardó d'honor va ser per a Justo Molinero.
7: Que avui és una oportunitat perquè coneixeu, perquè jo ja he donat un pas enrere, però la que ha donat el pas endavant és l'Andrea. Vine, Andrea, que et coneixi la gent. Vine.
8: A mi no em tornis a fer això, eh?
7: No?
8: No.
9: Que va passar una mica de vergonya a la filla quan va sortir a saludar el creador de Ràdio Teletaxi, que al matí d'ahir passava per l'aquí Catalunya i deia que aquest premi era una de les millors coses que li havia passat a la vida. També entre els premiats, Esther Vera, la plataforma 3CAT o el Banc de Sabadell.
4: I la banda de hard rock Esquilet torna a Europa i s'atura a Barcelona.
9: Ho fa aquesta nit a la sala Razzmatazz. El grup de Tennessee promet una tornada més potent, més dura i més rebel que mai.
4: Doncs no sabem si l'Aquí Catalunya serà potent, dur i rebel. Marina Fernández, què tal? Bon dia.
10: Hola, què tal? Bon dia. El que intentarem com a mínim és donar respostes a les grans notícies de les últimes hores. Déu-n'hi-do com ha vingut l'actualitat amb la imputació de Zapatero, amb tot el cas de l'Isaac Andic, en parlarem, ho ampliarem i posarem el focus. Serem també a Figueres amb aquest drama, amb aquest horror de feminicidi que ha tornat a passar a plena llum del dia amb un home que havia vulnerat l'ordre d'allunyament. I vaja, i després a partir de les 10 ja ens anirem relaxant, però abans anirem connectant amb el Congrés, amb el Parlament, perquè hi ha sessions en directe a partir de les 10, ja sí, al Racó de Pensar amb el Miqui Puig i amb la Núria Casas.
4: Avui que parleu de cromos, no?
10: Avui parlem de cromos en aquest Racó de Pensar. Ens ve el Miqui amb els invents que li han canviat la vida, que també convidem els oients a participar-hi, si ens ho volen dir, invents que t'han canviat la vida, que trobeu imprescindibles, i parlarem de col·leccionisme de cromos, sí. Sí, sí, ara que ve el Mundial també, doncs, ha encertat.
4: També, també. Ara els cromos ja no els regalen, com quan...
10: No, no, i hi ha gent que paga molta pasta, eh?
4: Sí, no. Una gran inversió, eh? Sempre està bé, per això anar a Sant Antoni després de canviar aquells que tens.
10: Mira, a mi em toca a prop de casa, això, sí, sí.
4: Que vagi molt bé, Marina, el
10: gràcies,
4: programa.
10: Adéu.
4: Ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena SER.
11: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
12: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Mantenir partides és limitat, que algunes peticions dels sindicats són inassumibles, però que si s'acaba trobant un acord es mirarà la manera de fer-lo efectiu.
1: Marge en aquests moments, diguéssim, clar, el tenim tancat. No n'hi ha, evidentment. Si hi ha voluntat, doncs veurem què prioritzem i, evidentment, potser alguna cosa s'haurà de deixar de fer per poder atendre aquesta o altres demandes.
0: Al marge del que passi avui amb la reunió amb els sindicats, el govern continuarà els contactes amb els comuns amb la intenció de tancar un acord en les properes hores.
2: Justament a partir de 9:15, Jessica Albiach serà a l'Aquí Catalunya. Són les 7:57.
3: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Arnau Montserrat, bon dia.
6: Bon dia, Gisela.
2: Fermín López ja ha estat operat de la fractura al peu que li farà perdre el Mundial.
6: El comunicat mèdic del Barça no especifica un temps de baixa, però les informacions que té CERC Catalunya estimen en uns 3 mesos el període de recuperació. Per cert, avui fa 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça.
7: Vaquero, Koeman, xute, Koeman!
6: Avui, què t'hi jugues especial des de Sitges, amb Vaquero, Amor, Chiqui, Salinas i altres membres del Dream Team. A la premsa, entrevista a Gavi a Mundo Deportivo.
8: Quería que ganase el Madrid al Español para poder ganarle nuestro campo y con nuestra gente.
6: Amb aquesta confessió, a Eric García, també al País, o a l'AS, Mourinho tancat, acord total amb el Madrid. Signarà per 2 temporades i tindrà una més opcional si conquereix com a mínim una lliga.
2: En futbol internacional, l'Arsenal ja és campió de la Premier League.
6: Després de l'empat a un del City al camp del Bournemouth. I així celebraven els futbolistes del conjunt de Londres que es van reunir per veure el partit del City. 22 anys feia que l'Arsenal no guanyava la Lliga Anglesa.
2: I Alcaraz tampoc jugarà a Wimbledon.
6: El Murcia va anunciar ahir que no jugarà a la gira d'herba per la seva lesió al canell dret. Ja es perdrà Roland Garros, ara també a Wimbledon.
2: Gràcies, Arnau.
6: Fins ara.
2: La banda de Hard Rock Skillet torna a Europa i s'atura a Barcelona.
9: I ho fa aquesta nit a la sala Rasmatàs. El grup de Tennessee promet una tornada més potent, més dura i més rebel que mai.
2: Així arribem a pràcticament les 8.
10: Salut! Però brindes con agua?
11: Con Fonvella, porque así recupero los minerales que pierdo durante el día y que mi cuerpo no genera de forma natural.
10: Va, un brindis por elegir el agua que nos llena de vida y de...
11: ¡Salud!
10: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
12: Fonvella, la única reconocida por expertos en nutrición.
13: Son las 8:00 a.m., las 7:00 en Canarias.

0: Hoy por hoy.
1: Ràdio Girona. Cadena SER.
2: Quan el peix arriba a Port Tallà hi ha la nostra gent, perquè a Octopus Girona Restaurants volem ser els primers. Tu podràs triar el que vols a les paradetes als restaurants mateix. Peix i marís de la màxima qualitat, amb menú diari al migdia de 21:90. A la nit, menús per a parelles i grups. Dos Octopus Girona Restaurant, carrer Migdia 20-24 i a la plaça Pompeu Fabra, i una web octopusgirona.com. Bon profit!
3: No és només una piscina, és el lloc on esmorzaràs els matins d'estiu, on els nens aprendran a nedar, on convidaràs amics, on desconnectaràs de tot.
4: A Piscina Rei Girona construïm piscines d'obra mida, amb rigor tècnic, amb detall, pensades per durar molts anys.
3: Piscines Rei Girona, piscinesreigirona.com. Que no és només una piscina, és casa teva.
5: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
6: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
7: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
6: La crítica és la consciència de la història.
7: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
6: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
7: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
9: Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
10: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
11: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback.

0: Hoy por hoy. Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Quan el peix arriba a Port Tallà hi ha la nostra gent, perquè Octopo Girona Restaurants volem ser els primers. Tu podràs triar el que vols a les paradetes als restaurants mateix. Peix i marís de la màxima qualitat, amb menú diari al migdia de 21:90. A la nit, menús per a parelles i grups. Dos Octopo Girona Restaurant, carrer Migdia 2024 i a la plaça Pompeu Fabra, i una web octopogirona.com. Bon profit!
2: Sabies que el sector agroalimentari és el primer de la indústria catalana? Un sector amb un alt índex d'inserció laboral que necessita professionals qualificats. Forma't a l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà amb el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en indústries alimentàries. Obre les portes a un món ple d'oportunitats. Assegura el teu futur per a inscripcions obertes. T'esperem a l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà.
3: Ocasión Plus.
4: Ocasión Plus, muy cerca de ti. Inauguramos una nueva tienda de seminuevos en Palafrugell, en Monràs, en carrer de la Ciutadella 102. Más de 100 coches para elegir con hasta un 30% de descuento por apertura. Tenemos 3 tiendas en Girona. Ven a vernos. Ven a Ocasión Plus.
5: No és només una piscina, és el lloc on esmorzaràs els matins d'estiu, on els nens aprendran a nedar, on convidaràs amics, on desconnectaràs de tot.
6: A Piscina Rei Girona construïm piscines d'obra mida, amb rigor tècnic, amb detall, pensades per durar molts anys.
5: Piscines Rei Girona, piscinesreigirona.com, que no és només una piscina, és casa teva.
7: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
8: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
7: La crítica és la consciència de la història.
8: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
7: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
8: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
11: Aquí estem amb Nico La Provítola.
12: ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás?
13: Muy bien, acá estamos, terminando el entrenamiento.
12: No te quiero poner en un compromiso, ya que has dicho que te gusta el fútbol y sabiendo de dónde eres.
11: Ya sé por dónde vas.
12: ¿Maradona o Messi? ¿Messi o Maradona?
13: Bueno, yo vi jugar mucho más a Messi. Maradona no lo vi jugar, solo cuando estaba a punto de retirarse en Boca, así que... disfruté muchísimo de Leo y creo que voy más por ese lado.
11: Yo pensaba le preguntabas para Julián Álvarez si le gustaría tenerlo por aquí para Barcelona, Julián.
13: Me gustaría, seguro. ahora bueno, hay que ver si pasa o no.
10: ¿Qué te jugas amb el Sique y el Flaqui?

0: Hoy por hoy. Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
2: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió.
1: Quina?
2: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes... Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
3: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
4: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència provada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
5: Si la vida da un vuelco, pongámosla en su sitio otra vez. Las drogas, las adicciones sí tienen salida. En el Centro de Tratamiento Equilibrium Centro ofrecemos apoyo profesional, comprensión y un camino para salir de la oscuridad hacia una nueva vida. Posibilidad de ingreso. Ponte en contacto con nosotros. Equilibriumcentro.com. Equilibriumcentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuita.
6: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. A Restaurant Guillermo, menú degustació de la badia. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. Restaurant Guillermo al Passeig Mundet 57 de Sant Antoni de Calonge. 972-65-05-64.
7: Què te passa, chiquillo, què te passa?
8: I això, va ser... La meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
7: No puedo leer ni escribir.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
9: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
10: Si eres periodista y no tienes más de 35 años, escucha porque esto te interesa. El Instituto de la Juventud convoca los premios INJUVE. Hay varias categorías: periodismo escrito, fotoperiodismo, periodismo audiovisual y periodismo radiofónico. Cada categoría tiene un premio de 5.000 euros. Si quieres presentar tu candidatura, ten en cuenta que el plazo para hacerlo termina el 16 de junio. Tienes toda la información en injuve.es.
9: Esperamos.

0: Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
1: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
2: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
1: La crítica és la consciència de la història.
2: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
1: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
2: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Francino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Dale, José. Venga, va. Una nana cantila,
3: podríem anar a dormir. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
5: Aquí comença el Que t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca't a mi.
6: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
7: És un animal.
6: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
6: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
7: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
5: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaquer.
8: Bon dia, com esteu? Què tal, Flaqui?
9: Bon dia, Sique Rodríguez. Quin goig que fa això, eh?
8: José Mari Vaquero, tot això és per tu, eh?
10: Al passar ara semblava una boda, saps? Que coneixes a la gent. Hola, hola, hola, hola, hola.
8: Grande Vaquero.
10: Bueno, estic en el meu poble. Aquí sí, faig una passada darrere, aplaudeixo tothom.
8: Aviam, si aplaudeix la gent. Avui el Que t'hi jugues des de l'hotel Meliá Sitges... per celebrar l'aniversari, com sempre dic, del primer petó que mai s'oblida, la Copa d'Europa que tenim aquí, el trofeu, 20 de maig de 1992, Wembley, quins records, i per celebrar també el naixement d'aquest fill, o net, perquè ja està en edat de tenir nets, de fet és avi José Mari Vaquero, ja mi tinc. Pròxima parada.
10: Ja tinc.
8: Ja ho sé, per aquí ronda.
10: Vindrà després.
8: No et preguntaré què fa més il·lusió, perquè segurament sense la Copa d'Europa el llibre no existiria, però què t'ha costat més, guanyar Copa d'Europa o escriure el llibre?
10: No, sense Copa d'Europa potser també.
8: Ah, bueno, no sé.
10: Home, això és un llibre de vida, no és un llibre només de futbol, d'anècdotes, d'experiències i de tot el que ha fet que jo sigui d'una manera, a vegades dolenta potser, però com s'ha forjat una mica el meu caràcter, per dir-ho d'una manera, no?
8: Flaqui, què feies tu el 20 de maig del 92?
9: Doncs jo, veure la Copa Europa, la final de Wembley, al costat dels meus pares, al sofà de casa, tenia 14 anyets, i, evidentment, vivint un moment inoblidable d'aquells que t'ha quedat per sempre. Tothom, tots els culers, recordem què fèiem, on estàvem i amb qui vam veure aquell moment.
8: D'aquí a una estona, amb gent del Dream Team, recordarem aquell màgic 20 de maig del 92. També amb els oients que han vingut avui a l'auditori de l'hotel Meliá Sitges, han portat... moltes coses, fins i tot un gespa de Wembley d'aquell dia. Gespa de Wembley d'aquell dia.
11: Césped?
8: I... sí,
11: han césped. Portat césped?
8: Sí, han portat césped. Ja,
11: a quants mil·límetres estava tallada? Estava tallada llarga, estava curta, estava com estava?
10: Estava corta. Sí?
11: Estava corteta, sí, com sí, toca. Per això vam guanyar, pel césped.
10: No, vam guanyar perquè Koeman va fer gol.
11: Perquè era el tapet, les
9: coses... I perquè tu li vas posar bé la pilota.
10: Les coses com són. No, mira... el més important va ser la meva passada. Va parar la pelota de puta mare.
11: Però no va ser ni pa'lante ni pa'tràs.
10: Ni pa'lante ni pa'tràs, ahir mateix. I això, Ronald li vaig dir, escolta, ara miraré, perquè jo vaig mirar com anava la pilota i va ser cobrant, perquè hem cobrat prima. Aleshores, imagina't, fer la parada de la vida, visualitzar el gol de la vida, a partir d'aquí, i cobrar. Collons.
9: Però Koeman t'ha agraït aquella passada? T'ha agraït alguna vegada? T'ha donat les gràcies per aquella passada que li vas fer?
10: I Ronald?
9: Sí.
10: No. I jo crec que Risto es va emprenyar perquè ell li hagués agradat ser ell. Clar. És a dir, per què no hem canviat això,
9: ara,
10: saps?
9: En el futbol modern, Risto, seria la preassistència. Ara es parla de preassistència.
10: Això, els narradors, teniu molt vocabulari i per mi és nou. És a dir, el Flaqui, collons, tu.
8: Doncs t'aviso una cosa. El Flaqui... I estigueu atents els oients que heu vingut a l'hotel Melià Sitges, perquè recrearà el gol de Wembley i qui millor imiti el Flaqui s'emportarà una samarreta Meiva color taronja com la que portaven els jugadors el dia que van guanyar la primera Copa d'Europa de la història del club.
9: Doncs així ho farem. I, per cert, parlant de samarretes, comencem el programa en un racó d'aquest escenari de l'hotel Melià Sitges. Tenim la Copa Europa, tenim el llibre, tenim el José Mari i tenim una samarreta també espectacular aquí darrere. José Mari, una samarreta gegant del dia del teu comiat al Camp Nou.
10: No, després explicaré quan vegin o arribin tots els companys, però d'aquesta samarreta puc dir que quan el dia de la meva despedida em quedava bé. Ara em queda prim, és a dir, ara se m'ha fet prim, saps? És a dir, que ha canviat una mica, no la samarreta, sinó jo, entens?
8: És una samarreta 2x2, recorde l'últim partit de Vaquero amb el Barça, que podeu veure els oients que heu vingut aquí a Sitges, també els que esteu veient, a part d'escoltant el Què t'hi jugues a través del live, pels que ens seguiu des de la ràdio, doncs són 2x2 de samarreta capa, de l'època, signada per molta gent. És talla Jordi Martí.
11: Talla X. Quantes X abans darrere?
10: Ara me queda pequeña, estrecha.
8: Ho dic talla Jordi Martí perquè a la reunió, quan vam dir que era 2x2, va pensar, com les meves camises, vull dir, no, tampoc passa res.
10: Que
8: parlarem de la primera Copa d'Europa del Barça, parlarem de Mi pròxima parada, el llibre de José Mari Vaquero, en aquestes dues hores de ràdio. Gràcies a tots els que heu vingut, gràcies a tots els que ens escolteu.
11: Exclusiva di Giovanni Romano! Cuidado, José Mari Vaquero, podiamo annunciare qui, estrena libre, Please Don't Go, l'ex giocatore del Barcellona, tra un libro che si chiama Mi prossima parada, esclusiva di Giovanni Romano, mondiale, esclusiva mondiale, Please Don't Go.
9: Vols dir che è un'esclusiva, això?
11: È un'esclusiva mondiale.
8: 12 i 10, che ti jugues a ser Catalunya. Que ti jugues.

0: 4 anys han passat des de la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley. D'aquí a una estona amb gent del Dream Team, alguns molt puntuals ja estan per aquí, per la sala. Recordarem aquell moment i també al llarg d'aquestes dues hores parlarem de Mi pròxima parada. José Mari Vaquero signarà alguns llibres i farem algun concurs perquè els pugueu aconseguir. T'he de dir, José Mari, que donant una volta passejant per Sitges entenc per què t'has quedat a viure aquí.
1: Bueno, la veritat és que fa molts anys ja, eh? Jo crec que sóc una de les persones que ha vingut de fora i porta més anys aquí. Aleshores, no, és un poble molt agradable, ens hem trobat molt bé, tant la meva família com jo, i a gust. A l'estiu hi ha una mica més de gent, però sobretot si dones un passeig per la playa Sant Sebastià, et daràs compte per què vaig venir a viure aquí.
0: Volem donar les gràcies a l'alcaldessa de Sitges per la seva complicitat. Aurora Carbonell, què tal, com està?
2: Molt bé, bon dia.
0: És un luxe, no?, tenir gent com Vaquero vivint a Sitges.
2: Un sitgetà més, que fa molts anys, com diu ell, un sitgetà que ens l'estimem molt aquí.
0: Què és el que més orgullosa li fa sentir de gent com Vaquero parlant de Sitges amb el carinyo que parlen?
2: Doncs precisament això, no?, que vingui gent que ha nascut en un altre indret, decideix venir a viure aquí perquè ho escull i quan està aquí doncs està tan orgullós i va amb la bandera de Sitges arreu, no? I això també és molt important.
0: Alguna vegada ho ha explicat, però potser hi ha oients que no ho saben, Sitges i Donosti són localitats agermanades, no?
1: Sí, sí. Fa temps.
2: Totalment. Sí. I precisament la platja Sant Sebastià hi ha alguna cosa que recorda molt.
1: Sí, sí. La barandilla.
2: Exacte.
1: Que precisament jo vaig començar a jugar a futbol des dels 8 fins als 14 anys a la playa de la Concha. Aleshores, aquesta barandilla per mi és un record que quan veig recordo la meva infantesa.
0: Aquí hi ha una barana a Sitges que és de la platja de la Concha de Sant Sebastià.
2: És un tros de la platja de la Concha de Sant Sebastià. Sí, sí, sí.
3: Sí, però és una barana molt característica de la platja de la Concha, per tant entenc que Vaquero es traslladi cap a la seva infantesa. És que Sitges té això, que quan la veus t'engresca i t'enamora, eh?
4: A veure, res que no tingui Badalona.
3: Home, vol dir.
4: Sigui, res que no tinguem el pont del petroli. Sí. Allà també s'hi ha afincat el Ricky Rubio. Passa que no seria José Mari Vaquero, seria més José Mari, no sé, els que venen pequeño, de fora. Els que venen de fora, més aviat José Mari Mantero. Més aviat.
1: O Guerrero.
4: Gent de fora. Sé que és veritat que... Però a Gela som terra d'acollida, no?
0: Avui hi ha molta gent de Sitges aquí al...
4: Ha limpiat mai Sitges? Ha limpiat mai Sitges, senyora?
0: Deia que avui hi ha molta gent de Sitges aquí a l'auditori del Hotel Melià Sitges, però també ha vingut gent d'arreu de Catalunya. Després escoltarem oients que venen de lluny per viure en directe a la ràdio i per acompanyar-te en un dia especial per a tu, José Mari Vaquero. I m'encanta, està per aquí el Santi Ovalle, que oients celebrin el seu aniversari amb nosaltres.
3: Què em dius ara?
0: I ens portin regals.
3: Home, això és al revés.
5: Hola, com et dius?
6: Anna.
5: Hola, per molts anys és el teu aniversari, no?
6: Sí.
5: Un aplaudiment per l'Anna.
4: No!
5: Des d'on vens?
6: De Sant Celoni.
5: Sant Celoni. Ets de?
6: Lleida.
0: Home, quina gran ciutat.
5: Ja has tocat. És que la primera persona ja... Escolta, ja ets molt fan del que t'hi jugues, del Vaquero, no?
6: Molt, molt. Molt del Barça. Culé des de quasi vaig néixer. Jo tenia 10 anys quan va jugar a Wembley. O sigui que...
3: Quin regal que et van fer aquella nit,
6: sí,
3: no?
6: Sí, el millor regal.
3: Caram.
6: Sí.
3: Una Copa d'Europa, ni més ni menys.
6: Sí.
0: I què ens has portat?
5: A veure, veig una bossa aquí.
6: He portat coca de recapte.
4: Ostres. Oh! Porta. Per molts anys, eh? Era, molt bé, per molts anys. Porta aquí. Molt bé. La bossa també...
3: President, calma.
4: Pot menjar?
3: Calma,
7: no li doni al president que se les menja totes, eh?
0: No, si us sembla, podem posar la coca de recapte aquí davant i que amb algunes pauses publicitàries els oients que han vingut puguin tastar-la perquè...
4: Els oients, diu...
0: Anna, m'has dit abans del programa que l'has fet tu?
4: Deixo aquí.
0: L'ha fet ella, eh? Sí, l'ha fet ella. Coca de recapte casera.
4: Molt bé, eh?
0: Sí.
3: President, és per repartir, eh?
4: Repartir què? Molt bé, eh? Obro, eh?
0: Sí, obri, president, obri. Però si la pot repartir també entre els oients que han vingut avui aquí. L'Anna celebra el seu aniversari. I Santi, per aquí davant, també demano un aplaudiment per un home que d'alguna manera celebra avui una fita històrica.
3: Caram,
4: sí.
0: I és que...
4: Vosaltres...
0: Té molt mèrit, no, Santi?
5: Com et dius? Bon dia.
8: Maneu, em dic.
7: I què celebres avui?
8: Avui fa justament un any que he deixat de fumar.
0: Un aplaudiment! Ah!
4: Molt bé!
7: Això és, no és un bon poc, aniversari, eh?
1: No és poc.
8: Home, i tant, després del fumador que he sigut, pues, ha costat, però s'ha aconseguit.
7: Li ha canviat molt la vida o no?
8: No.
0: Pregunta-li no com ho ha aconseguit.
7: Com ho s'ha aconseguit?
8: Amb pastilles. En ajuda, eh? En ajuda.
7: I amb molta força de voluntat, veritat?
8: Sí, sí, però ha sigut bastant fàcil, eh? Sí, sí. No, pensava que passaria més ansietat i no, no.
7: Doncs mira, amb un palillo, diuen per aquí, ostres. Doncs mira, tots els que fumin i vulguin deixar de fumar, aquí teniu un bon exemple, un any sense agafar una cigarreta.
0: Molt bé. L'Anna Flaqui és d'una gran ciutat com Lleida, el Manel és d'una altra gran localitat com el Prat de Llobregat.
3: Caram, tot queda a casa, tu! Només falta algú de Sant Carles i ja està.
0: Sí, sí, sí, i té un afegit, és el meu sogre, o sigui, que no pot dir per ell.
3: Amigo... Tot se sap al final.
0: Són les 12:17, escolteu el que t'hi jugues a ser Catalunya. Ara saludarem a periodistes per analitzar l'actualitat del Barça. En un moment també anirà pujant gent del Dream Team per celebrar amb José Mari Vaquero aquest aniversari de la primera Copa d'Europa de Wembley, que, per cert, el club ha recordat amb un missatge ara mateix a les xarxes socials,
3: sí,
0: Flaqui.
3: Sí, sí, ha posat la data, 20 de maig del 92, la nostra primera Copa d'Europa. És que avui el culer és d'aquells dies que s'aixeca recordant.
0: I estigueu atents també perquè regalarem llibres de Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero i José Javier Torre, que està també per aquí davant, dedicats, signats, i en un moment parlem del llibre, que a part de ser una autobiografia original, d'alguna manera és un llibre de vida. I ara us explicaré algunes coses que m'han cridat l'atenció, que encara no hem comentat al llarg d'aquesta temporada al programa. Però abans, endrecem l'actualitat. Són les 12:18.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Comencem pel Barça, Santi Ovalle, perquè el club va avançant en la planificació esportiva i fent els deures per poder inscriure amb normalitat en aquest proper mercat de fitxatges.
10: Hi ha hagut converses entre el Barça i la Lliga. Totes dues parts estan d'acord. El Barça està molt a prop d'estar a la regla de l'1-1. De fet, esperen totes dues parts que al juliol pugui estar a la regla de l'1-1 i inscriure amb normalitat. I per què? Doncs perquè el Barça ha fet la feina en aspectes que són importants, com per exemple doncs el que la venda de les llotges VIPs, ja han ingressat 70 milions, per exemple, dona sortir a Lewandowski, no genera fair play, però sí que t'estalvies uns 40 milions de la massa salarial, està aconseguint ingressos rècords, per exemple, li destaquen els 16 milions que ha ingressat a l'últim clàssic, és el rècord de mai a la història.
0: 16 milions al clàssic.
10: Més de 16 milions, és més ingressos del que generava un clàssic amb 100.000 espectadors al Camp Nou, per tant, aquesta xifra se la valoren molt positivament i insisteixo, tant la Lliga com el Barça donen per fet, perquè així ho han parlat entre ells, que a partir del juliol estarà a la regla de l'1-1.
0: I de fitxatges, renovacions, jugadors que poden marxar, jugadors que poden arribar?
10: Doncs mira, hi ha dos noms destacats que estan a la plantilla i que s'ha de veure què passa amb ells. El primer és Marcus Rashford. Flick li ha dit a Marcus Rashford que està molt content amb ell i que si depèn d'ell el vol a la plantilla, però també li ha deixat clar la decisió no és únicament meva, això és el que li ha dit Flick a Marcus Rashford, un Marcus Rashford que li ha dit al Barça que ell està disposat a posar totes les facilitats del món per quedar-se, baixar-se salari, posar en comptes de 3 anys de contracte, 5 anys de contracte per allargar el salari i l'amortització i que surti més econòmic. El United no vol rebaixar els 30 milions de la clàusula que té, però el Barça creu que sí que ho pot fer i esperen que es tanqui la continuïtat abans del Mundial. Això és el que espera el Barça amb Marcus Rashford. Insisteixo, Flick li ha dit a Marcus Rashford que si és per ell, se'l queda a la plantilla.
0: D'aquí a un moment ho comentem aquí a la taula, el que t'hi jugues. Destacar també que l'Arsenal és campió de la Premier, Flaqui.
3: Sí, 22 anys després, l'equip d'Arteta es proclama campió de la Premier gràcies a la punxada del City al camp del Bournemouth. Els de Guardiola van empatar un, van deixar el títol ja matemàticament a les mans de l'Arsenal. Arteta així es converteix en el segon entrenador de l'estat en guanyar la Premier després de Pep Guardiola.
0: Avui final de l'Europa League entre el Friburg i l'Aston Villa.
3: A les 9 de la nit a l'estadi del Besiktas d'Istanbul, Unai Emery buscarà amb l'Aston Villa el seu cinquè títol d'Europa League després d'haver-ne guanyat 3 amb el Sevilla i un amb el Villarreal. El de l'any tindrà un dels equips que ha crescut més en els darrers anys, el Friburg alemany, que vol aixecar el que seria primer títol europeu de la seva història.
0: Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Wimbledon.
3: El tenista murcià seguirà fora de les pistes després de retirar-se del godó. Ahir Alcaraz va anunciar que no disputaria la gira de gespa i que no seria els tornejos de Queens ni Wimbledon per acabar de solucionar la lesió al canell dret. Ara l'objectiu és tornar a finals d'agost per disputar els tornejos de Canadà, Cincinnati i el US Open.
0: I és una setmana especial avui perquè celebrem la primera Copa d'Europa de la història història del Barça, i dissabte perquè el club pot aixecar una altra Copa d'Europa, en aquest cas la Champions de futbol femení, Flaqui.
3: Sí, des del club avancen amb la venda d'entrades per la final de la Champions a Oslo. A hores d'ara, prop de 1.200 aficionats han comprat ja entrada a través dels canals del club, tot i que també hi ha un gruix de gent indeterminat que l'ha comprada via UEFA. El Barça són conscients que no serà un desplaçament massiu com els darrers anys per la logística d'arribar a Oslo, però sí que preveuen força aficionats culers dissabte a les graderies.
4: I un altre gruix que no ha comprat entrada allà perquè estarà a Casa Cupra.
3: Sí, senyor.
4: Casa Cupra Raval, on aquest mateix dissabte, des de les 5 de la tarda, hi serem, doncs, amb la, bueno, l'Anna Palet des d'Oslo, el Santiago Valle des de València, però tindrem una pila de gent a Casa Cupra Raval per passar-nos-ho de conya, una pantalla gegant, i ja sabeu que a la web de Casa Cupra Raval us hi podeu apuntar.
0: Són les 12:22, avui que t'hi jugues especial des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges per celebrar mi pròxima parada amb José Mari Vaquero, el seu llibre i també la primera Copa d'Europa. El trofeu el teniu aquí a l'escenari. Gràcies al Barça per la complicitat i per cedir-nos des del club la Copa d'Europa, que després, tranquils, retornarem al museu. T'he de dir, José Mari, que preparant el programa hem trobat una relíquia que ens ha emocionat, però a la vegada ens ha entristit, que és que ja vam celebrar els 25 anys a Wembley amb tu, te n'en recordes, Flaqui?
3: Home, i tant, quin dia aquell.
0: En un
1: jo no recordava.
0: Viatge històric.
3: Que joves que érem.
0: Que ens va portar a passejar la Copa d'Europa pel metro de Londres. La gent flipava.
4: Vaya dos quillos, sembleu.
0: Realment. Dic que ens ha emocionat i ens ha entristit perquè fixeu-vos que semblem els nostres fills.
3: Sí, noi,
0: i han passat 9 anys.
3: 9 anys.
0: Han passat 9 anys.
3: Sí, sí. Ja el sé que...
4: Com però quillos, copa. Quillos, eh?
3: Però què vols dir, tio? No parlis així de José Mari Vaquero.
4: No, no, de vosaltres dos.
3: Ah, nosaltres?
4: Sí, sí. Mira, mira.
0: Per la gent que no pot veure el programa, però sí escoltar-lo, aquest és un extracte del moment.
3: A veure, a veure.
11: José Mari Vaquero, bona tarda.
12: Mai és tard.
11: 25 anys després, se't continua posant la gallina de piel.
12: Bueno, la veritat és que sí, em dona molta alegria i sobretot quan tornes aquí a Wembley és diferent. És veritat que l'estadi és nou, però la sensació sempre hi és, no? És la segona vegada que vinc i la veritat és que sempre és especial perquè és un lloc especial.
0: Quin gran moment, eh? Deixeu-me dir una cosa, crec que ho he comentat alguna vegada, eh? Vam trucar a José Mari Vaquero per demanar-li si volia fer el viatge amb nosaltres i amb alguns oients afortunats, els que els va tocar el premi de passar un cap de setmana a Londres, participar al programa i visitar Wembley, i no va voler cobrar.
12: Ara sí, eh? He canviat, eh?
3: Ha canviat.
12: He madurat. Por si acaso.
0: Lu Martín, què tal, com estàs? Home, t'hauries de posar els auriculars, Lu, i el micro amontxato, que portes 20 anys al que t'hi jugues.
4: Hòstia. Espera, que ara el tinc enganxat.
0: I si pots fer-ho amb una mica de delicadesa, sí, Lu, i no rebentar el microcasco...
13: Con la calma.
0: Què has portat, Lu?
13: Què he portat? Ah, sí. Porta't una cosa.
3: És l'emoció del moment.
13: A veure, és que per arribar a guanyar Wembley tampoc va ser tan fàcil, eh? A la vida res és fàcil, tot costa.
4: Per què? Vas jugar tu o què?
0: Tot costa Catalunya Ràdio, eh?
4: Sí. Vas jugar tu?
13: Que si vaig jugar jo, doncs com si hagués jugat. Perquè ara encara no ho heu posat difícil. Va haver un dia que si el Barça no guanyava, segurament el Johan no hagués continuat a la banqueta. Aquell dia va ser un partit a bueno, primer que tot, bon dia i gràcies per venir.
4: Hola.
13: Va ser un partit a València, una final de Copa, on el Johan estava al precipici, no? I al final el Barça va guanyar. He portat una samarreta d'aquell dia, no? Perquè em sembla que va ser important aquell partit. Tu te'n recordaràs, José Mari, contra el Real Madrid, unes hòsties tan grans que el Hugo Sánchez va lesionar a l'Oisio. Normalment, el Johan, el tio que li posava el 14 a la banqueta, sortia a jugar. Bueno, doncs jo he portat la samarreta del tio que no va sortir a jugar perquè el Hugo Sánchez es va carregar a l'Oisio, i és aquesta samarreta.
0: Oh, que guapa.
13: Sí.
0: Me iba
13: no te la quedis.
0: Amb el número 14.
13: Perquè he suposat que algú portarà alguna de Wembley, no?
0: I de fet he vist oients, eh? Amb samarretes vintage.
13: I dic, bueno, vaig a portar aquella samarreta perquè sense aquell partit segurament no haguéssim arribat a Wembley.
0: Sí, sí, és molt xula la samarreta. Molt xula.
13: Guarda-te-la aquí.
0: Està també el Marcos López, són les 12:26, si us sembla, així podeu observar com fa habitualment la seva secció, perquè en directe repassarà la premsa per als oients del Que t'hi jugues.
14: El quiosc del Marcos.
0: Ens portes a Anglaterra, no, Marcos?
15: A Anglaterra, evidentment. Bon dia i moltes gràcies per estar aquí.
3: Hola, Marcos.
15: Hola, què tal, com esteu? Arteta heredó un desastre tóxico i així és com lo solucionó. Los métodos únicos del entrenador del Arsenal y su atención al detalle crearon un equipo unido lo suficientemente fuerte como para poner fin a la espera de 22 años por el título de la Premier League, escribe Sandin en el Daily Telegraph. Y supongo que lo conoce Lou, Paul Hirsch en The Times traza un perfil de un técnico innovador y rupturista que enfila sus últimos días en las islas. La década de Pep Guardiola en el Manchester City, un genio que cambió el fútbol inglés.
0: Tu coneixes Arteta, no? Lu, sí, des de fa temps, perquè a més va ser ajudant de Guardiola al...
16: Bueno, el conec des d'abans. Molt bon tio.
0: S'ha treballat guanyar aquesta Premier?
16: Home, jo crec que sí, sobretot ha treballat les jugades a pilota parada, perquè ha fotut 19 gols a pilota parada. De fet, molta gent a Anglaterra diuen que és la lliga dels set pisos, perquè és la guanyada a pilota parada.
0: Tu has vist molts partits del Arsenal aquesta temporada, José Mari?
1: No, gaire. Champions, sí. Però sí, és un equip físicament molt fort, amb una fortalesa, com diu, en la pilota parada, i la veritat és que, bueno, és un estil diferent, completament diferent del que té el Barça o el que té Guardiola, però al final el que es tracta és de competir, competir amb les teves herramientes, i en aquest sentit jo crec que chapeau per Arteta, perquè ha jugat això i ha aconseguit el que volia aconseguir.
16: Ell ho comentàvem ahir, és... Crec que és de rècord. No li han tret cap targeta vermella en tota la temporada. No sé, això em fa sospitar, també.
17: Hem guanyat nosaltres la Copa Red Cards. Red Card Cup l'hem guanyat nosaltres. Li regalo su Premier particular. Ell és el puto jefe, el puto amo. Arteta, enhorabuena. Un altre que és el meu segon i es corona gràcies a mi, o gràcies a mi, o com sigui, però... una altra persona que em fa de segon, m'ajuda a mi, i que et surt d'un segon ex-Barça, com a Mourinho,
3: ets massa bon mestre.
17: I escolta, ara tot resulta que els mestres superen els professors. Els alumnes superen els mestres.
0: 12:28, donem les gràcies a l'alcaldessa de Sitges per la complicitat, per haver-nos convidat a fer la ràdio en directe des de la seva localitat, Aurora Carbonell. Aviam si... a l'estiu ens tornem a veure, que Sitges a l'estiu és especialment bonica, tot i que hi hagi molta gent, com diu José Mario.
3: A l'estiu i a l'hivern, Sitges mola tot l'any.
2: Moltes gràcies. Només dic que en el llibre, espero llegir-me'l, perquè el José Mario va fer aquí una xerrada en el TED, te'n recordes, José Mario, al Prado? I va ser molt motivadora i molt emocionant, i m'imagino que va en aquesta línia, no?
1: Aquesta és la qüestió, aquesta una mica més concreta, no? Perquè aquest dia va ser la primera vegada que vaig parlar en públic així com sense res, no? A pelo, com es diu, però sí, més o menys aquest és el concepte és d'on venim, què fem i per què ho fem, no?
0: El llibre es diu Mi pròxima parada, gràcies, alcaldessa.
2: Gràcies.
0: Un aplaudiment
2: gràcies
0: per a Aurora Carbonell, i el comentarem amb alguns dels integrants del Dream Team que participen en aquest projecte de l'editorial Colima, Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero, José Javier Torre, on parles, entre altres coses, jo crec que hi ha vegades que no es vaciles, de les quatre nobles verdades de Buda.
1: Això és una mica de reflexions. Jo faig reflexions i ell li posa nom a aquesta reflexió. Diu, escolta, això ho diu aquest o ho diu aquest, i ho ha fet de puta mare. La veritat és que és un llibre on hem treballat molt bé amb José Javier. Ell és un home que porta ja... Aquest és el cinquè llibre que fa, i aleshores pues, ha posat full a l'ulla, no? Uh-huh. Aleshores, això, aquesta frase, o aquesta frase en concret, és més seva que meva.
0: I qual és el cuento del granjero chino al que se le escapó un caballo?
4: Hòstia. Pues un granjero chino que se le escapó un caballo. ¿Qué puede decir? Pues un granjero chino, que un granjero, un señor que lleva una granja, que era de China, efectivamente, como lo dice el título... ¿Y qué se le escapó? Un caballo. Pues ya, es que creo que el título te lo está diciendo todo.
1: Claro, eso es como la pasada darrera.
4: ¿Qué es un pase atrás? Un pase para atrás.
1: Vaquero, es que, de punto. ¿Qué fallo? Vaquero, fallía. Ahora no.
4: Bueno, ara ho pots fer també.
1: Ara, però... bueno, de tant en tant, si se vulgui, també el Julio Salinas fotia alguna pedrada cap a darrere.
4: Ostres.
0: Julio Salinas, què tal, com estàs?
18: Bon dia.
3: Que bienvenida, t'ha dado?
18: Molt bé, sí, sí.
1: No, no, ja l'he fotut una bronca a fora.
3: Ah,
1: sí? Sí, perquè... Diu, escolta, és que... com pot ser que... Diuen que la teva família algú et diu Chema.
18: No, i, no.
1: Saps què passa? Que aquest home...
18: No.
1: Com és de Bilbao, diu, escolta, jo li posaré el nom que jo vull.
18: No.
1: Sí, sí,
18: escolta. A veure, comencem una altra vegada.
3: Ja ens fa
0: molt. Vinga, Julio.
18: A veure, ell, com es diu?
0: José Mari.
18: D'on procedeix?
0: Del País Basc.
18: Euskadi, no?
0: De Euskadi, sí,
18: vale,
0: sí.
18: D'acord, d'acord. En Euskadi és Chema. D'acord? A mi no em surt dir José Mari. És una cosa molt estranya. És Chema. Aleshores, ell sempre deia que jo era l'únic que li deia això. I en dos, aleshores, ara, fora d'aquí, fora, m'he trobat a unes quantes persones que m'han dit que tota la seva família li diu Chema.
1: No, la meva dona no.
18: La única. Flor, has de començar a dir-li Chema.
1: Bueno, ella em diu moltes coses, però Chema no.
0: Aviam si trobem a la Flor entre el públic, hi ha molta gent. Santi Ovalle li aproparà a l'inalàmbric perquè té la típica gràcia andalusa i fa molt riure. També ha vingut la filla de José Mari Vaquero, Lorea, qui no està avui a Sitges és John Vaquero perquè viu als Estats Units.
1: No, però...
0: Ens ha deixat un missatge. El vols escoltar?
1: Ah, sí, clar.
0: John Vaquero.
19: Hola, papi. ¿Qué tal? Bueno, espero que estés disfrutando mucho de este día, que aunque me hubiera encantado estar ahí, sé que estás súper bien rodeado por bueno, tus excompañeros, buenos amigos y los que son ahora, ¿no? Tu nuevo equipo, CK Flaky. Y nada, te quería felicitar por el libro, que sé que hacía mucho tiempo que lo querías hacer, que es algo que le has puesto mucho trabajo e ilusión, pero lo que me parece fatal es que tu hijo aún no tenga una copia. Eso es lo que me parece muy fuerte. Pero bueno, creo que pronto me va a llegar y tengo mucha ilusión de leerlo. Y bueno, sobre todo de verte, de darte un abrazo y nada, estoy súper... agradecido de tenerte, de tener un padre como tú y nos vemos muy pronto. Un abrazo.
4: Yo lo que he dicho muchas veces, cuando seas un granjero chino que se te escapa un caballo, yo te regalaré un libro.
1: Bueno, ha dit mitja veritat, porque el borrador le va arribar en temps. Aleshores, ja sabia com anava això. És veritat que el final no... però nos intentarem trobar aviat i aleshores li portareu.
0: Escoltant el teu fill, dient que encara no tenia una còpia del llibre, he vist com algú de la taula ha aixecat la mà dient, jo tampoc. Chiqui Begiristain, què tal, com estàs?
20: Hola, què tal? Molt bé. anava a queixar-me, però després de les hòsties que li han posat al Juli i al seu fill... Pues yo estoy encantado, estoy tranquilo, mal compraré. Y cuando siga algún día, pues que mal signi y tal, así. Pero, o sea, que yo encantado, José María, cuando tú vulguis, cuando Dios, compro uns quants.
1: Ya en fora.
20: Y ya está. Així,
3: a ver, pero un momento.
20: Al menos un que tracti bé.
3: Este libro es a beneficio de la Fundación.
1: Bueno, nosotros nos estimem tots, ¿eh?
20: Sí.
3: Pero, a ver,
20: encara que no sembli.
1: Encara que no sembli.
3: José María, pero esto no es a beneficio de la Fundación...
1: Algo haremos.
3: ¿De Lela? Pues coño, compraroslo, ¿no? Digo yo.
1: También.
3: Digo yo.
0: Sí, aquí fora podeu comprar el llibre si voleu i en sortejarem dos entre els nostres oients i si José Mari Vaquero vol que Julio Salinas i Chiqui Begiristain participin al concurs per aconseguir el llibre gratis, doncs...
1: Julio, seguro.
0: Ens ho podem passar bastant bé, eh?
1: Sí.
0: Ara us explicarem què heu de fer si voleu aconseguir el llibre de José Mari Vaquero. Abans, Santi.
21: Flor.
22: Hola, mi vida.
21: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
22: Aquí, mira.
21: ¿Tú lo tienes, el libro, o tampoco?
22: Pues mira, sí, me lo regaló el primero, creo. Hombre, que si no le corto los huevos. ¿San Latín?
1: Menos mal que estoy aquí arriba.
22: Lo hubiera dicho si estás también en otro lado, ¿eh? No me corto.
21: Sigue arrastrando masas, ¿eh, José Mari? De unido.
22: Oye, que aquí hay muchos amigos míos, ¿eh?
3: Tienes tu mérito también.
22: ¿Mérito? Isabel, mucho. Bueno, que no veo muy bien, ¿eh? Pero mucho.
21: ¿Te lo has leído el libro?
22: Sí, pero aparte me lo sé de memoria, ¿eh? Porque esto es monotema.
21: ¿Algún mensajito para José Mari?
22: No, nada, que me alegro mucho de verte. Y que me habéis hecho un poco putada y después de hoy a mi John, porque me pongo a llorar.
0: Lo tienes lejos, claro. ¿No?
22: Pero que bueno, que os estimo a todos. Que muy bien. Muchas gracias.
21: Gracias, Flor.
0: ¿Podemos explicar cuando terminó una maratón y tú le ibas animando por Barcelona, era, ¿no? ¿Mm? Yendo de parada en parada de metro.
1: No, parada no. Fui con el coche por Ronda Litoral.
0: Sí, por Ronda Litoral. Tú con el coche y ya corriendo.
1: Ella iba por... claro, yo ya había corrido mucho. No, no, ella tiene en esto una dedicación y una mentalidad muy potente. Casi cada día anda entre 8 y 10 kilómetros. Antes corría 10 kilómetros. Ha hecho medias maratones, Ha hecho una maratón de Barcelona, por lo tanto, en este sentido, tiene una mentalidad muy, muy potente.
0: En el libro explicas que la familia lo es todo, y para un esportista de élite es muy importante.
1: Sí, a vegades nosaltres, los esportistes, estem dins de... Només pensant en el esport, especialment, i és veritat que si darrere no tens una tranquil·litat o una força diferent, doncs a vegades és difícil, no? Perquè el dia a dia no és tan fàcil. I sí, jo crec que cadascú té la seva necessitat, però sí, és important tenir tranquil·litat.
0: Tenim aquí a Chiqui Begristain, que a part de llegenda del Barça com a futbolista, també ha estat molt important a la direcció esportiva del club, al Barça, al Manchester City. És veritat que quan tu vas a fitxar un jugador, a part de com és el futbolista, mires la persona i tens en compte el seu entorn? És important això?
5: Molt important i cada cop més. Evidentment perquè els jugadors primer competeixen entre ells i aleshores necessites personalitats que siguin suficientment madures perquè puguin compartir aquell vestuari, no? Perquè competeixen entre ells, primer per jugar, per l'alineació, no? Que decideix l'entrenador. I és molt important. Jo el primer que diria sempre és que quan tu vols fitxar un jugador, primer ho has de sentir-ho tu. Has de sentir que aquell jugador... Has de sentir alguna cosa, eh? Després estan les dades i tot. Però primer has de sentir alguna cosa que diguis, hòstia, aquest jugador encaixa bé, funcionarà bé. I després, a mi m'agradava veure amb ell i després amb el seu entorn. O sigui, intentar fer una trobada amb entorn, que sigui família o siguin amics, per veure, tu estàs amb la gent, amb els pares o amb el pare o el que sigui, però veure com respira, no? El jugador amb els seus amics, és un líder, és un tio divertit, és un tio que no parla res... És molt important tot perquè després els fots allà en un grup de 23 tios que juguen carreres i carreres professionals importants on hi ha egos, hi ha egoismes, hi ha de tot. Aleshores és importantíssim.
6: De fet, jo recordo molts moments importants d'aquests jugadors, però el que més recordo del Dream Team, ara que estava la Flor aquí, que està la mare, que la veig per aquí, la mare és la dona del Chiqui, les nits a Sant Sebastià, tancant el Bataplan abans dels partits...
21: Això... Com abans?
8: Com abans dels partits?
6: No, bueno, vosaltres estàveu concentrats i elles no.
8: I
6: jo tampoc. El Julito no, encara no estava casat. El Julito, en aquella època, era un fucker impressionant.
21: No, és que aleshores...
6: Però aquelles nits...
21: També pots ser esportista d'elit. Estan solter, eh? Ah, tu has sigut... No té res que veure.
6: Perdona, tu has sigut futbolista d'elit?
21: No,
6: o eres sé, futbolista?
21: Jo no sé lo que he sigut. Lo que sí que te puc dir és que he estat 20 anys. 20 anys. I al final me vas retirar
6: per avorriment. Acabo.
0: Em vas retirar per avorriment. Avorriment.
6: Sí que... volia dir...
21: Però podies viure i podies estar solter, eh?
6: Sí. Jo el que volia dir és que té raó a l'Aitor, que és molt important el que hi ha darrere, el futbolista i com la família que acompanya el futbolista. I aquestes famílies els acompanyaven molt divertidament.
3: De fet, Flick va dir aquesta temporada que els egos maten l'èxit, no? Al final, això del vestidor és fonamental.
1: En la línia que ha dit el Chiqui, primer de tot, mira, per exemple, nosaltres, no? Chiqui, jo parlo, i també Julio, perquè nosaltres hem tingut la sort d'estar en jugadors excepcionals en la Real Societat. Ell també ha estat en un equip que va guanyar dos ligues, en l'Atleti, i hem tingut la sort d'estar en jugadors amb moltíssima personalitat. en el cas meu, i el de Chiqui, pues, con Arconada, Zamora, Satrústegui, López Ufarte i Dígoras, és a dir, amb una estructura d'exigència i professionalitat molt potent. I després hem arribat aquí a Barcelona i hem arribat un grup entre 24 i 26 anys en les parelles, uns i altres no, i aleshores hem crescut com grup tant personalment com professionalment. I jo crec que això va ser una gran sort per nosaltres, perquè al marge de disfrutar jugant a futbol, hem disfrutat també de la vida, així tal qual.
0: De fet, al llibre, Mi pròxima parada, cada capítol acaba amb la reflexió d'un company sobre José Mari Vaquero, no? N'hi ha de Julio Salinas, i la de Chiqui Begristain conté una frase que m'ha cridat l'atenció, no? Al Barça no le puedes abandonar. Ya te abandonará él a ti. Quina frase més bonica, no? Al Barça no el pots abandonar. Ja t'abandonarà el Barça a tu.
20: Sí, vam viure aquell moment del 94. Estàvem ja després d'aquell 4-0 d'Atenes i el Johan ja fem molts canvis a la plantilla. Bueno, va arribar aquell, l'Atlètic estava en eleccions i bueno, es van passejar pel Mundial i bueno, vam tenir aquella oportunitat, no? I en aquell moment ho vaig compartir amb el José María, que em va ajudar. Em va ajudar a pensar que no, vull dir, que me quedava un any de contracte i dic, pues em quedo i a veure què passa, no? I efectivament, és el Barça al final el que ha de dir al Barça i després ho aplicaria al futbol. És el futbol, jo sempre dic al jugador, millor vida que el jugador no existeix. I aleshores, no es retiris mai. I si no es retiris mai del Barça, tampoc. És a dir, pues,
0: ja et retiraran.
20: Ja et retiraran i em va retirar, evidentment. Que ho va fer molt bé, eh? Ho va fer molt bé perquè van dir, bueno, da, tu, Chiqui, et vols quedar com vulguis, tu, hòstia, bon tio, al vestuari, tu ajudaràs, jugaràs a algú. Home, però si en algun club et donen 2 anys de contracte... I, home, igual, li vaig dir, Johan, ja ho entes. I me'n vaig anar al Deportiu i em vaig trobar amb la teva goma, el Julio...
0: És veritat, és veritat.
1: A menjar marisco, ahir, eh?
20: Sí.
1: Estava el Recarte, també, no?
20: Sí, el Recarte, el Duayen, Rivera, Bascos, també molts Bascos.
18: Sí, sí, aquestes paraules que has dit, jo també les recordo. El que passa que jo no me vas anar, me vaig a... Que és diferent.
20: Sí. O sea, no tenia molta imaginació, no era molt creatiu,
18: no,
20: eh?
18: No.
20: Utilitzava el mateix per tots.
18: Jo tenia la frase feta.
1: Però mira,
15: almenys,
1: per
15: no
1: això...
15: almenys no va ser a l'autobús, com Zubi Gaspar.
18: No sé què pitjor, eh? No sé què és pitjor, eh?
1: No, volia dir que també, entre altres raons, aquesta samarreta l'ha portat també perquè...
0: És la samarreta 2x2 gegant del dia del comiat de José Mari Vaquero com a futbolista del Barça, que està signada per moltíssima gent.
1: Perquè va ser... d'alguna manera, el final del cicle, anem a dir, del Dream Team, no? Per dir d'alguna manera. I clar, hi ha tants jugadors com aquests que tenim aquí, i altres, no? Molts altres, que haguessin merescut el mateix homenatge que a mi, perquè al final, si no haguéssim guanyat segurament a Wembley, tot hauria sigut diferent. Abans ha dit de València, però després de València ha hagut molts moments difícils. És més, cada any pràcticament es dudava de la continuïtat de Johan, fins i tot el 92. Sí, sí, abans de la final de Champions, recordo una roda de premsa de Núñez, sí, no? Sí, plorant, sí, sí, i nosaltres dèiem, collons, tu, anem a jugar a la final demà, hòstia, hem de guanyar. I plorant, bueno, cadascú, no? Amb tot el respecte, jo estimava molt, me va respectar molt el senyor Núñez, el president, però vull dir que per això també volia portar la samarreta com homenatge a tots els companys que jo vaig tenir en tota la meva època del Barça, i entre ells.
0: Són les 12:45, 12:45 del migdia. En un moment puja a l'escenari també més gent del Dream Team. El 20 de maig que celebrem la primera Copa d'Europa de la història del Barça, el trofeu que teniu aquí a l'hotel Melià Sitges. Gràcies a tots els oients que ens acompanyeu avui en aquest fantàstic auditori. I, com us dèiem, també tenim alguns llibres de José Mari Vaquero per regalar entre la nostra audiència.
1: Però digui
0: I...
1: que han de fer.
4: Pues ya te lo digo yo, no pasa nada. Bueno, tú no te preocupes, hostia, es que estáis aquí todo el rato...
3: Controlando.
4: A ver, luces del público, por favor. Encendemos las luces del público. Porque ahora mismo hay mucha gente...
1: Ahora veis, hermano.
3: Molta gente, ¿eh?
4: Ahora mismo hay mucha gente que desea convertirse en un animal, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
0: Os han dado una cosa, ¿verdad? Per situar els oients, clar, José Mari Vaquero ens ha regalat al llarg de tota aquesta temporada el Que t'hi jugues, i si llegiu el llibre, observareu el per què metàfores d'animals com aquestes.
4: O las máscaras.
1: Te voy a contar la historia de los...
4: Fíjate que... Mira.
0: ¿Me estás vacilando?
1: No. Mira, es que iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles, y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Si me preguntáis por los árbitros, me voy a invernar como los osos. Tengo grasa suficiente para pasar el verano. He tomado las cervezas suficientes para estar todo el verano sin tomar ninguna más. Y voy a estar muy tranquilo. Por lo tanto, no me preguntéis por árbitros. Punto. Es que está dormido, pero se hacen los dormidos,
4: ¿sabes?
1: ¿Sabes
4: los dormidos?
1: Sí, porque...
4: ¿Cómo saben los polares?
1: La comunidad hace que de vez en cuando alguno se despierte, pero... Para no molestar a los demás,
4: no se roncan.
1: Se quedan ahí y se vuelven a dormir.
4: Como,
1: claro, como las gafas del Oceanógrafo de Valencia, ¿sabes? Que los pececitos pequeñitos, es verdad. Que
4: parecen muy grandes.
1: Muy grandes.
4: Y a veces
3: el Camp Nou para ti era un pez lociforme.
1: Es un pez de estos, como no me acuerdo.
4: Lociforme.
1: Lociforme, perfecto.
4: Tal cual.
1: Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
0: ¿Qué pasó?
1: Que salió un bosque que se llama el pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
3: Todo esto, la cara de sorpresa de Chiqui i de Julio Salinas, tot això ho ha dit el José Mari,
20: Sí, sí, estàs bé, o...
4: Pues hay tantos animales que ahora tú vas a tener que hacer que ser el juez. Tú tendrás que ser el juez.
1: Pero el millón no está el del salmón.
4: El del salmón que va para arriba. Cuando el río va para abajo, el salmón va para arriba. Pues ahora hay mucha gente en el público que va a hacer imitaciones de animales. Y tú vas a decidir a quién le regalas un libro.
1: Molde.
4: Efectivamente.
21: A ver, correcto. Per aquí tenim, com us dieu?
0: Carles.
20: Josep.
21: A veure, sabeu ja que imitareu?
0: Porten una màscara?
21: Sí, tigre, màscara, i un tots lleó, porten màscara.
3: No? Tot el públic porta una màscara d'animal.
0: És que ara t'he d'explicar una cosa, José Mari. Va venir un oient al Que t'hi jugues un dia portant-nos una bossa amb tot de màscares d'animals per a que te les regaléssim a tu. I vam decidir que el millor dia per fer-ho és avui.
1: Molt bé, ja no veig, ja.
21: Avui tot l'hotel Beliàsitges s'ha convertit en... Doncs mira, comencem...
1: Sembla un zoo, això.
21: Comencem pel lleó. D'acord? Imitació del lleó. A veure, quan vulguis.
0: Bravo!
21: Un lleó.
0: Això està mal,
21: Ja una mica... A veure el tigre. A veure el tigre, què tal.
0: Els va puntuant, José Mari Vaquero.
3: Tot això ha provocat...
21: Puntua, Vaquero,
3: Tot això ha provocat José Mari.
21: Anem cap al final de l'auditori, a veure...
3: Capità del Dream Team.
21: Aquí hi ha un grup...
4: Valorant... Imitacions d'animals.
21: Un grup de... Poseu-vos de peu, a veure.
0: Ai.
21: Veniu aquí. Aquests ho fan en grup, després s'hauran de repartir... Se l'hauran d'anar deixant, el llibre. Què porteu de màscara, a veure? Sí. Què imitareu? Què voleu imitar? Cavall, m'han dit, no?
3: Cavall, mira.
21: Vinga.
3: Cavall del Xina.
21: Doncs, 3, 2, 1, quan vulgueu.
7: Jo no sé...
21: No, però el cavall, no heu de imitar el cavall.
3: El cavall parla.
7: Però és que jo no ho sé.
3: No saps com
21: ho veus? No,
0: heu de triar un animal.
21: Ah, sí que voleu. A veure, quin voleu? Va.
3: Un os.
21: Bueno, bé. Vaquero, puntua. Més per aquí, a veure. Aquí veig allà davant, a la tercera fila.
0: Tenen ganes de fer l'animal a la ràdio.
21: Què més hi ha?
4: Sí.
21: Aquí, a veure, vine cap aquí. Què tens? Què portes?
7: El pato.
3: El pato?
21: Hòstia, això promet. A veure, va, 3, 2, 1.
0: Ha fet el Donald, eh?
21: Ja, crec que hi ha un altre tigre. Aquí el jovent, sort del jovent, eh?
3: Sí, com
21: se n'esquen. Quines ganes té d'imitar el jovent. A veure, el tigre, 3, 2, 1. Gatito, más gatito que tigre. ¿Tenim prou o fem més? ¿Qué, qué penseu? Vaquero, ¿tienes ya veredicto o no?
1: En Julio y Chiqui.
3: També. Els vols, els vols implicar,
1: hem de fer,
3: eh?
1: Hem de fer
3: els vols
1: una...
3: implicar.
18: No, no, no, no.
1: El pato.
3: Podem tornar-lo a fer, podem tornar-lo a fer, perquè ha estat espectacular.
0: L'oient que ha fet el ànec, el pato, s'emporta un dels llibres de Vaquero.
7: Muchas gracias, muchas gracias.
21: Un altre cop, sisplau.
18: No, el pato.
0: Increïble.
1: Escolta, això l'ho fas molt bé, però has d'anar a l'escola, que això és entrenament, sembla, eh?
0: Ai, són les 12:51, important. A la vida de Vaquero, diversos entrenadors. Un que ens ha volgut deixar un missatge perquè viu lluny i no pot estar aquí amb nosaltres. És, n'has parlat moltes vegades d'ell, Javier Clemente.
9: Hablar de José Mari Vaquero en el aspecto futbolístico para un entrenador es fácil. Es un tío de entrega, es un tío que ha luchado siempre, siempre con ánimo de victoria, peleón, animoso y encima buen compañero. Personalmente le tengo mucho afecto y es de los que, sin haber sido de los llamados bonitos jugadores, siempre ha sido un jugador que para mí, por lo menos, era lo más práctico que había en el fútbol. Era un jugador que, con las virtudes que tenía, todo lo que hacía era útil para el equipo. Por eso creo que ha sido una gran figura. Un abrazo, José Mari, y un merecido recuerdo en este programa.
21: Te la ha clavado, ¿eh? Aprovechado para clavártela, ¿eh? No. Aprovechado para...
1: Lo que me ha preocupado, que ha dicho, escolta, en el ámbito profesional estaba pensando que no parle del personal, porque potser no pensa lo mateix. No, la verdad es que yo siempre he dicho, y sabe, Javi Clemente lo sabe perfectamente, que para mí va a ser el comenzamiento de la selección española de fútbol como equipo. És a dir, jo portava ja uns anys anant a la selecció, però sempre havia sigut, també Julio, després Chiqui també, però sempre havia sigut una mica la selecció nacional, no? I no un equip de futbol. I aleshores Javi va canviar això i va fer un equip de futbol dins de la selecció nacional. I aleshores això jo sempre l'he reconegut, cada dia, en cada post ho faig, ell ho sap, l'he dit també sempre, i també tinc que dir-te que cada vegada que per una raó o una altra, per exemple, l'homenatge al 25 aniversari de Wembley, que van haver unes xerrades, le vaig convidar i va venir, i és a dir, que sempre ha estat amb mi, amb respecte i amb molt de carinyo, i aleshores és recíproc, no? Es diu? Recíproc.
0: Sí, recíproc. Sí. Molt bé. Sí, sí.
1: I ells també poden parlar una mica de la selecció de Javi.
18: És que para, bueno, jo parlo de Javi, què vols que digui, no? Per mi és el meu pare, més a més d'un amic. Jo considero un amic, però més a més que nosaltres jo crec que estem aquí al Barça per ell. És a dir, al final el Dream Team ho va muntar ell.
0: Això és veritat, eh? No és una llegenda.
18: Home, a veure, està més clar que l'ostre. Només has de mirar només qui va venir.
7: Ho tira pa casa.
18: No, només has de mirar qui, els que van venir, els que van venir aquí. I és veritat el que diu, a Chema.
0: Chema!
18: És veritat, en el sentit de que nosaltres...
3: És insuperable.
18: El 94... va ser un equip el que va lluitar per aquest Mundial. No van tenir la sort, però més a més de totes les desavantatges, totes les pedres que hi havia al camí, perquè va ser una lluita terrible durant dos anys, sempre discutint quina anava aquella selecció. Recorda que era l'època de la quinta del buitre, que Clemente va fer pues, un punt i a part i van anar 10 del Barça, 10 del Barça. I jo crec que allí van lluitar tots i era un equip, era un equip. No van tenir la sort de guanyar-lo, però la sensació va ser molt bona.
20: A veure, jo afegiria això, no? És a dir, primer, perquè havíem guanyat les quatre lligues seguides, era normal que el cos, diguem, de l'equip ell fos del Barça, no? Però jo crec que el que, una mica afegint el que ha dit el José Mari, ell de la llista de 23 va portar 16 a 17 per jugar i les altres els va portar, que era bona gent, mantenir la qualitat de l'entrenament i l'esperit de l'equip. I ara puc afegir, evidentment, vosaltres dos estàveu en el grup del 17-17 i jo estava en l'altre. Per això vaig jugar 20 minuts.
1: Molt, Això diu molt del Javi, que era molt intel·ligent.
0: I Clemente ha destacat de Vaquero que sense ser un gran talent va...
1: No cal que digui
0: això. Sense
1: ser un gran talent.
20: Jugador bonito.
0: Diré una cosa, a mi em va meravellar de tu un dia que et vam entrevistar, crec que estàvem amb tu, Lu Martín, i vas dir que...
20: Ui, Lu.
3: Ya va a tocar.
0: Dijiste, imaginaos si era bueno... que estuve 20 años en primera división sin hacer ni un solo regate.
1: Això és veritat. No. I ningú s'havia donat compte, ni ara. Ara lo has dit i ara sí que aquesta gent diu, collons, sí, però, sí que era dolent aquest.
18: Hòstia. Sí, però és que jo no sé, lo que moltes vegades jo crec que no entenem lo que és el talent. El talent. A veure, estàs parlant d'un jugador, jo sempre dic, com a Mateus, i no és perquè estigui aquí, estàs parlant d'un jugador que va debutar amb 17 anys i que durant tota la seva cursa o carrera ha marcat una mitjana cada any que passaven dels 10 gols. Aleshores, ostres, a mi, jugues al mig del camp, o mitja punta, com ho vulguis dir, i que cada any te marqui 15, 14, 17, 12, 13, ostres, pues a mi dóna-me molts jugadors d'aquest, no?
0: Són les 12:57, farem una pausa, Flaqui, endreçarem l'actualitat del butlletí informatiu de la cadena SER i obrint la segona hora del Què t'hi jugues, més integrants d'aquell màgic Dream Team.
3: Flaqui. Ja estan arribant per aquí. I tastarem la coca de recapte de l'Anna i seguirem celebrant aquest aniversari al costat de Vaquero i dels seus companys del Dream Team que l'han volgut acompanyar avui aquí a l'hotel Malià de Sitges.
0: Lu Martín, Marcos López, gràcies per estar al Què t'hi jugues. Chiqui Begristain, Julio Salinas, aguanteu, que ara més companys ens ajudaran a recordar aquella primera Copa d'Europa. Estan per aquí Charlie Reixac, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, més gent del Dream Team que pujarà ara a l'escenari per compartir una estona de ràdio nosaltres.
10: Puc dir una última cosa?
3: Tens 30 segons. 20 segons.
10: Menos mal que el gol a Wembley no el va fer Julito.
18: Ja estem, ja comencem.
3: Va estar a punt, eh? Perquè aquella jugada que va fer,
10: va estar a punt. Jo crec que Aitor i ell m'entendran. Menos mal que no el va fer Julito.
18: No mereixia.
0: Aitor és Chiqui Begristain. Per què li dius Aitor?
10: No sé. Així.
0: No, ja ho sé, que es diu Aitor. Tothom li diu Chiqui Begristain i el Luli diu Aitor. Em sorprèn, em crida l'atenció. Va, pausa. Adeu. I seguim al Què t'hi jugues des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges.
11: Què t'hi jugues?
12: Cadena SER. Ràdio Girona. Cadena SER.
23: Vaquero, Koeman, xute, Koeman!
12: Gol per la història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el Què t'hi jugues des de l'hotel Melià Sitges.
24: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
25: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
24: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
25: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
26: Estic preocupada. He vist algun forat a les bigues de fusta i alguna serradura al terra.
27: Això vol dir que tens corcs i tèrmits. Has de posar-hi remei.
26: Però com?
27: Amb Fora Plagues. Els controlen i eliminen.
28: A casa seva, a la segona residència, els corcs i tèrmits són molt destructius. Fora Plagues els eliminem. Foraplagues.com i el 972 44 72 20.
29: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marbristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
30: Apa, tu! Quin bany tenen aquesta casa?
31: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
32: Digues que sí! Canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris.

0: Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena Ser i Ser Catalunya.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vaquero, Koeman, xute, Koeman!
0: Un gol per la història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el que t'hi jugues des de l'hotel Malià Sitges.
3: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
4: Una i cinc, el que t'hi jugues, Flaqui.
5: Ens divertim.
6: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
4: Avui, que t'hi jugues especial des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges, al costat del port d'Aigua Dols, recordant la primera Copa d'Europa de la història del Barça, la de Wembley, que va ser un 20 de maig de fa 34 anys. Tenim el trofeu aquí a l'escenari de l'auditori de l'hotel Melià Sitges i també celebrant la publicació del llibre de José Mari Vaquero, Mi pròxima parada. Clar, Flaqui, ara és molt difícil dirigir aquest programa.
5: Sí.
4: Molt complicat, perquè... Quasi et diria que hauríem de marxar nosaltres.
5: És que em sento com molt fora de lloc ara mateix, amb tant mita, amb tant jugador mitificat.
7: Amb tant,
5: amb
7: tant... coca.
4: Sí, t'han portat coca, nen. Sí, els van portant menjar.
7: No, no. Portat coca.
4: És bona, president?
7: És de cirera. Ens l'han portat del forn de pa bo de Reus.
5: Oh, oh, que bo. Fantàstic.
7: Els que en mengeu, vigileu, que té pinyol, la cirera. I esteu menjant coca i de sobte us mengeu el pinyol.
4: Et regalarem samarretes Meiva, taronges, en record aquella... màgica i mítica final. Una final que a Ràdio Barcelona van viure així.
8: La gente está ya ondeando las banderas porque puede llegar el gol de Koeman.
9: Minuto 111.
8: Atención que puede llegar el minuto 111. Qué bonito número 1-1-1. Koeman que le puede pegar. La barrera formada por todos los hombres de la Sampdoria. La barrera no puede entrar.
9: Estoico para Vaquero que la parará y empalmará Koeman.
8: Vaquero, Koeman, chute, Koeman. Los jugadores de la Sampdoria totalmente groguis, desmoralizados.
9: Schmidhuber va a coger la pelota y va a pitar el final. Schmidhuber pita el final. Schmidhuber va a pitar el final. ¡Pita el final!
8: ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora, campeón! ¡El Barça es campeón de la Copa d'Europa! ¡Sale de
4: l'Europa! Veu que Ràdio Barcelona va narrar aquella final amb Alfons Arús i Sergi Mas.
5: Sí, senyor.
4: Era qui va cantar el gol de Koeman. Flaqui, avui tu recrearàs.
5: Uf.
4: Aquell moment, i l'oient que millor t'imiti s'emportarà una samarreta Meiva de color taronja.
5: M'ho diu entre fa 34 anys i no m'ho crec, que tenia l'oportunitat de cantar aquell gol, però vaja, intentarem estar a l'alçada del moment.
4: Ara la fotografia és espectacular, aquí a l'escenari. Demano un fort aplaudiment per a Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillermo Amor,
10: buenos días, muy buenas.
4: Charlie Reixac, continúen Chiqui Begristain, Julio Salinas, está aquí José Mari Vaquero. Vaya MC que eres, eh? Vaya maestro de ceremonias.
11: No, home,
4: però abans de saludar-los a ells, crec que a tots ens fa una il·lusió especial, i a ti també, que ens acompanyi també el gran portero. Juan Carlos Unzué, què tal, com estàs?
12: Muy contento de estar aquí. Bien acompañado. Muy bien.
4: ¿Cómo te encuentras?
12: Pues, ¿qué voy a decir? Bien. Porque, como sabéis, en esta enfermedad, 7 años que va a hacer ya de mi diagnóstico, es muchísimo tiempo. O sea que, como el resto de vida que he tenido, me sigo sintiendo un privilegiado también dentro de esta enfermedad.
4: Qué grande que eres. Y qué ilusión me hace que cuando me veas siempre me saludes con un hola, portero.
12: Portero, claro. Portero somos para toda la vida.
4: ¿Eh? Vaya portero a fichar el Barça, ¿eh? Joan García.
12: No está mal, no está mal. Muy buen fichaje, ¿eh? Sí, sí.
4: ¿Te hace ilusión que esté Juan Carlos Unzué aquí hoy?
11: No, todos. En Juan Carlos nos veiem de tan en tan. A nosaltres potser no tantes vegades. Y sí, estoy muy contento que estigui aquí porque al final som un grup, crec que... ha nascut des de la relació, és a dir, des del respecte, i al marge de cadascú ha fet la seva vida, no? Especialment el Chiqui, que és el que més llum ha estat, però nosaltres més a prop aquí, però vull dir que al final, d'una manera o altra, sempre hem tingut la relació a través del respecte. Jo sempre he dit que tu pots ser un company o ser un amic a través del temps i el respecte.
5: Tasca, parla molt bé d'aquell Dream Team, aquesta fotografia que tenim ara, no? I la relació, el vincle que seguiu tenint tots, no? Que us aneu veient, que veu compartir grandíssimes coses i que es va forjar allà més que un vestidor, va ser un grup d'amics gairebé moltes ocasions. No,
11: tenim el Charlie, que trencava una mica tot, bueno. Coordinava una mica...
4: Charlie, posa't però... els auriculars i el microcasco. Sí. Què tal, com estàs?
13: Jo, perfecte. Bueno... Avui, demà ja en parlarem.
14: Sí, m'agradaria dir, amb el tema de l'equip i del grup humà que es va generar, perquè després, vull dir, una cosa és començar i després, evidentment, s'aguanta el grup perquè també es guanya, no? Perquè si no guanyes no l'aguantes. Però sí que ens varen trobar, saps, gent molt bona, molt humil, i es va generar l'equip. Evidentment, el Juan Carlos, que el disfrutem, és tan fort i tan bèstia que ja està 7 anys. Després d'un dels dies més durs de les nostres vides, que és quan ens ho va dir, doncs després, la veritat és que estem vivint moments maquíssims, no? Cada cop que ens veiem, i és gràcies a ell, evidentment.
4: ¿Cómo se va dir que tenia ELA? ¿Cómo se lo dijiste a tus compañeros que tenías ELA?
12: Pues cara a cara.
14: A mí per telèfon. Jo estava a Manchester i, hòstia, duríssim.
12: No me podia desplazar.
14: Ja. No, però...
11: En aquella època todavía sí.
12: Sí, aún.
14: Sí.
4: Però hasta hace muy poco has ido en bici, ¿no?
12: Bueno, ya hace unos añitos.
4: Bueno, pero con la enfermedad, con la ELA, estuviste tiempo que todavía salías por ahí a hacer excursiones.
12: Sí, con la eléctrica aún salía, sí.
11: No, fíjate, le diagnosticaron, el bestia se va a Pamplona, sale con la bici, le pega un esto de aire... Justo después de haberle diagnosticado, dos costillas, ¿no?
12: Siete costillas.
11: Después de haberle diagnosticado el ELA, el tío...
12: A los 10 días de hacer público mi diagnóstico en el Camp Nou.
11: Esto fue para ayudar un poquito a María, ¿sabes? Dice, María, no tienes... Estás preocupada, vas a tener otra preocupación. Así te olvidas de la primera y te pongo dos.
4: Sí que es verdad que, como ahora comentaba el Flaky, la fotografía que ahora estem veient y gaudint aquí al Keti Jugues, a la ràdio, envoltats de desenes, de centenars de oients, perquè hi ha un munt de gent aquí a la sala i hi ha milers de persones que ens estan escoltant, demostra com va transcendir aquell equip, que, òbviament, com deia Chiqui Begristain, és pels títols que va guanyar, però també perquè transmetia o no alguna cosa que va quedar en la gent, perquè es detecta el carinyo, i suposo que vosaltres el detecteu encara, no anys després, aquell carinyo de la gent. Amor, Sergi, Eusebio, que esteu aquí també.
15: Bueno, bon dia. No sé, s'escolta? Sí. Bon dia a tothom i gràcies per... convidar-nos, no? A veure, sí que és veritat que va ser una època maquíssima en el sentit de que es va crear una il·lusió. És veritat, el Barça venia d'una època complicada. Abans, quan va arribar el Johan amb el famós Muti de l'Espèria i tot això, jo me'n recordo que anàvem al camp, hi havia poca gent i havia una mica de... Bueno, la gent no estava del tot contenta, no? I vam arribar, va haver un canvi important amb el Johan, va crear, bueno, un estil, una manera de treballar, i un equip nou, amb gent de fora, gent d'aquí, nosaltres, la gent de casa, els que estaven, no? I es va jugar molt bé. Jo crec que va contagiar molt el fet de jugar bé. Després, bueno, els títols arriben d'una manera o arriben d'una altra, però el fet de jugar de la manera que jugaven, la gent es divertia, un dia podies guanyar, un dia no, però la gent sortia contenta i ho acceptava tot, no? I es va crear, pues, això, el que tu dius, una il·lusió i una alegria a la gent que, bueno, molt contagiosa, no? Amb els aficionats, els socis, nosaltres, me'n recordo que nosaltres encara anàvem a les penyes barcelonistes, eren molt propers, no? Jo crec que la plantilla i el jugador, nosaltres érem propers, o sigui que sortíem a entrenar i anàvem caminant fins al miniestadi i, bueno, i la gent estava allà i parlaves amb tothom, i hi havia aquesta relació que hi ha aquí ara amb la gent, que hem vingut i hem parlat, i això és molt maco, no? No sé actualment si això es manté o no, però es va creure, i va ser una època, una dècada, uns anys de guanyar coses, de disfrutar cada cap de setmana, però sobretot cada dia. Als entrenaments nosaltres ho vam passar, però que molt bé. I fora del camp també, no? A vegades, sí. Pues, també, quan sortíem, fèiem un sopar o alguna coseta també.
11: No, d'això no parla gaire.
4: Sergi, què?
11: Estem per,
4: com va rient, eh?
11: Estem per parlar de futbol.
12: Bon dia.
11: No, he de dir, perdó, abans de Sergi, no, només vull recordar que Guillermo no va jugar la final de Wembley, entre altres raons.
4: Com van plorar quan el van veure a ell plorant perquè li havien ensenyat la targeta que li impedia jugar a la final?
11: Això mateix.
5: Ara no passaria.
15: Bueno, la veritat és que, mira, em va tocar, però canvio, no canvio res en el sentit que l'important era guanyar. Que va ser una final que va costar, jo vaig estar... Va saber greu no vivir aquesta final com a grup, com a equip, en la concentració. El que és viatjar amb l'equip, preparar el partit a l'hotel i això. Jo vaig tenir que viatjar pràcticament amb aficionats, amb socis, amb un altre avió, amb la família, i vaig estar a la grada amb la gent també, el soci, disfrutant allà amb la gent,
11: això del club. Això es feia fatal, tens raó. És a dir, en aquella època, la gent que no jugava o estava fora per lesió i tal, anava el dia del partit al matí i això estava fatal.
5: Sí. És a dir, sorprèn. Al final...
11: No, però era lo natural en aquella època, saps? És a dir, era com la concentració ha de ser només per la gent que ha de jugar o té l'opció de jugar, i això és horrible. Com ho està dient el mateix ara, la veritat és que segurament això és pitjor que no haver jugat.
16: Charlie, l'alineació d'aquell dia, d'aquella final, la vau pensar molt amb Cruyff o no?
13: Home, la vam pensar, i jo em pensava sincerament, i ell també, que el partit el guanyaríem amb una certa facilitat. I després el partit es va complicar moltíssim. Molt més del que pensàvem. Jo estava convençut que el partit seria allò per la vida ràpida. Però ell es va complicar perquè nosaltres no ens acoplàvem mai. Sempre anàvem a la nostra idea. Però aquell dia ells van treure aquell, diguem, l'extrem dret, el...
16: Tenien el Mancini, el Viali i el Lombardo.
13: El Lombardo.
16: Sí, el Calvo.
13: El Calvo, que es va jugar d'extrem a extrem allà. I llavors allà va tindre que jugar pràcticament amb quatre defenses. Que sempre jugàvem amb tres i, bueno... I llavors allò jo crec que va trucar una miqueta el plantejament, no? O sigui, ja et dic, ens vam tindre... És de les poques vegades que nosaltres hem dit, bueno, escolta, fem això? No, fem una mica diferent, perquè, escolta... I després la cosa ho vam encertar perquè es van portar moltíssims problemes, eh?
16: Sergi, que anaves rient abans i ara estaves escoltant atentament a Reixac.
17: Bon dia a tothom. Bé, jo no sé què faig aquí. Home, m'ha convidat, però clar, jo sóc el més jove. Jo ni vaig jugar a la final.
16: Bueno, ja reformes per d'aquell tèntim.
17: Però sí, és cert que gràcies a el que ha parlat abans el José Mari, de l'acolliment que em van fer tots, doncs sóc aquí. Crec que vaig arribar a l'últim moment del Dream Team, em van acollir molt bé, vaig tindre la sort de tindre continuïtat, i gràcies a aquell acolliment doncs seguim tenint aquesta relació.
5: Però acollonia molt entrar en aquell vestidor? Quan tu que eres jove...
17: Bé, jo, la primera anècdota que tinc quan entro a l'estuari és que em crida el Romari i em diu ven aquí, pequeñito, quan ell era més baixet que jo. No? Però vaig estar al costat d'ell tot el fins que va marxar. No?
16: Per cert, un Romari que va viure en aquest hotel, no?
11: Un temps, sí. 3-4 mesos, sí. Allà a dalt, a la suite, eh? No...
5: Va triar bé.
11: Jo lo vaig portar un dia al matí i ja no lo vaig trobar més en un any.
16: Eusebio, ¿qué tal?
18: Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias. Pues un placer para mí estar con todos ellos, los que han sido... Fuimos muy amigos durante muchos años, las cosas nos fueron muy bien, vivimos momentos muy especiales de nuestra carrera y de la carrera que buscaba el Barça después de muchos años. Buscaba un camino que nosotros habíamos visto que en el 86 la había perdido. Y entonces la gente de principio, que estaba un poquito apagada, nosotros tratamos de... Bueno, animarles que perseguíamos un camino importante y al final lo conseguimos.
16: Fixeu-vos la imatge, Chiqui Begristain, Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillem Amor, Charlie Reixac, Julio Salinas, José Mari Vaquero, Juan Carlos Unzué...
7: Gilipollas, todo.
5: Home, por favor.
7: Todos los gilipollas este aquí que están celebrando una Champions. Una Champions. Ya tengo una carta para todo esto.
5: ¿Ah, sí?
16: ¿Ah, sí?
7: Pola, carta.
16: Carta de Vinicius al Dream Team?
7: Padre. Querido Dream Team, esta es carta de mí para todos vosotros. ¿Qué os habéis creído? ¿Qué tontos tenéis que ser para llamaros Dream Team? Equipo de los sueños y ha ganado una Champions. Que eso lo tiene hasta el Olympique de Marsella. Mira yo que soy muy joven, tengo 25 años y ya tengo 2 Champions y marqué las finales. Y aquí ninguno ha marcado una final de Champions. ¿Cuántos goles en una final de Champions? 0. Aquí, todos juntos, coleccionados, 0. Además, podría haber ganado 2 Champions, pero porque llegaste a una otra final. Pero mira por dónde perdiste 4-0. ¿Cómo se puede ser tan malo de perder una final por 4-0, tonto? Es que yo nunca he perdido una final de la Champions. ¿Sabes por qué? Porque perder una final de la Champions es de perderlo. Es de toda segunda. ¡Ta! Además, una Champions que la ganaste en los 90, que yo no había ni nacido, está aquí la mayoría de la gente no había ni nacido, es de color de milagro. Si tuviera un poco de vergüenza, ahora mismo desalojaba la sala esta entera y todos para casa, descansar, tomar la pastilla, abuelos y mi polla, todos de segunda. Recordad también que la última Champions que ganamos nosotros era Madrid, sí. La ganamos en Wembley. ¡Te jode! Mancillando, pisando el mismo césped, levantando la misma copa, cagando los mismos retretes. O sea, ¿qué es lo que vas diciendo de Wembley? El romance del Barça con el Wembley. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Yo también tengo una Champions de Wembley. Y luego vas a querer mi camiseta, gilipollas, venga. ¿Todos para casa o tengo que llamarlos del desocupa? Aquí, para que usted que recibe un fuerte abrazo, Vini.
19: La primera pregunta es, José Mari, ¿qué estabas apuntant mentre llegía la carta a Vinicius?
7: A tomando nota de tomar la pastilla de dormir.
11: Una. Era el viejo Wembley, no el nuevo Wembley.
19: Ah, muy bien.
7: Ah, tú tiraste el estadio abajo tú. Para poder decir que es tuyo, ¿no?
11: No, tú.
7: Venga.
11: Y lo que dijo Johan de salir y disfrutar, quedó ahí en el viejo vestuario, no en el nuevo que tú fuiste.
19: Pero una cosa, això del salir y disfrutar, ¿ho va dir o és una llegenda?
11: No, yo no lo oí. Yo no lo oí, yo creo que es una leyenda. El concepto un poco, ¿no? Creo, Charlie, ¿no? El concepto de Johan era, bueno, sí. Salir y disfrutar, por decir algo, yo creo que sí. Eso se quedó como una leyenda. Tal vez a alguien individualmente se lo dijo.
13: Sí, pero más que nada es... El problema que decir él es no tengáis miedo ahora. Aquí hay que salir y la situación, estás toda la vida luchando por llegar aquí y ahora hay alguno que le tiemblan las piernas. No, sales. Máximo que puede pasar que es que pierdas nada más.
20: Bueno, de unido.
13: No.
7: Y perdiste 4-0 la siguiente.
13: ¿Y qué pasó? Nada.
7: ¿Disfrutaste? ¿Disfrutaste? No,
11: sí. Que Julio ha dicho que después del 4-0... Sí que pasó. Entonces sí que pasaron cosas. Mira, yo si me permitís quiero... a Eusebio, que me contó una anécdota hace poco... que también lo puedo poner un poco a Guillermo, que le pasó. Es decir, que Johan un día me dice, es que vosotros todos teníais número. Es decir, es verdad, porque Johan no, pues ponía las posiciones y más o menos el número era a través de esa posición. Y el segundo año vino Stoichkov y le quitó el 8. Y entonces dice, joder, sí que... Y yo le decía, sí, pero jugaste casi todos los partidos, era casi más titular que yo, porque yo estaba medio lesionado siempre, y me quitaba, me ponía, y él jugaba siempre. Y dice, sí, pero cada vez me cambiaba el número. Y eso es verdad, porque algunos, ¿no?, hemos quedado sí, como
19: sí.
11: con
19: sí, el 6.
11: Cuéntalo tú.
18: Bueno, el otro día nos encontramos con alguien y a ti te dijo, no, el 6. Y me dijo, ¿y el 8? Y claro, yo le decía a Vaquero... Digo, ¿no te acuerdas de lo que pasó conmigo? Y es que cuando llegó Stoichkov, él cogió el 8 y se quedó con ese número. Entonces yo jugaba más o menos de titular, jugaba con vosotros habitualmente. Pero un día jugaba con el 5, otro día con el 2, otro día con el 3. El que no jugaba ese partido, yo llevaba ese nombre. En la final llevé el 11. El 11, el de Chiqui, que Chiqui era titular, pero aquel partido es el que se quedó en el banquillo y jugué con el 11 y eso me pasaba a mí y bueno.
19: A mí en la segunda...
13: Porque has hablado de mí, ¿no?
19: Sí, por alusiones, ¿no?
13: Ah, no, por alusiones. Si al Risto treu el buit y es capaz de trepitjar un árbitro, se hace el idiós.
20: ¿Cómo para pedirle el 8?
13: El 8 patito, juega...
19: Chiqui, ¿es veritat que un día vas jugar d'extrem enganxat a la banda i no vas tocar ni una sola pilota i Cruyff va destacar després que havies fet un partidàs?
11: Va ser Charlie.
13: El primer a Papendal, la pretemporada... Arribo, ostres, 4-3-3, 3-4-3 en aquella època, en rombo, sí, jo extrem i tal. Tu queda't quiet, amb allà, no, ben obert, i vale, jo allà, pues, allà quiet. Allà trepitjant la línia i no la vaig tocar. I després, el dia següent, la xerrada, fèieu després, no?, entrenament, sí. I el dia següent, xerrada sobre el partit anterior. He de dir una cosa,
14: al Johané. Diu, el millor o el Chiqui.
11: Jo dic... I nosaltres pensàvem, collons, però si no, no ha tocat la pilota.
14: I el dia que la toqui, què dirà? Jo dic, perquè si no la toco, el dia que la toqui... No. I evidentment hi havia una raó tàctica, estava subent a l'interior entrant allà pel passadís, hi ha molt rotllo, això que no interessa.
13: Però és que amb això d'extrem va haver-hi molt problema, perquè es van fitxar l'Stoikov en el seu moment, però jugava una mica davant de centro. I clar, ell jugava, el seu equip jugava, pues, que jo arrencava des de mig camp i tenia 40 metres i fotia un esprint d'aquells i arribava a la porteria. I és clar, el camp del Barça era al revés. Ell rebia la pilota on l'acabava abans i estava al voltant de l'àrea. I el curió em deia, este no pot jugar aquí. Li metes un balón largo, no encontrarem una altra peixera. I dic, hòstia, pues, coño, vamos a buscar una manera. I llavors vam buscar la manera de jugar al lau de l'antecentro i quan estava allà baixava una mica, deixava un espai allà i llavors l'Stoikov el teníem que fer entrar en diagonal, amb això. I escolta, jo no quiero jugar d'extremo, jo no quiero jugar d'extremo, i tot el dia així. I el Julián deia, coge este, vete allí i explica-li com quiero que juegue. Jo vam explicar, no quiero, no quiero. I un dia li vaig dir, mira, escucha, Stoikov, tú eres la hostia, eres rápido, eres agresivo, chutas bien, eres goleador, pero tienes un problema. Y cuando tienes un problema ya me pira malamente, vaig pensar que te fotré un ceballot. Diu, ¿cuál? Diu que no sabe regatear. Collons, quan li vaig dir que no sabia regatejar, perquè ell no era habilidós, era un tio de correguda. Pues per fer-li entendre que jugant d'extrem faria més feina i que acabaria en el mig i podia xutar, vam estar un mes, que no volia jugar, que no volia jugar.
19: Guillermo, què volies dir abans? Que
1: no, referent al Risto, és veritat que, al igual que l'Eusebio, la segona època del Risto a Barcelona, quan va tornar, a mi em va passar també amb el número.
19: Ah, sí?
1: Perquè jo ja estava aquí, em vaig quedar el 8, i a l'arribar ell va demanar el 8. I em recordo la pretemporada, no sé quin país era, va venir el Mourinho un dia al vestuari i em va dir, ostres, mira, tenim això, aquest problema, li tens que deixar el 8 a Risto, i em vaig quedar, no sé si el 18, o sigui, van canviar... i es va quedar amb el número. No?
19: Són la 1:27, escolteu el que t'hi jugues, a Ser Catalunya, especial Dream Team, amb José Mari Vaquero de mestre de cerimònies, amb la gent que ell avui volia que l'acompanyés. En un moment escoltarem missatges d'alguns també companys que no estan avui aquí perquè són fora, però han volgut d'alguna manera deixar-te una mostra de carinyo, però us deia abans, Flaqui, que tenim... samarretes Meiva de Wembley per regalar entre la gent que ha vingut avui a l'hotel Melià Sitges.
21: Sí, com ho vols fer?
19: Tu narraràs el gol de Wembley, bueno, i els oients t'imitaran.
11: Pero hazlo corto, no lo hagas muy largo.
21: No, ya sabes que yo soy de enrollarme mucho, sé que no te gusta, José Mari, pero sabes que soy... De...
11: Simple, simple.
21: Simple.
19: Si algú s'atreveix a narrar com el Flaqui el gol de Wembley davant de tota aquesta gent del Dream Team, que sàpiguen que tindrà premi. Seran samarretes de Wembley, com les que apareixeran aquí... dale a la pantalla de l'auditori de l'hotel Melià Sitges.
21: Te tengo que nombrar mucho en la narración, José Mario.
19: El Santi Ovalle ya os va buscant amb l'inalàmbric.
21: Fuiste importante en el gol, tengo que mencionar mucho tu nombre o no?
11: Yo fui el más importante.
21: De los tres.
11: Yo dejé el balón perfecto. Lo otro, lo de Ronald chutaba normal.
19: Esa jugada no estaba ensayada.
11: No. No, no.
21: Venga, va, Sobi. Així va, ¿no?
22: La falta pel Barça. Veurem com la gestiona l'equip de Cruyff. Xiula l'àrbitre. Stoichkov, Vaquero, xuta Koeman, gol! Del Barça! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Koeman ens acaba de regalar el moment que tota la vida esperava amb la seva canonada. Directe a l'eternitat, acaba d'ensorrar el mur que ens impedia complir el més gran dels nostres somnis. Ha tocat Stoichkov, Vaquero, l'heroi de Kaiserslautern, ha aturat la pilota i Koeman ha zivat un xut fet amb l'ànima per donar-nos un moment per tota la vida, ja sempre culer. Sabràs què feies, on estaves, amb qui vas viure i veure el gol de Wembley. Som a minuts de la nostra primera vegada. La canonada eterna de Koeman ens permet per fi mirar els ulls de la Copa d'Europa està a punt de fer-la nostra, d'agafar-la, de coronar-la, d'aixecar-la i estimar-la. Minut 112, 20 de maig del 92. Mai oblidarem aquest minut, aquest moment. Potser no en sem conscients, però acaba de canviar la nostra vida. Marca Koeman, el Barça a punt d'aixecar la primera. Barça 1, assistència de Vaquero, Sampdoria 0.
5: Más no podia fer, José Mari.
19: Ara s'aixeca José Mari Vaquero a abraçar el Flaqui.
0: És la primera vegada que Vaquero veu algú més vermell que ell.
19: Santi, aviam, aquí entre el públic.
2: El Flaqui ha de puntuar la millor narració de les que farem,
5: amb l'ajuda del José Mari, que deixa-se molt.
2: El Flaqui i el José Mari puntuen i el guanyador s'endú una samarreta meva. A veure, per aquí, els primers, com et dius?
3: Iker.
2: Iker i...
23: Ui, Víctor.
19: Víctor.
2: El volen fer... Aixequeu-vos, aixequeu-vos. El volen fer en família, ens han portat a part aquí Coca, per tant ara us la pujo. No sé si això afecta la valoració.
5: No dona abast, president.
2: Però, vinga, una, dos...
19: I tres.
23: Minuto 111 en Wembley. Falta sobre Eusebio. Si puede hacerlo alguien es Koeman. Va a tocar la pelota Stoico. La para Chema. Chuta Koeman.
3: Y gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Hi ha fusta, hi ha fusta. Déu-n'hi-do, les noves generacions. A veure més per aquí.
5: El tema Chema suma, també.
2: Per aquí havíem quedat. Aquí... Aixeca't el que havíem quedat que feia la narració.
5: Allà, a veure, allà, aquí, allà a les primeres fileres.
2: Primeres fileres. Després vinc cap aquí, que no se m'oblida, que també he quedat. A veure, com et dius?
23: Albert.
2: Doncs Albert, tot teu al micro i endavant.
23: Minuts 111, estem a l'estadi de Wembley. Fa molts anys que esperem aquesta oportunitat. Hi ha una falta, la xutarà possiblement Risto. No, fica Koeman, està a punt de xutar, però es fica pel mig. Risto toca Vaquero d'una manera increïble. I xuta Koeman. I gol de Koeman, gol de Koeman. Feia molts anys que esperàvem. Moltes felicitats, Barça. Feia molts anys. Tenim la copa cap a Barcelona. Koeman!
2: Molt bé.
5: Molt bé, molt bé.
19: Va, tenim a l'Iker, tenim a l'Albert.
5: Tothom incideix en, en el tema Vaquero,
19: I volem fer la pilota. Sí. Més oients que s'atreveixin a narrar.
2: Crec que s'hem escapat el que havíem quedat,
19: o no? Aquí hi ha un oient que aixeca la mà per narrar.
2: Aquí.
19: N'escoltarem un parell més, Santi.
2: Vinga, va. Aixeca't, aixeca't. Com et dius?
19: Héctor.
2: Vinga, tot teu.
23: Hi ha una falta favorable pel Barça. La posarà Stoico Vaquero. Koeman, gol! Gol de Ronald Koeman! Gol de Ronald Koeman! Aquesta victòria pot ser pel Barça. La primera Champions del Barça! Barça 1, Estrella Roja, Bernero! Gol! Quin golaç!
19: Aquest és escola Alfredo Martínez. Vinga, i un últim oient.
2: L'últim, va, per aquí. Com et diu?
24: Josep.
2: Vinga, Josep, tot teu.
24: Jo el que voldria dir a la taula és que per arribar a la final, el gran gol que va marcar el Vaquero a Kaiserslautern, per mi va ser la gran final anticipada amb un gran gol que es va celebrar, que el Barça va guanyar aquí i al final el Barça va perdre per 2-3-1, però el gol a camp contrari va ser el que va portar el Barça a la final. No sé si em tocarà la samarreta o no, però Vaquero, aquell gol va ser de lo millor que s'ha pogut veure.
19: Si vol la samarreta de narrar,
5: Pot narrar el de Kaiserslautern,
19: Vinga, en 30 segons, que hem d'anar a desconnexió de publicitat.
24: I ara, gol de Vaquero! Quin gol! Escolta, això ens porta a la final. Fantàstic! Quin gol!
19: Gràcies, Josep. Escolta'm, Flaqui, són quatre oients, l'Iker, l'Albert, l'Héctor, el Josep, que s'han atrevit a imitar-te, a narrar tres, el gol de Wembley i un, el de Kaiserslautern.
5: Ara ens reunim durant la DES com el Bajo Semari i decidim.
19: Fem una cosa, que sé que ens ho permetran. Ho
2: has de decidir tu.
19: Samarreta per tots els oients que han participat i s'han atrevit. Va, samarreta per cada un dels oients que s'han atrevit a imitar el Flaqui narrant a la cadena SER. Chiqui.
25: No sé si ho he entès. Abans, el concurs d'abans, era José María el que decidia.
5: Sí.
25: Però ara no. Ara
19: Ara he decidit jo.
0: Ara
19: i li hem regalat a tots.
21: Ha decidit el sí, que hi ha premi
19: pausa
21: per tots.
19: I a la tornada, ens expliqueu...
21: Fer la pilota a mi,
19: ens expliqueu com va operar aquella cançó del rap del Dream Team.
4: Què t'hi jugues? Cadena
6: Ser. Ràdio Girona. Cadena Ser.
8: Vaquero, Koeman, xut de Koeman!
6: Gol per la història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el Què t'hi jugues des de l'hotel Malià Sitges.
9: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
10: Bona decisió.
12: I ara l'altra bona decisió.
10: Quina?
12: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen el microciment, estucs, paper pintat, façanes... Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
26: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
27: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
26: Amb la qualitat i la rapidesa de sempre.
27: Som de Banyoles, Blanes, Girona, Lloret, Olot, Palamós i a Vulpellac.
26: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
27: Centre Mèdic Alomar.
26: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
28: Maria, et veig molt rejuvenida.
29: Nena, des que el Santi ha anat a Clínica Masculina Europea, està fet un campió.
26: A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea. Som a Girona i Barcelona. clinica-masculina.com. Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. A Restaurant Guillermo, un menú degustació de la badia. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. Restaurant Guillermo, al passeig Mundet 57 de Sant Antoni de Calonge. 972-65-0564.
6: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
30: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
31: Yo no paro de darle vueltas a esto.
32: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
6: Gol per la història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el Què t'hi jugues des de l'hotel Malià Sitges.
19: Una 37, escolteu el Què t'hi jugues. A Ser Catalunya, Flaqui, se'ns farà curt el programa d'avui.
21: Sí, és d'aquells dies que t'hi estaries més estona, més estona, més estona.
19: Gràcies a tots els oients que heu vingut avui al teatre, al auditori de l'hotel Melià Sitges, sembla un teatre, per viure en directe la ràdio i recordar la primera Copa d'Europa del Barça, la de Wembley, un 20 de maig, com avui, però de 1992, i per parlar també de mi pròxima parada, que és el llibre de José Mari Vaquero, amb una taula de luxe. Fixeu-vos que tinc un amic que és molt oient, madridista, i m'envia un missatge: tot i ser del Madrid, quins grans jugones tens amb tu avui. Estem amb Xiqui Begristain, Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillermo Amor, Charly Reixac, Julio Salinas, José Mari Vaquero, no, Juan Carlos Unzué...
33: Per mi no lo dice.
34: Sí, també.
19: Oye, sabes que hubiera dado un brazo por jugar un minuto en primera división.
33: Por cierto, que sepáis, quiero informar a todos que yo tuve que ver algo que con aquel gol de Wembley.
34: ¿Qué me dices?
33: Sí.
19: Cuéntanos.
33: Yo ya no estaba. Ya sabéis que estuve del 88 al 90, ¿sí? Los años más importantes de aquel tiempo.
19: Sí, porque es donde se cimentó todo.
33: Sin ningún duda. Y claro, ¿yo qué hacía esos dos años? Me chutaba Ronald... Y yo le dejaba que me las metiese.
21: La confianza fue clave. Le dabas confianza.
33: Me las metía todas.
19: Todas.
33: Y le di confianza, claro, sin ninguna duda.
21: Si no, le hubieran salido los nervios, claro, en aquel momento. Claro.
35: Molt bé, però avui també hem d'agrair que som aquí perquè ens acompanya també gent com compramosupiso.com. Ja sabeu que guanyar una Champions no és fàcil,
21: no.
35: Però vendre el teu pis sí. Perquè amb compramostupiso.com, escolta, te'l compren directament, t'estalvies visites, t'estalvies mal de caps, és el millor gol que pots fotre, vendre el teu pis i sense complicacions, a compramostupiso.com del grup immobiliari Heritage.
19: D'alguna manera avui tenim a Pep Guardiola entre nosaltres, també. Gent que és fora, però et volia deixar un missatge de carinyo, com un amic teu, company, que participe a mi pròxima parada, perquè escriu sobre tu en un dels capítols, Andoni Zubizarreta. Escoltem què diu Zubizarreta.
1: Hola, José María es alguien más que un, no, más que un compañero, evidentemente, casi más que un amigo, alguien con quien... Creo que a los 17 años compartíamos un avión de hélice ahí de vuelta el crack de el nuevo crack de la Real Sociedad, yo un porterito del Alavés. Y desde entonces, pues bueno, hemos compartido aviones, viajes, momentos malos, regulares y, bueno, alguno de ellos también bueno. O sea que alguien aquí, al quien quiero mucho y que espero que hoy todo vaya muy, muy bien. Venga, un abrazo.
19: També és lluny, però d'alguna manera present, Jon Andoni Goikoetxea, que també és molt amic teu.
2: Hola, què tal? Hoy soy Jon Andoni Goikoetxea y nada, quería mandarle una felicitación a José Mari por su libro. Ya siento no poder estar ahí, pero bueno, seguro que va a estar genial y entretenido el libro. Y nada, me gustaría haberle acompañado, pero por otros motivos no puedo ir. Y nada, mandarle un abrazo fuerte, que seguro que va a ser un éxito, y un abrazo para él y para toda la familia. Venga, besos, nos vemos. Un saludo.
19: Zubi, Goico y Ronald Koeman. Leroy.
3: Hola, amigos. Buenos amigos para siempre. Bueno, ya se ve dónde estoy. Club de Golf de Barcelona, preparando el torneo de Koeman Cup. Siempre estáis invitados para venir y bueno, he hecho de menos de no poder estar con vosotros el día de 20 de mayo. Bueno, ya la foto habla por sí mismo y sepáis que solo yo he ganado la Copa de Europa sin los esfuerzos que habéis hecho vosotros, pero una broma. Contentísimos, siempre me llaman el 20 de mayo y gracias a vosotros también, Y sabéis cómo yo pienso de vosotros. Un abrazo muy fuerte y bueno, y hay una mesa para comer. Sitio bueno, Club de Golf de Barcelona. Siempre estáis invitados.
19: Oye, ¿el golf era muy importante para el Dream Team?
7: ¿El?
19: El golf era muy importante para el Dream Team. ¿Que todos jugáis a golf o casi todos juegan a golf?
7: No, Chiqui juega a golf. Sí. Eusebio no creo, Sergi tampoco. ¿No? ¿O sí?
19: ¿Por qué hay tantos jugadores de fútbol que juegan a golf?
7: Pregúntale a Chiqui, que es el que juega, el único aquí.
35: Ha dicho que nos invita, ¿no? Pero, sí. Pero cualquier día del año, ¿no? No tiene que ser eso mañana, ¿no? Yo le voy a guardar, me pasáis el vídeo, ¿eh? El golf es un deporte que lo puedes hacer hasta muy... Bueno, pues fins que siguis gran y estás muy divertido, el entorno es maravilloso. Tot verd y ostras, Juan Carlos, es que no puc callar.
10: Venga, dilo, cuenta.
35: A Juan Carlos, a més de donar confiança al Ronald, era un gran jugador de golf. I unes vacances allà, vam anar al sud de França, al nord d'Euskal Herria, i era increïble. Vull dir, anava, era allò Tiger Woods,
10: I era en blanco.
35: Allò, sí, però allò vestit, allò impecable, no? I primera bola cap a la dreta. I ell com deia, dic, no només has d'assemblar, o no? has de jugar bé golf, sinó que has d'assemblar-ho. No? I anava impecable, però va tirar tres boles a la dreta, però després ho va arreglar.
7: Jo volia dir sobre Juan Carlos, que també ens va donar un cop de mà el partit aquell del 5-2 aquí al Camp Nou, que hem guanyat la Lliga. Sí. Ho recordeu?
34: A la Sevilla.
7: Sí. Saps qui era el porter de Sevilla? Sí,
19: Juan Carlos Unzué. Sí,
7: sí. Escolta.
34: Esa Liga també és tuya, Juan Carlos.
10: Seguia dándole confiança.
7: Si se hiciera una investigación, tal vez, la profundidad... Fíjate, le hice yo un gol de vaselina que era inimaginable. Eres el único control que hice en 17 años. Y el tío torpe dijo, no la va a parar. El tío dice, no la va a parar, pero claro, la paré.
10: Es que a mí me gustaba estar fuera de la portería, lejos de la portería. Bueno, fíjate, ¿sabes cómo?
19: Bueno, eso creo que se con toda naturalidad. En los 90 no era tan fácil ver a un portero que jugara fuera de la portería. Ahora sí, pero en los 90 no.
10: Está claro, sí. Pero yo suelo decir, joder,
33: qué amigos he tenido. Cada vez que jugaba contra algún amigo, me la enchufaba. Fijaros, ¿sabéis quién me metió hasta un gol de falta?
19: ¿Quién?
33: Eusebio Sacristán. No le ha metido un gol a nadie. Y tenía que estar yo allí para que lo enchufara por la cuadra.
19: ¿Tú le metiste un gol de falta a un Zue, Eusebio?
0: Hemos sido muy amigos siempre y tenía este detalle conmigo.
33: Les daba confianza, sigo.
34: Ahora, alguno podría haber tenido algún detalle contigo, ¿no? Para que te lo hicieras también.
7: No, pero hay una buena reflexión de Flor, mi mujer, que le hizo un día y el tío se cabreó un poco. Que lo cuente él.
33: Salgo después de jugar un partido contra el Barça, contra ellos, y no sé, no me acuerdo cuántos nos metieron, Flor. ¿Tú te acuerdas?
19: Muchos, dice.
33: Y entonces salgo y lo primero que me dice Flor, tú, Juan Calillo, tú que te enteras por los goles, por el marcador, ¿no?
19: ¡Hostia! Per cert, hem escoltat a Flor en directe, està aquí a l'auditori de l'hotel Melia Sitges, també a John Vaquero, que t'ha deixat un missatge des dels Estats Units. Falta la teva filla, Lorea, que com que avui has volgut que estigués amb la teva neta i no sabies si hauria d'estar pendent d'ella o podria gaudir del programa, a l'Helena de Diego, a la nostra productora, li va dir: calla, t'envio també una nota d'àudio i així ja m'ho trec de sobre i m'asseguro que l'escolté.
4: Hola, papi. Bueno, primer de tot, dir-te que aquesta presentació té alguna cosa d'especial, eh? Estàs aquí a Sitges, que és casa nostra, un lloc del qual la mami tu us vau enamorar quan éreu joves i que tantíssimes coses ens ha donat, i a més amb els teus companys del Dream Team. El dia d'avui coincideix amb una data molt especial per tots els culers, que és l'aniversari de Wembley, així que és un dia molt bonic pel barcelonisme. Felicitats a tots i visca el Barça. Aquest lloc, personalment, em porta records i nostàlgia perquè al Malià de Sitges, amb només uns mesos, vaig començar amb tu les meves primeres classes de natació. I té gràcia perquè a tu mai t'ha agradat l'aigua. Lo que no se hace por una hija... I sobre el llibre, Mi pròxima parada, ha estat un projecte treballat durant molts mesos al qual li has dedicat tot el teu carinyo i moltíssimes hores. I per això em fa il·lusió que aquest dia el visquis així, a casa, amb gent que ha format part d'aquella etapa tan important de la teva vida. Espero que gaudeixis molt, de veritat, i un petó molt fort.
7: Bueno, sí, la veritat és que tinc dos fills que són culers. Tant el John com la Lorea, i amb Lorea en concret tenim unes quantes fotos en el Camp Nou encara, molt maques i molt de record, i la veritat és que sí, molt culer, catalana, els dos catalans i culers.
19: I la neta també.
7: Té la samarreta des del primer mes, crec.
19: 13 minuts per arribar a les 2 del migdia. Els oients que heu vingut a Sitges, després us podreu fer fotos amb la gent del Dream Team i la Copa d'Europa amb aquesta samarreta gegant de José Mari Vaquero sense problema, no? Podran venir a fer-se fotos
35: amb vosaltres. No heu de fer gran cosa.
19: I tu?
35: Jo sí.
19: Què has de fer?
35: Jo, perdre.
19: No.
35: Fer un dinar. Em sap molt de greu el que ha passat, però és igual. Escolta, el Dream Team va generar molt bones imatges, però n'hi va haver una que no va ser del tot bona. I va ser en format rap. Escolta.
5: Nunca lo ha tocado. El Barça ha ganado. Hemos controlado la situación y ahora te cantamos esta canción. ¡Vamos!

0: perdut el detall de només posar l'àudio i no el vídeo, però recordeu perfectament aquest rap, no? El rap del Dream Team.
1: Inolvidable.
2: Però era millor les samarretes que portàvem que...
0: Posa el vídeo, no, Julio? Sí, posem el vídeo. No,
1: no, no poseu el vídeo.
0: Farem una cosa millor.
1: Escolta, el que farem serà refer la cançó. Tornem a cantar aquesta cançó, fem-ho bé aquest cop.
0: La cantaràs tu?
1: Fem-ho, exacte, fem-ho bé aquest cop.
0: Val.
1: O sigui que endavant, música aquí, i fem-ho bé. Vinga. Anem cap a Wembley, buscàvem la primera, guardant la porteria i el Zubi Zarreta, guiant-nos amb el Johan, va dir sal i disfruta. L'objectiu era fer gols a Gianluca Pagliuca, que no sabem com fotre, el partit es trava. El Salines en té una, però el nano no la clava. Stoikov al palo, tothom ja la cantava, però la porteria semblava tapiada. Barça... Barça... Hoy podemos celebrarlo aquí. Barça... Barça, una falta i cap a dins. La falta ho reconec, va ser cosa rara. Stoikov la toca, Vaquero la para. Tot va sortir tal com vam assajar. Assajar una vegada i a la barra del bar. No havíem assajat mai una falta. El Cruyff no creia en la pilota aturada. Ell sempre deia, no si falta entreno. Este es uno, tu chuta para dentro. Barça, Barça. Hoy podemos celebrarlo aquí. Barça. Barça. No veig el públic massa. Una falta i cap a dins. Ja, mare, aviam. Barça. Barça.
0: Ara sí, ara sí.
1: Hoy podemos celebrarlo aquí. Barça. Barça. Una falta i cap a dins.
2: Ah. Saps què passa? Que abans has donat la recepta de que la gent, Vinícius, ha fet la carta aquesta, que la gent agafés una pastilla, l'han tret i ara no hi ha...
3: Ah, segunda, tot.
0: És veritat, Charlie, que no assajàveu ni jugades d'estratègia, ni faltes, ni res d'això? No.
2: No.
0: No, no. El micròfon. Generalment, dius...
4: Excepcional.
5: Sí, sí, sí.
4: Generalment, el que tira bé no falta entrar-se gaire. Ah. Perquè... Escolta, t'ho dic en sèrio? No, t'ho dic en sèrio, perquè allò de xutar 20 vegades, si no surt a la tercera o la quarta, va més que no tiris més. perquè no tens facilitat.
0: Farem una última ronda amb oients al micròfon inalàmbric del Santi Ovalle, perquè hi ha el president de la penya barcelonista de Sitges, també hi ha el president de la penya Foment Martinenc. Ha vingut un alcalde d'un poble de Lleida, de Castelló de Farfanya, a portar producte típic de la seva terra, m'han dit. No sé, Santi, és que no
6: ho veig. Sí, per aquí. Alcalde.
7: A veure.
6: He portat... Aixeca't, per parar un carro, eh?
0: Com et dius? Ja, no?
8: Hola, em dic Omar Numri Coca i tinc l'honor de ser el primer alcalde d'origen àrab de Catalunya i, bueno, és el meu segon mandat com a alcalde i us he portat oli de Castelló.
6: Oli!
8: Premiat com el millor oli del món. L'any 2017 vam guanyar el Sol d'Oro. Després una tassa de la marca turística que hem creat, Vall del Farfanya, per mostrar que els pobles rurals doncs, també representem el 60% de Catalunya, tot i que només som el 3% de la població. I per acabar, dir-vos que també ara recentment hem creat la Fundació Gabriel Alsina per lluitar contra les malalties neurològiques i doncs, des d'aquí anima tothom a col·laborar i participar en aquesta fundació i aquesta causa noble. Gràcies.
7: Molt bé.
6: Una última cosa, a veure.
8: Una última cosa. Sapigueu que hi ha detalls per tots els convidats avui aquí i especialment per tots els treballadors del programa que t'hi jugues. També els que estan a darrere dels micros, eh?
0: Moltes gràcies, Omar.
7: Que són clau, que són clau.
0: I ahí és molta gent ara que treballa pel programa, des de l'Arena de Diego, que està allà a la producció, al control tècnic, el Guillem Arnal, que està als estudis de Ràdio Barcelona, el Willy, aquí hi ha el Jordi Orós, hi ha el Pere Bernal, hi ha la Eli Cordón, més el seu equip de vídeo, hi ha la Núria Vilamal controlant les xarxes, i òbviament hi ha tot el departament de màrqueting, comercial, programes, amb el Carles Penya, hi ha membres de la direcció, hi ha el director de Ser Catalunya, hi ha la Núria Camps, que és la que controla totes aquestes terres, i el Jordi Martí per allà controlant, és el cap d'esports, en fi, que nosaltres estem aquí davant, però darrere hi ha moltíssima gent per a que vosaltres pugueu passar una bona estona.
6: Sí, que haurà portat oli per fregir un nyus en fer, eh? Estic, sí que, amb l'Alfred Ruiz, el president de la penya blaugrana de Sitges. Què tal, com estàs?
3: Penya barcelonista de Sitges.
6: Barcelonista.
5: Per favor,
6: perdó. Gaudint del programa?
3: Molt. A més, el Chiqui és molt amic nostre de la penya. Chiqui no, perdó.
9: Però Chiqui, si vol, també.
5: Chiqui també, no?
9: Chiqui, vés a fer-te amic. Chiqui, vés a fer-te amic.
3: Bueno. El Chema és molt amic nostre de la penya.
9: Chema! Això s'ha quedat. Julio, la cas liao.
0: La cas liao, Julio.
3: I ens prenem una cerveseta de quan en quan i estem disfrutant de Sitges, que, com ell diu, és un gran poble.
10: Sí, senyor. Aquesta hora és una bona hora per prendre una cerveseta.
3: Sí,
10: eh?
3: Allà a la seu ens estan esperant.
6: Gràcies per acollir-nos a Sitges. Eh?
3: A vosaltres per vindre aquí al nostre poble. Gràcies.
0: Allà tens a l'Àngel Pérez, que a part de ser el president de la penya Foment Martinenc, una de les més antigues del Barça.
6: La segona, diria, no? És la segona més antiga?
0: És gran amic del programa i sempre còmplice de moltes de les bogeries que hem fet a la ràdio.
11: La segona més antiga del Barça a tot el món.
9: La segunda! I la polla!
11: No comptava en tenir aquest moment. Jo, per mi, el Sique, el Jordi Martí, tu, som de la família, us agraeixo molt. I he de dir que a mi un dia me van donar una tarja i me van dir, a partir d'ara podràs entrar a la SER sempre que vulguis. I jo, quan arribo a la SER, passo la tarja i entro. O sigui que sóc de la família de la cadena SER de Ràdio Barcelona.
5: Tu que vols és oli.
11: I aquí el Charlie ha estat al Foment Martinenc, Guillermo també, el Sique i tot, el Jordi Martí aquest any... O sigui, moltes, moltes gràcies per el que feu per la penya blaugrana Foment Martinenc.
0: Acosta-li el micro al Jordi Martí, que està allà.
9: Per cert, hi ha molts oients que ens han dit he portat detalls. Hi ha l'Antonio que ha portat una entrada plastificada de la final de Wembley.
0: I aquí tinc un tros una de fotografia gespa. Del Quim incorpora un tros de gespa de Wembley. I això que veieu aquí a la fotografia és un tros de gespa de Wembley. La pregunta és... com la va aconseguir.
9: No preguntis.
0: Va saltar al camp a celebrar la victòria o...?
12: No, home, només significar que aquí tenim els protagonistes que van canviar la història del club. És a dir, hi ha un Barça abans i després de Wembley. El Barça que recordàvem nosaltres de les Copes d'Europa era el Barça de Berna, d'aquells pals quadrats, d'en Ramallets que s'enlluernava, etcètera, etcètera. Després també la derrota contra l'Steaua de Bucarest. I ells van canviar. El 20 de maig de l'any 92 canvia la història del club i amb aquella Copa d'Europa el Barça deixa de ser un club més victimitzat a ser un club d'èxit. I, per tant, amb ells se'ls ha de reconèixer que tots i cadascun d'ells van ser protagonistes de que el Barça avui és el que és gràcies a aquella final de la Copa d'Europa a Wembley.
10: Gràcies.
0: És la 1:57, avui ha estat un programa especial. Insisteixo, els oients que heu vingut, si us voleu fer una fotografia amb els herois de Wembley, podreu quan acabi el programa. També, si voleu que José Mari Vaquero us signi algun llibre, Mi pròxima parada, que ha escrit amb José Javier Torre, també ho farà. Es quedarà a dir l'estona que faci falta. I per acabar el programa sí que destacar una cosa que ens explica l'Anton Meana, per aportar un punt d'actualitat que, òbviament, ampliarem als butlletins i als programes de la cadena SER al llarg del dia d'avui. Ha dit Enrique Riquelme, candidat a les eleccions del Real Madrid, oposició a Florentino Pérez.
10: Empezamos.
0: Nosotros no teníamos un plan para hoy, la estrategia era para 2028. Hay una obligación de dar un paso, si se puede, per tant, confirma que intentarà presentar-se a les eleccions i ha avisat Enrique Riquelme que aquestes seran, si se celebren, les últimes eleccions a la presidència del Real Madrid, deixant caure que el que vol Florentino Pérez és convertir el club en societat anònima esportiva.
9: Comença fort. Dit
0: fa uns minuts Enrique Riquelme.
13: ¿Qué voy a querer yo hacer nada? Yo no, hombre, no. Si el Real Madrid es una cooperativa como la Bacus. Somos nada, hombre. Somos, bueno, pues, como mucho te puedo ofrecer, la calidad que se nota en los acabados, como en MCAT, que tienen los mejores materiales para la construcción, decoración, reforma, diseño del hogar, claro, ¿no? Jardinería, ferretería, si es que... Precios súper competitivos.
0: Una molt ràpida, perquè ens queden 2 minuts de programa, però us sorprèn que Florentino Pérez torni a fitxar a Mourinho?
10: Yo no tengo ni idea, la verdad no tengo una... No puedo darte...
6: No me sorprende para nada. Para nada.
10: No sé, la verdad que a veces las situaciones tienes que afrontarlas de una manera, seguramente es la mejor opción que tenía ahora mismo él en el mercado y por lo tanto no hay nada que decir.
9: Em puc fer un altre jo per acabar parlant del Barça? Estem en el bon camí perquè el Barça torni a aixecar més aviat que tard una nova Champions?
6: Que responda Chiqui, que és el que té el micro en la mano, que parece que quiere hablar. No. Quiere hablar des de, mucho. Sempre està hablando mucho.
9: Des de fora, Chiqui, veus el Barça en el bon camí amb aquesta generació de joves de la Masia?
5: Sí, jo crec que sí, no? Ens divertim molt veient-ho i l'únic que falta és completar la feina. I això no es fa un dia. Necessites pretemporades, estius per allò, per completar-ho, però el lloc el tenen, la qualitat el tenen, ens divertim una barbaritat i ara és aquell equilibri i completar-ho.
0: I acabem amb aquesta. Ja que estàs aquí, Chiqui, Guardiola se'n va del City perquè ja no hi ets tu?
5: No. Segur que no. Ja saps que seran camins diferents. Hem estat molt temps junts, hem disfrutat molt junts, però per un moment que vaig decidir que havia de sortir, que havia de marxar, i ja, evidentment, és una cosa seva que està molt ben acompanyat.
14: Et vas cuidar. You emptied yourself in Manchester City.
0: Gràcies a tots per venir al Que t'hi jugues. Des de l'hotel Melià Sitges, espero que hagueu passat una bona estona de ràdio. Als que heu vingut, als que ens heu escoltat, ara us quedeu amb l'actualitat informativa a la cadena SER, hora 14. Busqueu l'aigua potable, que n'hi ha. Costa trobar-la, però n'hi ha. Adeu!
15: Què t'hi jugues?
16: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Con Pedro Sánchez exhibiendo su voluntad.

0: y aislado en el Pirineo más oriental.
1: Pues ya está aquí el calorcito. Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Emilio Escribano en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
2: Hora 14, Catalunya. Joan Bofill.
3: Commoció a Figueres per l'assassinat ahir a aquesta hora d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. Un crim brutal, a plena llum del dia i davant de desenes de persones. Veïns, entitats, ajuntament demanen esclarir què ha fallat. L'home va ser detingut la nit anterior per saltar-se l'ordre d'allunyament contra ella.
4: Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
5: Tota part del protocol que ha fallat, que és el que s'està fent malament. El que no pot ser és que sempre es prenguin mesures quan ja és massa tard.
3: De seguida anem en directe a la capital de l'Alt Empordà. Jonathan Andic tenia una obsessió pels diners i aquest és, segons la jutge, el motiu per matar el seu pare. Avui sabem que van ser els Mossos els qui van decidir detenir-lo i explicarem que ara mateix continua com a vicepresident de Mango, tot i que fa més d'un any que, amb prou feines, va a la seu de l'empresa a Palau-Solità i Plegamans. El govern es reuneix amb els professors per desencallar el conflicte i les vagues el dia en què són els metges els que han convocat una nova aturada. Cansats que la Conselleria de Salut no els convoqui, tot i que protesten des de l'octubre, a partir d'ara la protesta serà fent només les seves hores.
6: Il·lumina el mes perquè entenem que el sistema s'aguanta gràcies exclusivament al sobreesforç de les metgesses i metges. Volem posar en evidència que sense aquest sobreesforç el sistema col·lapsarà.
3: Barcelona suspèn les noves llicències de supermercats 24 hores a tota la ciutat. No afecta els existents, sinó que durant un any no se'n donaran de noves.
7: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns.
3: Ara mateix n'hi ha 1.300 que no es poden eliminar, però la intenció és que no proliferin més. Avui escoltarem el testimoni d'en Francesc, un home de Vallirana que fa 2 anys que té reconeguda l'eutanàsia però que el seu pare l'ha paralitzat als jutjats. Diu que no vol morir, sinó deixar de patir.
8: Deixar de patir. A través dels ictus, del primer ictus, i passant amb la mort, dic que aquesta vida, no vull per mi aquesta vida.
3: És a partir d'aquest cas, el d'en Francesc, que el Tribunal Suprem ha assentat jurisprudència dictaminant que els familiars poden paralitzar l'eutanàsia d'una persona als jutjats, tot i que hagi estat autoritzada pels seus metges. Tot això en un dimecres en què tensió s'ha registrat una incidència en la línia energètica que està afectant el nord de l'Alt Empordà. Ara mateix hi ha 4.400 abonats de Colera, Llançà i Portbou que duen 4 hores sense llum. Avui que ja comença la calor forta, més del que tocaria pel mes de maig, Jordi Carbó.
9: Avui la temperatura està pujant de manera més decidida a tot Catalunya gràcies a la presència constant del sol. Si bé el matí ha començat amb alguns núvols, ara i gran part de la tarda el temps serà assolellat amb alguns núvols estones a punts de la costa, però amb prou feina arribaran a tapar el cel. Les nuvolades més compactes les tindrem al Pirineu de Girona i Prepirineu de Barcelona, fins i tot amb alguna tempesta, però ja molt més localitzada que les darreres tardes, entre el Ripollès, la Garrotxa i el nord d'Osona. També durant la tarda, vent moderat de marinada, fort la pròxima nit a l'interior de l'Ebre, també al sud de Lleida. I els pròxims dies continuarà fent molt de sol, amb temperatura més alta, sobretot les màximes. Però les tardes farà calor.
3: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant a la mateixa Catalunya.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.

0: Molt bona tarda, aquest és el minut de silenci a Figueres per l'assassinat en ple carrer d'una dona ahir a mans de la seva exparella. Aquest és un cas que ha commocionat la ciutat de Figueres per la brutalitat del crim, perquè va ser a plena llum del dia en una plaça davant de moltíssimes persones, de moltes persones, i també perquè l'agressor tenia una ordre d'allunyament contra ella que havia trencat el dia abans. De fet, havia passat la nit a la Garjola, a la una del migdia el van deixar en llibertat i al cap d'una hora i quart va ser quan la va matar. A la plaça de l'Ajuntament de Figueres hi ha la Gemma Alegrí. Gemma, bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda.
0: L'Ajuntament anuncia que es personarà com a acusació en aquest cas.
1: Sí, és el principal anunci que aquest matí ha fet l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
2: Juntament amb la Direcció General de Violència Masclista i com a Ajuntament ens personarem com a acusació popular. Nosaltres com a Ajuntament volem ser la punta de llança d'aquesta lluita perquè això no torni a succeir.
1: A les 11 del matí s'ha fet un minut de silenci en record a la víctima, una dona de 33 anys a qui ahir va matar la seva exparella, com deies, en ple carrer al centre de Figueres, a la plaça de l'Ajuntament, gairebé plena. S'hi han concentrat unes 500 persones. Més enllà de l'anunci, l'alcalde ha tornat a denunciar que el sistema ha fallat i ha explicat que aquest matí ha pogut parlar amb la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ja ha condemnat el feminicidi, el tercer en el que portem d'any a Catalunya. Des de l'Espai d'Intercanvi Feminista de l'Empordà han denunciat la desprotecció de la víctima.
3: Si ens fessin cas a la primera, potser no hagués calgut, amb la primera denúncia no hagués calgut cap més pas i ja s'haguessin pres les mesures necessàries.
1: És Judit Romero, portaveu de l'entitat, que ja ha anunciat que preparen una marxa els pròxims dies per denunciar els fets. Per cert, Joan, que des de l'associació LGTBI de Figueres demanen no invisibilitzar que la víctima era una dona transsexual.
0: Gràcies, Gemma Alegrí, des de Figueres. Carles Couso, des de Ràdio Girona. Els detalls d'aquest crim són esfereïdors.
4: Sí, Joan, els detalls del crim i els de les 48 hores abans. L'Andrés Roche, un home de 48 anys, va matar l'Èrica, la seva exparella, amb un ganivet de grans dimensions en una plaça al centre de Figueres, molt a prop, per cert, d'una escola. Això va passar quan faltaven pocs minuts per les 3 de la tarda. Després d'acabar amb la vida de l'Èrica, una dona trans de 33 anys, i tirar el ganivet a sota d'un cotxe, va anar tranquil·lament, les imatges que circulen són esgarrifoses, a netejar-se els braços de sang en una font. Poc després, un grup de gent que hi havia a la plaça el va retenir i la policia el va poder detenir. Però la seqüència del cas ens fa anar al cap de setmana. L'home, diumenge, ja va agredir l'Èrica i dilluns va ser condemnat a 6 mesos de presó per maltractar-la. L'individu va acceptar la pena i se li va imposar un ordre d'allunyament de 250 metres i la prohibició de comunicar-se amb ella durant 1 any i 4 mesos. No obstant això, no obstant aquesta condena, hores més tard, pràcticament al sortir dels jutjats, va ser detingut per tornar-la a lesionar al carrer. La víctima va ser citada per ser examinada ahir pel forense i per declarar també davant del jutge. Ella no s'hi va presentar i el detingut va quedar en llibertat. Hores després, no havien passat gairebé ni 24 hores de la primera detenció, ha tornat a ser detingut, aquesta vegada com a autor de l'homicidi de la seva exparella. El jutge, que hores abans havia despatxat Andrés Roche, va ser l'encarregat d'aixecar el cadàver de l'Èrica. El resum, Joan, 2 detencions i un assassinat en menys de 48 hores, i tot plegat amb els mateixos protagonistes.
0: Aquí a l'estudi, la cap de Successos i Tribunals de Ser Catalunya, l'Andrea Villòria. Què tal, Andrea? Bona tarda.
5: Hola, com estàs?
0: Hi ha motius per posar en dubte l'eficàcia de les ordres d'allunyament?
5: La pregunta és pertinent, però cal tenir en compte una realitat que és molt complexa, que és que molts cops la víctima se l'assalta voluntàriament perquè accedeix a veure a l'agressor, i això no és culpa seva. Això forma part del cicle de la violència de gènere que atrapa a les víctimes entre amor i molta por al seu agressor, a qui, a més, prèviament, durant molt de temps, ell aïlla del seu entorn.
0: Podem saludar a aquesta hora a Carlos Pascual Alfaro, magistrat de violència de gènere de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Gràcies per ser avui, a l'hora 14.
6: Bon dia.
5: Què és el que pot haver fallat en un cas com aquest?
6: En este acto lo que ha podido fallar es que no haya llegado al juzgado toda la información relevante para poder decidir si adoptaba alguna medida cautelar más gravosa, que en este caso sería la prisión provisional.
5: A més, una cosa que repetiu és que els tempos de la justícia moltes vegades no coincideixen amb el temps que necessita la víctima per poder denunciar o per poder declarar.
6: Efectivamente, el tiempo judicial está marcado por la ley y en situaciones como estas que hay un detenido tenemos que actuar rápido porque la Constitución y la ley nos pone un límite de tiempo, pero puede que no sea el tiempo de la víctima, que en ese momento esté nerviosa, esté asustada, esté con sentimientos contradictorios, aunque parezca mentira puede estar preocupada porque no quiere perjudicarle a él, por el miedo, por presiones. Pues eso, el ciclo de la violencia habla de una, que ya está trabajado hace muchos años, habla de una situación de dependencia mutua en la cual la víctima está en una situación normal, se va agravando la situación de estrés, la violencia, hasta que explota con un episodio extremo y luego vuelve a reconducirse. Baja la tensión, vuelven a reconducirse hasta que vuelve a aumentar la tensión. Y a medida que pasa el tiempo, los periodos que se llaman de luna de miel, de tranquilidad, son más cortos y los episodios de violència són més recurrents i més graves.
5: I quins recursos podria adoptar l'administració per la protecció de les víctimes? Sé que vosaltres, els jutjats de violència, no us canseu de demanar més recursos.
6: Necesitamos recursos psicológicos para incidir sobre la víctima, para poder valorarla, tener datos de en qué situación se encuentra, porque a veces la víctima, aunque parezca paradójico, cuando más situación de peligro tiene es cuando más lo minimiza y lo reduce, entonces necesitamos ayuda de psicólogos profesionales para contar con datos suficientes para poder valorar la situación en la que se encuentra la víctima.
5: Carlos Pascual Alfaro, muchísimas gracias.
6: A tú.
0: L'Andrea Villòria continua aquí amb nosaltres. Des d'ahir a la nit, que ella està analitzant, com tots els periodistes, l'escrit judicial on s'argumenta la detenció de Jonathan Andic. L'hem conegut en les darreres hores, un cop s'ha aixecat el secret de sumari, i són els indicis, les proves que han acabat amb l'acusació d'homicidi contra el fill del fundador de Mango. Però, Andrea, hi ha una frase de la jutge que ho destaca per sobre de tot, que és l'obsessió pels diners de Jonathan Andic i la seva voluntat de cobrar una herència del pare.
5: O sigui, aquesta obsessió pels diners és el que la jutgessa situa com a mòbil del crim. Així ho reflecteix a l'escrit judicial on enumera els 7 indicis que els Mossos han recopilat contra Jonathan Andic. Un d'ells és la mala relació amb el seu pare, empresarial, per la direcció de Mango, però també personal, com reflecteixen els seus whatsapps. Missatges en què el fill expressa, i és literal, sentir odi, rancor, idees de mort i culpa al seu pare, a qui demanava cobrar l'herència en vida. Hi ha, a més, un canvi d'actitud, diu la jutge, quan Isaac Andic s'obre a canviar el testament per dedicar una part de la fortuna a crear una fundació que ajudi les persones necessitades. És arran d'això, diu l'acusació, que el fill proposa al pare anar d'excursió els dos sols per reconciliar-se. Van a Montserrat a un camí sense risc, segons els Mossos, excepte el punt exacte de l'incident, i allà les proves tampoc concorden amb la seva declaració. Les petjades i lesions són incompatibles, segons els experts, amb una ensopegada o relliscada. A més, els Mossos han descobert que Jonathan hi havia anat 3 vegades la setmana anterior, cosa que, segons la jutgessa, es pot considerar una planificació i estudi previ. A aquests indicis se n'hi afegeix un altre, que en saber que s'estava investigant la mort del pare, Jonathan Andic va canviar el seu mòbil, va esborrar tot el que contenia i va dir que l'anterior li havien robat a Ecuador en un viatge exprés.
0: També tenim més detalls del com es va decidir aquesta detenció. La iniciativa sabem que la van prendre els Mossos. Andrea, explica'ns també què ha de passar a partir d'ara en aquests petits jutjats de Martorell, que tampoc estan acostumats massa a rebre casos tan mediàtics com aquest.
5: I que són uns jutjats molt precaris, amb pocs recursos. De fet, estan als baixos i a diverses plantes d'un bloc residencial, al que s'ha d'accedir únicament creuant un pati. No hi ha un conducte per detinguts, ni pàrquing, i les garxoles són fins i tot a un altre edifici, de manera que tant hi fa que el detingut fos Jonathan Andic.
7: Senyor Andic, manté la seva innocència.
5: L'arquitectura va imposar que la seva entrada fos televisada. Va arribar amanillat pels Mossos, que van arrestar-lo al matí a casa seva. Va ser una decisió exclusivament policial dels Mossos d'Esquadra, firmant fons del cas, amb el risc que comportava si quedava en llibertat. Però també volien la imatge que la justícia és igual per tothom i que si hi ha indicis d'homicidi et detenen siguis qui siguis. A partir d'ara és el torn de la defensa, que presentarà proves exculpatòries. Aquesta serà la seva intenció, i també dels testimonis, que també hauran d'anar desfilant al jutjat les properes setmanes.
0: Jonathan Andic, a dia d'avui, continua com a vicepresident de Mango. Ho és justament des de la mort del seu pare, que feia uns dies havia deixat clar que ja es podia jubilar tranquil perquè entregava les regnes de l'empresa no al seu fill gran, sinó a Toni Ruiz, un home que no és de la família, però és de la màxima confiança, era de la màxima confiança del magnat. Pol Valero, des de fa un any, Jonathan Andic ja no està fent feines executives a l'empresa, amb prou feines va a la seu de Palau Solità i Plegamans.
8: Exacte, Jonathan Andic té un lloc al Consell d'Administració que reuneix pocs cops a l'any per parlar de la direcció estratègica de la companyia. Durant 17 anys va ser director de Mango Man, la línia de roba masculina, càrrec que va deixar l'estiu passat un cop l'actual conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz, ja va agafar les regnes de la companyia en substitució d'Isaac Andic. Ruiz té un 5% de les accions de Mango, recordem, el 95% restant són de la família i ara se la reparteixen en Jonathan i les seves dues germanes. En els seus últims anys de vida, Isaac Andic va fer una aposta per separar la gestió de Mango de la propietat de l'empresa. Per això, ara, el dia a dia d'en Jonathan està centrat només en la gestió del patrimoni familiar. Ell és el president de Punta Na Holding, amb seu al Passeig de Gràcia de Barcelona, que és l'empresa, la matriu, que aglutina tots els actius que, a banda de Mango, inclouen diverses societats d'inversió en altres empreses i també patrimoni patrimoni immobiliari. La mort d'Isaac Andic no ha passat factura a la companyia de roba. El 2025, Mango va tancar amb 242 milions d'euros de benefici net, un 11% més que l'any anterior, i en un sol any van obrir més de 260 botigues i ja en tenen gairebé 3.000 a 120 països diferents.
0: Pol, Andrea, gràcies per aquesta informació.
8: A vosaltres.
5: Fins ara.
0: A l'Andrea, que continuarà aquí, de seguida parlem de l'eutanàsia. Nosaltres fem una pausa, 2 minuts, i de seguida abordem el nou dia de vagues al sector públic, a l'educació i a la sanitat. Fins ara.
9: Cadena SER.
10: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
11: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
10: No puedo leer ni escribir.
9: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
12: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
13: Com a meravelles, tu i jo som estrelles.
9: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
14: Quina raó mou el teu món?
15: Lo futur del Pere.
16: Algun dia tenir el meu propi piset.
17: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
18: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
20: Que veus la nit de Sant Joan.
21: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
22: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
23: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
24: Què li has fet a la meva filla?
25: No, fill, no pot pagar això.
23: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: Són les 2:21, és un nou dia de vagues al sector públic, educació i sanitat, però l'última hora és sobre una altra vaga a la vista, la que està convocada a Rodalies. Ha acabat sense acord la primera reunió entre Renfe i sindicats per intentar desconvocar les dues vagues que s'han convocat pel 27 de maig i el 5 de juny. Però de moment, com diem avui, la vaga l'estan fent els metges. És l'onzena aturada des del mes d'octubre i continuen reclamant que el Departament de Salut es reuneixi amb ells i, sobretot, que no s'hagi pensat amb ells durant les negociacions pels nous pressupostos entre el PSC, Esquerra i Comuns. Escoltem a Xavier Lleonart, del Sindicat Metges de Catalunya.
26: En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem. Això és corresponsabilitat tant del govern com d'aquells que li donen suport en aquests pressupostos.
0: Avui, Susana Ruiz, l'acte de protesta dels metges ha estat un confessionari a les portes del Palau de la Generalitat per explicar el seu dia a dia i per què reclamen acabar amb les jornades maratonianes i també les guàrdies de 24 hores. De fet, ja engeguen una campanya que es diu Ni un minut més. Fan una crida des dels sindicats a que tots els metges es limitin a fer les seves hores.
27: De moment ja s'hi ha adherit un servei d'un gran hospital de l'ICS, anestesiologia de l'Hospital de Bellvitge. En els propers dies s'espera un degoteig de metges que secundin aquesta crida, que consisteix en limitar-se a fer estrictament la seva jornada laboral, sense allargar-la, com fan sistemàticament. De ben disposats, molts n'estan.
28: Jo faré la meva feina, la faré superbé, però fora del meu temps és meu. No farem més enllà del que toqui.
29: I és la manera de demostrar que la sanitat pública es sosté gràcies al sobreesforç i a la feina extra que fem.
30: No vamos a hacer más asistencia de la que no es obligatoria de la jornada complementaria.
27: Uns 400 metges s'han concentrat avui a plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar al govern solucions per reduir la sobrecàrrega laboral que pateixen. El Sindicat Metges de Catalunya insta el president Salvador Illa a negociar amb ells.
0: També vaga avui Educació Infantil, seguint les aturades que fa dies que s'estan convocant per part dels mestres. Així han protestat centenars de professors d'infantil aquest migdia pel centre de Barcelona. Consideren que l'etapa de 0 a 3 anys és la més precària. Jordi, en Jordi, és un dels professors afectats.
31: Això tot depèn de pressupostos que tenen al final, no? Dels interessos polítics que ells puguin tenir, no? I dels diners que tinguin. Si les coses els hi va bé i poden quedar bé i amb diners, pues donaran coses, si no, estarem sempre igual.
0: Demà la vaga és a escoles i instituts de Tarragona i a la vista i de les Terres de l'Ebre, i a la vista hi ha una nova aturada general per tot Catalunya dimecres 27 de maig. Però, a diferència del Departament de Salut, el d'Educació sí que s'ha avingut a negociar amb aquests sindicats que convoquen vagues. Aquesta tarda hi ha la segona reunió entre la consellera d'Educació i els professors que rebutgen l'acord que van signar amb Comissions Obreres i UGT. Esther Niubó, consellera, explicava aquest matí al Parlament la proposta que els faran.
1: Doncs aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortim.
0: La proposta és que l'increment de sou ja pactat es faci en 3 anys i no en 4, i per tant el 2028 els docents guanyarien de mitjana uns 3.000 euros més a l'any. A més, el govern diu que està disposat a revisar el complement que paga els tutors i anuncia una contractació de 2.405 persones extres. Els sindicats que fan les protestes han dit que els sembla insuficient, però que aniran a negociar aquesta tarda. Són unes condicions que no s'han negociat ni abordat en aquests mesos en què s'han estat treballant i negociant els pressupostos. Cap de les contrapartides que, per exemple, Esquerra ha tancat amb el PSC tenen a veure amb metges o professors. De fet, escoltàvem el Sindicat Metges de Catalunya criticant-ho. Tot això en la sessió de control al govern d'Illa que s'ha fet avui al Parlament. En canvi, tant els republicans com els comuns sí que han recollit els guants d'aquests col·lectius i ara sí demanen al govern que els hi millori els sous, però en cap cas és una condició que pot fer que acabin tombant els comptes si això no es compleix. Laura Pons.
2: Sí, ara que els socialistes ja tenen lligats el suport dels republicans, els de Junqueras demanen a Salvador Illa que es posi les piles per solucionar les vagues que hi ha en marxa a Catalunya, ho deia Josep Maria Jové.
3: Tindran els recursos, sí, ara els toca saber-los gestionar. I comencin, si us plau, sense excuses ni dilació, amb els mestres, els professors i els metges.
2: I els comuns, que al llarg del dia d'avui tenen reunions amb el govern per arribar a un acord que fons tant de l'executiu com de la formació de Jéssica Albiach calculen que arribi en les properes hores, s'obren a moure partides per incorporar les peticions dels mestres.
4: Els comuns no quedarà. I, per tant, si el govern necessita més marge pressupostari per poder arribar a un acord amb els sindicats, amb els docents, amb els professionals educatius, i necessita més recursos per a fer-ho possible, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
2: Hi ha reunions a contrarrellotge entre l'equip negociador del Departament d'Economia i els comuns. Aquest matí, a l'Aquí Catalunya, Jéssica Albiach ha explicat que ja han pactat amb el govern la creació d'una Direcció General d'Habitatge per la inspecció i les multes a qui incompleixi el topall del preu del lloguer.
0: I aquesta tarda el jovent republicà, la Joventut d'Esquerra, reuneixen perquè hi ha molt malestar pel pacte amb el PSC als pressupostos. Es debatrà si l'única diputada de les Joventuts que el partit té al Parlament vota a favor o no quan arribin a la Cambra Catalana. Una exclusiva d'aquesta redacció i en concret d'en Pau Puig.
5: És clau perquè el PSC, Esquerra Republicana i els comuns, tots tres partits junts, sumen 68 vots en total, la xifra necessària per aconseguir la majoria absoluta. No és la primera vegada que el vot d'aquesta diputada és determinant. El jovent republicà ja va posar en dubte el vot favorable per la investidura de Salvador Illa. En aquell moment, la diputada va expressar un sí crític en la votació, advertint que al llarg de la legislatura podia modificar el vot en cas de que Esquerra tingués temptacions de complaure el PSC.
0: I el Tribunal Suprem ha sentat jurisprudència en les darreres hores sobre el poder dels familiars per aturar l'eutanàsia d'una persona, tot i que l'avalin els seus metges. Poden recórrer a la justícia, per tant, segons l'alt tribunal, si s'acredita un vincle intens. Una decisió que s'ha pres amb el cas d'en Francesc, un home de Vallirana que fa 2 anys que té paralitzat el seu dret a morir dignament justament perquè el seu pare ho ha portat a judici. Amb ell, amb en Francesc, hi ha parlat l'Andrea Villòria. Assegura que no vol morir, sinó deixar de patir.
6: Sí, ho diu en Francesc Auger, que té 56 anys, viu a Vallirana i en fa 2 que havia de morir. El 6 d'agost del 24 tenia l'eutanàsia, però el seu pare la va recórrer i des d'aleshores espera.
7: No vull patir més que m'estic patint ara.
6: Des de 2020 ha patit 4 ictus i 2 infarts i diu que ara...
7: No sóc jo. Per mi no sóc jo.
6: No pot llegir, li costa moure's i sobretot parlar, comunicar-se.
7: A mi parlar... un esforç molt gran. Per mi és com cridar.
6: També necessita ajuda per fer les tasques domèstiques.
7: Em costa molt tot. Si abans ho feia amb una hora, ara em falta tot el dia, o un dia, no en tinc prou per fer-ho.
6: Aguanta tot aquest temps, ens diu, pel suport que li ha donat la gent i per la música electrònica, per exemple, que sempre sona a casa seva.
7: Perquè l'electrònica... penso que llibertat...
6: És l'únic que l'ha fet sentir lliure aquest temps perquè no té lletra i no li cal esforçar-se per sentir-la. Però diu que no pot més. Ho diu amb la mal cor, mostrant-nos cartes de comiat que ha escrit i un sobre que conté un còctel de pastilles, el que anomena el Pla B.
7: Si m'obliguen, m'obliguen molt de temps, me'n va pels meus mitjans. per el suïcidi, però ho volia això perquè si ho faig això, no mai sense despedir-me de la gent.
27: Vol evitar, però, una mort violenta i sense comiat i lamenta que la justícia l'estigui empenyent a fer-ho per la tortura que li suposa portar esperant 650 dies.
0: I marxarem amb les veus de José Mari Vaquero, Chiqui Bergistain i Julio Salinas en el especial que ha fet avui el Què t'hi jugues des de Sitges per recordar aquella gesta de l'any 92. Doncs no podem escoltar aquest tall de Vaquero, Chiqui Bergistain, en aquest programa especial que s'ha fet avui al Què t'hi jugues, aquest migdia, on han viatjat fins a Sitges amb el Dream Team a recordar i a fer tot aquest record des de Ser Catalunya d'aquella gesta d'ara ja fa més de 30 anys. Arribem a 2:15, continua la informació aquí a la Serra.

0: Bona tarda, Adrià.
1: Bona tarda, Jordi.
0: Què estem escoltant?
1: Doncs estem, jo potser diré, estem escoltant un Don Juan Palomo. Yo me lo quiso, yo me lo como, entre cometes. És una cançó que vaig fer, però com allò que dius, ai, mira, tinc ganes de fer una cançó per mi, però sense cap ànim de... No tinc cap pretensió. I la vaig començar a fer, bueno, fa ja potser 2 o 3 anys, però allò que tens com trossets sueltos. I reconec que aquest estiu vaig dir, va, tinc aquesta cançó que té una lletra, que em vaig inventar aquesta lletra així com surrealista, i dic, anem a provar a fer alguna cosa. I com a seguir-la, intentem produir-la. I va ser allò a casa meva aquest estiu, jo fent veuetes, gravant molts instruments...
0: Tot tu, eh?
1: Tot tu. Tot jo, vull dir.
0: Sí, sí.
1: O sigui, tot produït, escrit... Va haver un moment que dic, aquí em falta més lletra, i vaig dir, mira, parlem de sueños, agafo Calderón de la Barca.
0: Sí, la vida sueño.
1: La vida sueño, i ja...
0: El senyor no em demanarà royalties.
1: Exacte, no em demanarà drets d'autor, no tindré bollos, i mira, i a sobre també és una mica un homenatge a la literatura, a la dramatúrgia del segle d'or espanyola, i dic, mira, pues queda maco i tot.
0: I a més de somnis, també podem parlar d'ànimes.
1: Perquè, absolutament, sí, sí.
0: Fins aquest pròxim diumenge 24 de maig, Ànima, el musical, està aquí al costat, al Teatre Tívoli, del qual tu n'ets el compositor musical. Porteu en cartell, què, 3 mesos ben bons, ara?
1: Sí, ara acabarem... Vam estrenar a finals de febrer, el 27, si no recordo malament, i acabem ara el 24.
0: Doncs sí. Jo no sé molt de matemàtiques, però
1: sí, sembla uns 3 mesos, no? Sí, sí.
0: Que ara em comentaves fora de micros que tu vas a Nani, de tant en tant, com a compositor sí. musical, a veure les teves criaturetes, que són aquestes cançons.
1: Exacte.
0: I dius que ara s'han fet grans, que s'han fet uns senyors, tu.
1: És que ara ja estan madurs, però madurs en el bon sentit, no allò que s'hagin passat, sinó del febrer al març, que estàvem començant encara, faltava quallar cosetes de so, de llum, dels actors, que fossin més picats, algunes coses, els tempos, i vaig anar després d'un mes i mig que no vaig estar per aquí, i tot ha agafat una força i una frescura i un dinamisme que és admirable. I bueno, això també gràcies a tots els músics, als actors que estan allà tots els dies, als tècnics també, no ens oblidem, perquè hi ha la tira de gent allà darrere. I realment, mira, ara venia de veure una gravació que estan fent i et deia, és que dius, estava allà i pensava, quina meravella, però és que això jo he fet la música, però és que hi ha tanta gent darrere...
0: I tant. Que tu l'has vist moltes vegades, encara se t'escapa una llagrimeta en algun moment sempre a dir, ostres, aquesta coseta que vam començar, mira en què s'ha convertit.
1: Sí, no, i a més, quan penses com va començar, dius, és que jo crec que ningú tenia... Bueno, jo almenys no tenia cap... És que jo ni ho somiava, era un somni, allò que dius, bueno, va... Però no tenia la de dir, no, això d'anar aquí... L'Oriol sí que era més, això s'ha de fer el TNC.
0: L'Oriol Borés.
1: Però jo dic, bueno, em va dir, escolta, tinc aquesta idea i com en plan, passem-ho bé i comencem a fer cançonetes. I va començar així l'Ànima, sense cap mena de pretensió ni de volem fer el gran musical revolució ni res. I, però mira, amb el temps i amb això, ha anat agafant forma, s'ha anat fent gran i mira.
0: Un miracle del que ja parlarem, però abans, Adrià, a veure, si parlem a l'engròs, tu ets músic, seria sí. L'engròs. Però, clar, si anem ens posem tiquismiquis dins de l'àmbit musical, quants pals toques?
1: És que no m'agrada ser una cosa només, a mi m'agrada ser una mica de tot. I sempre ha sigut així, eh? Si em diguessis, és que ets compositor només? Sí, composo, també m'agrada molt cantar. Lo de cantar ho tinc com un hobby, eh? No, en cap moment he volgut ser... Vull ser aquí la nova estrella...
0: Michael Bublé.
1: No vull ser... Exacte. M'agrada... De fet, mira, totes les demos d'Ànima, o sigui... Et podria ensenyar el musical sencer, cantat per mi, perquè totes les cançons, quan els hi veia presentar a l'equip artístic, o sigui, els lletristes, a l'Oriol Borés, al Víctor Casademunt, clar, ells no llegeixen música. I llavors jo els he fet demos de totes les cançons, jo fent tots els personatges, tots els diàlegs, tots els coritos...
0: Bé, són com les ecografies de les cançons.
1: Exacte. I llavors podríem fer un àlbum d'Ànima només tot jo cantat. Però, clar, això no ho farem.
0: Compositor. També cantant, diguem,
1: aficionat. Després, orquestro i arrenjo molt, això és una altra cosa que faig. També faig molt de pianista acompanyant. De fet, he viscut quasi 15 anys a Nova York i una de les coses que he fet més és acompanyar tant a cantants com a companyies de dansa. I i més o menys això.
0: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Déu-n'hi-do. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del Direm Músic, per fer-ho fàcil, l'Adrià Barbosa.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llavis de memòria de l'Adrià Barbosa amb Welcome to New York, de la Taylor Swift, que és una superfenomen de masses mundial. Que, Adrià, jo et juraria que si no és la primera vegada que sona el llapis de memòria, serà la segona o, com a moltíssim, la tercera vegada. Veient tot el recorregut que té la Taylor Swift, em sobta una mica, també suposo que hi ha una cosa generacional, i si aquest programa té la sort d'aguantar 20 anys més per dir alguna cosa, imagino que sonarà tant la Taylor com ara sonen els Beatles o Bruce Springsteen. Però és un fenomen que aquí no ens ha arribat del tot. Musicalment, tu que controles, la Taylor és potent.
1: Bueno, jo crec que té una producció i té un equip de màrqueting i de... O sigui, que és espectacular. Ara, per exemple, amb el Eras Tour que ha fet fa un parell d'anys, que bueno, va arrasar i va ser un fenomen no només musical, va ser un fenomen econòmic, un fenomen de moltes coses. A mi, jo no em consideraria un Swiftie.
0: No tenim un Swiftie avui, no, ja pisava mòria.
1: Però reconec que aquest àlbum del 1989, el 1980, és l'any on va néixer ella, em sembla un molt bon àlbum. Després se'm fa una mica pesadeta, però trobo que és un àlbum i que va sortir en un moment que jo vaig arribar a Nova York el 2011.
0: És el 2014.
1: El 2014.
0: 1989.
1: Clar, i llavors penso, ostres, era com un àlbum que recordo estar per Nova York escoltant aquesta cançó, pensant, ostres, mira, quan... Perquè, clar, jo vaig arribar a Nova York amb una mà davant i una darrere, com qui diu, eh? I llavors, clar, tardes uns anys una mica en coure't un network, un networking de gent i diguem que el 2014 jo ja estava... Ja tenia...
0: Ja estaves en tu salsa.
1: Sí, ja començava a estar una mica més salsa i tenia els contactes i cosetes així interessants i feia projectes que eren interessants, que jo molts cops penso, si el nen del Maresme...
0: De Llavaneres.
1: De Llavaneres, que mai hagués pensat que estaria vivint a Nova York i que estaria fent el que està fent. Però clar, llavors, i trobo, bueno, tornant a Taylor, una cosa que m'agrada molt d'ella, que trobo que avui en dia, en certs àmbits de la música més popular ens falla, és que ella té molt storytelling. És com, segueix per mi una mica la branca d'Elton John i aquesta gent, que són cançons que tenen històries. A vegades, ara hi ha moltes cançons que és molt mou el braç, mou no sé què. No hi ha com una història... No sé com dir-ho.
0: Sí, un storytelling. Que un storytelling. De fet, té un relat que ha seguit, no?, amb alguna una cosa que li va passar amb les cançons, no?, que les va regravar perquè una productora... Vull dir, té tot el que ha de tenir un producte per funcionar.
1: No, però em refereixo com a les cançons en si, inclús a les lletres...
0: T'explica la seva vida.
1: Sí, una història que pot ser personal o no, però almenys dius, ostres, és com l'Elton John, Tiny Dancer o Your Song, que són cançons que t'expliquen algo més que no pas mueve tu mano i...
0: Sí, no és anecdòtic. No,
1: exacte. I trobo que té una mica de deep, com es diu això, com profund. Té coses profunds.
0: Deep, eh? Clar, ets quasi de Nova York.
1: No, és que ja depèn de quines paraules em surten.
0: Parles una mica així, no?
1: Exactly, exactly.
0: Ara deies que tu arribes a Nova York amb una mà davant i una darrere, però clar, tu no vens de Llavaneres, perquè fas escala a Boston, crec, sí. I després a Los Angeles.
1: Al revés, començo a Los Angeles un any, torno a Barcelona i després torno, em surt l'opció d'anar a estudiar a Boston, i després de Boston dic, no vull tornar a Barcelona tant de cop com em va passar amb Los Angeles, i la meva idea era anar a Los Angeles perquè jo a Boston vaig estudiar música de cinema. I, de fet, m'agrada molt la música de cinema. Però, bueno, allà vaig fer molts musicals. I recordo que alguns professors em deien, si tu vols fer musicals, el lloc on has d'anar no és Los Angeles, és a Nova York.
0: I et plantes a Nova York, amb una mà davant i una darrere.
1: Tal qual.
0: Però acabes treballant en musicals.
1: Sí, vaig fer molts arranjaments per nous compositors, vam fer la tira de concerts a molts llocs amb actors de Broadway. O sigui, a mi em feia gràcia que a vegades em deien, avui ve no sé qui, i jo sóc terrorífic amb els noms, i sobretot amb els actors. O sigui, els anima perquè ja fa molts...
0: Ja són família, clar.
1: Exacte. Però, clar, venien, avui vindrà fulanita, i dic, qui és? Aquesta és l'Elfaba de Broadway. I dic, de Wicked. Dius, ah. I dic, avui vindrà no sé qui, aquest ha estat a no sé quin musical de Broadway. I clar, em deien coses així, i fins que vaig arribar al punt de fer d'arranjador i de director musical d'un musical off-Broadway que va estar el 2019. I bueno, em van anar sortint coses d'aquestes i llavors també em vaig introduir en el món de la dansa, que és un altre món que jo totalment desconeixia. I com que a mi m'agrada improvisar en el piano, una companya de Boston, que també estava a Nova York, em va dir: em falta un substitut per unes classes de dansa. I dic: és que jo no tinc ni flowers de dansa, o sigui, què m'estàs dient? I diu: no, però tu improvises molt bé i saps seguir les coses. I dic: ah. I vaig començar així i vaig acabar tocant per companyies top dels Estats Units de dansa. I encara algun cop em truquen en plan: estàs per aquí? I dic: no, ara no.
0: És que t'hi vas estar 14 anys a Nova York, que aquell noiet de Llavaneres es va adaptar bé a la vida novaiorquina?
1: Sí. Tot i que la vida de Nova York és una jungla, aquella ciutat, i hi ha dies que l'odies a matar i hi ha dies que l'adores i t'hi vols quedar per sempre. És una ciutat amb molts contrastos. No és una ciutat fàcil. Jo crec que també és la mentalitat americana, és això de treballar, del capitalisme una mica quasi exagerat.
0: O sigui, que aquí que ens queixem, dius: vés a Nova York i...
1: Sí, no, jo molts cops dic: és que jo vivo aquí i em dóna la sensació que aquí la gent treballa per viure. Allà la gent viu per treballar. O sigui, és com a veure quan puc guanyar, a veure, i una bestiesa, sobretot a ciutats com Nova York i coses així. Clar, és que tampoc no tenen seguros mèdics i aquestes coses. Llavors, clar, la seva vida és el treball. Que és que viure fora dona una perspectiva del que tenim aquí que no apreciem a vegades, perquè... Bé, això em va passar una cosa molt diferent. És, jo vaig... El noi del Maresme cada dia s'aixecava i tenia una platja al davant. Una platja preciosa. Me'n vaig a viure als Estats Units i quan torno els estius aquí dic: però és que viure al Maresme és un luxe. O sigui, tenir aquest clima, tenir aquestes platges... Però jo mai havia apreciat tenir una platja, tenir el Mediterrani.
0: Era l'habitual per tu.
1: Exacte. I trobo que viure fora, com en llocs tan intensos com Nova York, a vegades et fa apreciar aquestes petites coses.
0: Que aquí també és un tema, perquè tu portes 14 anys a Nova York, estàs totalment ja assimilat per la ciutat. Per què tornes?
1: Torno per ànima. Per dir-ho d'alguna manera. I clar, jo aquí havia fet cosetes, sobretot arranjaments i per diverses formacions, però ànima torre i penso: ostres, una cosa que m'havia donat compte és que jo feia moltes coses però ningú sabia qui era. Bueno, o sigui, jo recordo un cop anar a una gravació amb una orquestra i dir que jo era l'arranjador i ningú s'ho podia creure. Però si tu ets molt jove, com pots ser l'arranjador? Pensàvem que seria un home de 60 anys. I això fa potser ja com 15 anys o així, eh? I em vaig donar compte... O, per exemple, feien presentacions d'un CD que jo havia fet els arranjaments, o em tocaven peces del Palau de la Música, peces originals, i jo no hi era perquè estava allà. I em donava compte que després, quan jo deia qui era, em deien: ah, però tu ets aquell que va fer aquella peça, que vam cantar... I dic: sí, ostres, com que la gent... I vaig pensar: ostres, ànima és algo bastant gran... Potser és el meu moment per tornar i començar a establir una mica més de nom, no per convertir-me jo en l'estrella mundial, però bueno, almenys això que faig, que la gent hi posa una cara. I per exemple, anar a veure ara al teatre els actors, els músics, que et veuen... Jo crec que és molt important això, que et posin cara, que moltes vegades els que escrivim música estem allà...
0: A l'ombra
1: total. I ningú sap qui som, ni com som, ni si som simpàtics, si som uns fills de fruta, o el que sigui. I llavors, dius: ostres, jo tinc ganes de també agrair. A vegades és que només és anar allà i jo, per exemple, sempre a ànima agraeixo als actors, als músics, perquè si no estiguessin ells fent això, el que he fet jo no tindria cap mena de visibilitat. I si ho féssim malament, la visibilitat seria bastant terrorífica.
0: Però si tu estàs a Nova York i reps aquest encàrrec, no, d'Adrià, vols fer això, que em sembla que és l'Oriol Borés, no?
1: Sí.
0: El que t'ho diu.
1: Sí, bueno, més que un encàrrec, és en plan: escolta, mira, vols fer aquest musical, tinc aquesta idea, però, bueno, sense ni cobrar ni res, en plan, bueno, en plan... A més, era com el 2019 i després del 2020, que li vam posar més ganxo, que va ser llavors ja la pandèmia, que llavors tot va quedar comparat i va ser fantàstic per donar-li més gas al projecte. Però, bueno, quan feia això, jo seguia a Nova York i no pensava tornar. Què passa? Jo crec que a la que el TNC ens diu: obriu temporada amb això, ens hem de posar les piles al cabal musical perquè no el tenim acabat.
0: I és quan tornes?
1: Bueno, em vaig quedar encara tot aquell curs i llavors l'estiu, quan comencen els assajos, vaig tornar. Sempre als estius torno. L'únic que en aquell cop vaig tornar i em vaig quedar més temps de lo normal. Vaig tornar a Nova York després al gener. El tennis havíem estat al setembre, a l'octubre, 5 setmanes, i després al gener vaig tornar als Estats Units.
0: I així va ser com l'Adrià Barbosa va tornar d'Estats Units durant una etapa per posar tota la seva ànima a pintar els seus estels.

0: pinta els teus estels del musical Ànima sonant al llapis de memòria del compositor del musical Ànima, l'Adrià Barbosa, que aquest, si no m'equivoco, és l'últim tema del musical que aquí m'has volgut liar, perquè el primer tema es diu Pinta el teu estel en singular.
1: Correcte.
0: I l'últim ja és en plural, o sigui, durant l'espectacle multipliquem aquests estels.
1: Exacte. Bueno, un dels missatges del musical és aquest, justament, que un té un somni normalment. Com a musical comença a tens un somni i segueix el teu somni, però un cop acompleixes o un cop estàs a prop del teu somni, potser hi ha altres coses que... Jo això ho penso molt amb el meu cas. Pensant en el noi de Llavaneres de 5 anys, o sigui, jo crec que mai a la vida m'hagués imaginat que tindré un musical al Teatre Nacional de Catalunya i ara al Tívoli, però ara ja l'he aconseguit i llavors ara què? La meva estrella ja està. Llavors ara ja seguir pintant estels. Una mica aquest és el missatge d'Ànima, de sempre hem de seguir imaginant, somiant, creant... perquè si no estem il·lusionats, jo crec que la vida no té massa sentit, no? Llavors, una mica és aquest missatge. I
0: de totes les cançons que hi ha, per què t'has quedat amb aquesta?
1: M'he quedat... Bueno, va ser una cançó que em va costar molt fer. La vaig fer... Bueno, un cop m'hi vaig posar, la vaig fer de cop, eh? Però en aquest cas vaig fer primer la música i no tenia... Clar, era al final del musical i dic, però qui la canta? Jo anava preguntant als dramaturgs, als lletristes, però això que ho canta la Greta, o la protagonista, la Paula, o ho canta tothom, i ningú tenia la resposta. O sigui, jo anava preguntant, bueno, tu fes una cançó que recordi el Pinta els Estels, a la primera, però que sigui diferent i que tingui una mica... Llavors vaig pensar, faré alguna cosa més modernet, perquè, com diem, és un arc que comença com amb una música més així... When you wish upon a star... Mm-hmm. I acaba una mica més modern i més fresc, que és aquesta cançó. I una cosa molt maca que em va passar amb aquesta cançó és que vam fer un workshop al Teatre Nacional de Catalunya abans d'estrenar per veure si tot encaixava i tenia sentit el musical.
0: Que ara algú es preguntarà, què és un workshop, Adrià?
1: Bueno, un workshop va ser el moment que vam posar totes les cançons... O sigui, jo, com t'he dit abans, jo havia gravat totes les cançons amb els coritos i les veus i els diàlegs i tot, però clar, vam dir, a veure... Hem d'escoltar-ho amb actors de veritat, no jo fent... I llavors vam assajar durant una setmana molt, de manera molt intensa i vam ensenyar-los a tots els actors les cançons. Alguna cançó vaig acabar-la aquella mateixa setmana, o sigui, no sé allò que fos. I llavors vam fer el workshop que vam convidar tot de gent del món del teatre musical català i del teatre en general perquè ens donés una mica un feedback. Veieu que funciona, què pot millorar, què no funciona, què hem de tallar... I llavors, després d'això, vam fer una mica de retocs abans de començar els assajos oficials pel que seria el TNC. Però recordo que en el workshop, com que tota la música era molt fresca i l'havia fet i alguna cosa l'estava acabant aquella setmana, jo vaig tocar el piano. I el director musical, que era l'Enric García, aleshores, dirigia. I donava entrades, perquè hi havia moments que hi havia diàlegs dintre d'una cançó, llavors ell una mica ajudava els actors amb gestos a guiar-los, i jo tocava el piano. Però l'última cançó vaig decidir cantar-la, i l'Enric va tocar l'última cançó. I recordo el primer cop que vam posar tot el musical seguit, que jo no havia plorat d'aquella manera, i jo crec que no he plorat d'aquella manera amb Ànima mai. Em vaig desfer, que jo recordo inclús la Paula mirant-me com dient... que no li ha agradat, però em vaig... Saps aquella plorera que has de fer sorolls? Com una mica... Jo crec que de la tensió de tants mesos composant, sense saber una mica... sense saber com aniria, i veure per primer cop, això és que ho recordo, tota la història seguida fins al final, amb actors, va ser com... un xoc, però jo crec que una mena de release tension, com es diria això, com deixar anar la tensió.
0: Sí, ho hem aconseguit.
1: Ho hem aconseguit. I recordo com estava al costat de l'Oriol, perquè feia vergonya, vaig començar a plorar com un nen petit. Em vaig abraçar l'Oriol perquè la gent no em veia estar.
0: Vaja, aquesta llàgrima dolorosa, perquè tu no volies plorar, però exacte, et desmuntes, llavors t'ho poses, comença a sonar els crits aquests guturals, no? I allà estaves tu
1: i llavors, fent el xou. Com dissimulo, i això, clar, estaven tots allà com cansats perquè havia sigut una setmana molt intensa. Però llavors em miraven tots en plan, ningú s'acostava perquè tampoc no els coneixia tant. Jo no vinc del món del teatre, no? Llavors, coneixia l'Oriol, el Víctor i poc alguns, la Diana, la Paula, poquet d'haver gravat alguna coseta. Però recordo que em vaig abraçar a l'Oriol perquè és que dic... Em va agafar com bueno, això, un baixón emocional i un subidón... És que era un baixón, subidón, tot barrejat allà. I va ser una cosa... Jo potser és dels moments més màgics que recordo d'ànima. O sigui, un cop acabat de fer tot el primer... La lectura sencera amb actors, amb cantant les cançons i tot, em vaig... Bueno, va ser com...
0: És que ja ho hem dit moltes vegades, Ànima és un miracle, és obra de molta gent posant moltes hores i molta feina que potser hagués acabat en res i ha acabat sent un espectacle superxulo, tothom ho diu, que ha estat al TNC, ara està al Tívoli fins al 24 de maig, i després hi haurà bolos o ja tanquem paradeta?
1: De moment sembla que tanquem paradeta.
0: Sembla.
1: Sí, o sigui, tanquem paradeta.
0: Val.
1: Jo tampoc no porto el tema de la producció... De tant en quan pregunto, perquè òbviament m'interessa, ja sabem que gira no hi haurà, és una cosa que s'havia parlat de potser... Però és que és un espectacle que a nivell de escenografia, a nivell de muntatge, és una bestiesa i depèn de com anar a fer un bolo o dos bolos un cap de setmana, el que suposa el trasllat de tot això no surt a compte.
0: No paga la pena.
1: Exacte. I llavors ara farem una mica de paradeta. Però, bueno, ja m'han arribat coses que es consideren... No hi ha res tancat, però es consideren cosetes de cara a un futur llunyà. No a curt plaç ni mig plaç.
0: Per si acaso, la gent que no l'hagi vist, que no va dir que teniu fins diumenge per anar al Tívoli i no... Ara això potser queda en un no res. No, aprofiteu el más vale pájaro en mano, no?
1: Que siento volando, exacte.
0: Que tots els que heu engegat aquest projecte d'ànima sou més o menys de la mateixa generació, que és la generació Disney.
1: Total.
0: I això també es desprèn en aquest espectacle. Hi ha disneyicitat.
1: Totalment. Jo crec que el musical és... No és un homenatge a Disney, però bueno, jo crec que és un homenatge a totes aquestes pel·lícules que ens han fet somiar durant tants i tants anys. I a tot aquest món que és l'animació que bueno, ja et dic, tots som uns forofos, o sigui, uns fans, o sigui, l'Oriol, el Víctor, el Marc, que és un dels lletristes, jo, per suposat... I, bueno, ens encanta. O sigui, jo crec que sense la música dels 90 de les pel·lis de Disney, Ànima no seria el que és, o potser ni existiria, jo crec.
0: Doncs va, que soni una mica de Disney, en aquest cas, Que festín de la Bella i la Bèstia.
2: ...i un immenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el Salón Comedor tiene el orgullo de presentar su cena. Qué festín, qué festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta de comienzo y el trajín. Subtoñé un canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle, y cualquiera que se...

0: por fin, ven conmigo al gran festín.
1: ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Qué festín!
2: Què festín de la pel·lícula La vella i la bèstia. És una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del músic Adrià Barbosa, que, Adrià, que hi fa un tema interpretat per un canelobre afrancesat en el teu llapis de memòria.
3: Bueno, jo, quan penso en l'Adrià del Maresme de 5 anys, jo, de fet, hi ha una anècdota que els meus pares eren mestres de primària i cada estiu em tocava fer el quadern de vacances. El típic allò, era, el meu temps era el Santillana, no sé ara què fan els nens, però hi havia el quadern d'aquest Santillana i sempre cap al setembre era quan sortien les pel·lis amb l'VHS famós i recordo que els meus pares em van dir si no t'acabes el quadern Santillana no et comprem la pel·lícula.
2: Era el xantatge, eh?
3: El xantatge total, jo i això deuria tenir potser com 6 o 7 anys i recordo treballar com mai per aconseguir el VHS de la Vella i la Bèstia. I tot el que sortia de la Vella i la Bèstia m'ho havia de comprar.
2: Era la teva pel·li preferida?
3: Jo crec que per l'edat i tal com em va venir, em vaig com obsessionar amb aquesta pel·li. Sí, i recordo que tenia el casset. Jo no tenia ni el CD, ni tenia el casset. I ja estem parlant. I m'ho posava en bucle i cantava, ballava, feia els meus veïns fer tots els coritos i tot.
2: Els teus veïns?
3: Sí, sí, bueno, sobretot el meu veí i ma germana. Jo em posava director i muntava, fèiem els shows. Jo això m'encantava, de petit.
2: Però entenc que els teus veïns eren nens, no posaves
3: No, els nens.
2: Un senyor de 55 anys
3: de l'obra. No, no, però fèiem allò de tot. Sí que posava les cadires per als meus pares, pels pares del meu veí i tot això, i llavors allà els posava el caset i començàvem a fer allà...
2: I vinga, la coreo.
3: Coreo, vinga, i a cantar, i a fer el playback, i tot el que fes falta.
2: Que tu ets de 1985.
3: Sí.
2: O sigui, ara tens 40 anyets, estàs fet un xaval.
3: Total, bueno, ja veus.
2: Ho portes bé?
3: Sí, la veritat és que sí. És que mentalment no em sento de 40. Això és una cosa que sempre...
2: Això sempre va bé, eh?
3: Sí, em sento com de 27. Sempre dic, tinc 27.
2: Ah, tu segueixes
3: mentalment estic a 27.
2: Tu continua aquí.
3: Taylor Swift i aquestes coses, saps què vull dir?
2: Que des de ben petit has estat sempre amb la música entre cella i cella.
3: Clar, jo no sabia molt bé el que era això de viure de la música i tal, però a mi sempre m'ha encantat cantar i l'espectacle i tot això. Però jo no sabia... Els meus pares no són de teatre. Jo, de petit, no recordo anar al teatre ni tampoc concerts, però sí que sempre cantava, sempre posava música, sempre... I el meu pare va decidir apuntar-me a música. Però jo era molt poruc de petit. O sigui, malgrat fer aquests espectacles, jo, de cara al públic que no coneixia, era... molt introvertit. A mi, per exemple, recordo quan el meu pare em va dir... Em va matricular a l'Escola de Música d'Arenys de Mar, que era la que hi havia aleshores per la zona. I recordo com va portar... I recordo veure com un edifici molt fosc i vaig començar a plorar. I dic, papa, jo no vull venir aquí, no vull venir aquí. Això tenia, jo tenia 4 o 5 recent fets. I em va dir, no, l'any que ve t'apuntaré aquí, que vindràs a fer música i a cantar amb altres nens. I jo, no. I plorant, vaig estar tota la tarda plorant. Això sí que ho recordo. Em feia por tot. I sort dels pares que tinc, que són els que sempre m'han impulsat una mica, m'han fet l'empenta aquesta, que moltes vegades ens fa falta, perquè si no jo m'hagués quedat a Llavaneres tota la vida i ja està. Però clar, he tingut la sort de després he anat a Los Angeles, a Boston, a Nova York i totes aquestes coses que... I més, però això és gràcies als meus pares. Perquè jo, per mi, hagués estat a casa i ja està.
2: Doncs no, perquè amb 10 anys crec que entres a l'Escolania de Montserrat.
3: Exacte.
2: Com és això? És una cosa que tu volies, que volien els teus pares?
3: Jo crec, bueno, va sorgir arrel de l'Escola de Música d'Arenys de Mar. Jo, clar, jo cantava molt, tot i que em va costar anar a l'escola perquè em feia por, però a la que vaig començar no vaig tenir problema i recordo estar estupendament allà amb la coral La Vela, que feia moltes coses, això del Juguem Cantant, que és una cosa que encara es fa, que junten moltes corals de tot Catalunya i fan trobades, i recordo com ho passava genial. I els de l'Escola de Música d'Arenys de Mar em van dir, bueno, van dir els meus pares, a mi no, els van dir, aquest noi, aquest nen canta bé, i sembla que li agrada això de la música. Hi ha aquesta opció de portar-lo a l'Escolania de Montserrat, que és un internat, ara ha canviat una miqueta, però bueno, aleshores era
2: un internat.
3: Era un internat, o sigui, Ma mare mai ho tenia clar. Ma mare, per ella, jo m'hagués quedat a Llavaneres, però el meu pare és el que diu, bueno, anem provant, anem a provar-ho, a veure què, perquè per entrar allà no és en plan et deixo i ja està, sinó has de fer
2: proves d'accés.
3: Exacte, proves d'accés.
2: Però tu eres un nen porú, que ens comentaves ara,
3: no? Sí, no, clar, tot
2: si
3: això...
2: Si feia por un edifici d'Arenys, l'escolania a Montserrat.
3: Total, no? Impern. Jo anava una mica sobre la marxa. El meu pare em deia, no, anem a provar-ho, però que si tu no vols, tal... Jo tinc la sort de que després m'adapto molt bé a les coses. És una cosa que molts cops he pensat com a mecanisme de defensa.
2: Home, clar, ser camaleònic.
3: Camaleònic. I ja crec que és una virtut que a vegades és rara, però m'ha ajudat molt, començant per Montserrat, que amb 10 anys em porten allà al monestir. D'entrada em fa com una mica de por d'estar amb gent que no coneixes, viure allà. A més, era una habitació molt llarga, era un passadís molt llarg amb tots els llits. Com aquestes pel·lis dels anys 40 o així, que veus aquests orfanatos, aquestes coses...
2: Los chicos del coro.
3: Los chicos del coro. Bueno, exacte. I recordo que tenia por d'anar-hi, però jo a la que vaig estar allà m'ho vaig passar teta.
2: I després entenc que a l'escolania també hi ha el tema religiós.
3: Sí, bueno, de fet, jo no estava ni batejat. Els meus pares no són...
2: Hòstia, un heretge.
3: Tal qual.
2: A l'escolania de Montserrat.
3: Però em vaig batejar l'any abans d'entrar. O sigui, vaig fer una mena de marató religiós.
2: Si et vas batejar per poder entrar a l'escolania.
3: Sí. O sigui, em vaig batejar... Jo vaig entrar a l'escolania al setembre del 1995 i l'abril del 1995 em vaig batejar i al maig vaig fer la comunió.
2: O sigui, vas fer tot el que havies de fer per poder entrar a l'escolania.
3: Sí.
2: I crec que el tema et va agradar perquè fins i tot et vas plantejar ser monjo.
3: És que quan estàs allà vivint amb aquella... O sigui, inclús ara quan vas... Jo no sé si la gent li passa, però jo vaig a Montserrat. Jo no soc... Ara, avui en dia, no soc ni religiós ni res. Soc com agnòstic, ateu, directament. Però sí que vaig a Montserrat i hi ha com una energia... Entres a la basílica i hi ha com una energia... I jo molts cops penso, clar, que escoltes els cors d'aquests cantant en un lloc així, i qui no creuria en Déu, és que és una meravellosa... És meravellós.
2: Quedes totalment abduït, no?, pel que estàs veient, pel context en el que estàs vivint.
3: Clar, jo amb 10 anys... Estic...
2: Que és molt anacrònic, també, entenc, en aquell
3: totalment.
2: Moment.
3: Totalment. I ara, de fet, bueno, ja han canviat una mica les normes de l'escolania, però en aquell moment encara era com... Anàvem allà, vivíem 24 hores, els pares venien el diumenge i ens saludàvem, anàvem a dinar amb els pares i ja està. I després seguíem allà... Ens ho passàvem teta, eh? O sigui, a l'escolania teníem pista de futbol, pista de patinatge, un futbolín, un ping-pong, uns gronxadors, un hort, teníem tot. O sigui, que per jugar no... De fet, una cosa que em fa gràcia és que allà no dèiem l'hora del pati, dèiem l'hora de recreació. És una cosa que sempre m'ha fet gràcia.
2: Repelents, eh?
3: Repelents, sí, sí.
2: Que suposo, Adrià, que ja has identificat la música que està sonant ara mateix de fons, que té molt a veure amb l'escolania de Montserrat.
3: Sí.
2: Explica'ns.
3: Bueno, és una Ave Maria que és d'aquestes que cada cop que es canta salten les llàgrimes. És d'aquestes peces que dius... Ostres, i a més és d'un monjo de Montserrat, que bueno, ja no està molt, jo no el vaig conèixer, eh? És el pare en Sant Ferrer, i és una peça que sempre que hi ha trobades d'antics escolans, sempre apareix, sempre es canta, o sempre... Jo crec que és una peça que ha marcat a molta gent. Una, jo crec que l'emotivitat que té és de les coses més espectaculars que et puguis imaginar. L'última vegada que la vaig escoltar va ser el Palau de la Música, que vam celebrar els 1000 anys de Montserrat, que ha sigut aquest últim any. I és allò que poques coses jo crec que et poden emocionar tant com aquesta peça. Jo tinc familiars que no coneixen la peça, van acabar plorant d'escoltar moltes veus cantant aquesta meravella musical del pare en Sant Ferrer. T'hagués pogut posar moltes més peces d'acord, eh? Però trobo que aquesta és d'aquestes que qualsevol antic escolar que potser ens estigui escoltant ara sap de què estem parlant i l'emoció que aquesta peça transmet.
2: Doncs va, emocionem-nos tots junts.
4: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Adrià, suposo que estàs al corrent de tota la mística que desperta tot lo de l'Escolania de Montserrat, tant per lo bo com per lo dolent. Tu ara ens deies que tu ho vas viure des d'un punt molt, molt feliç.
1: Sí.
0: No vas veure res estrany.
1: No, allò que s'escolten de coses aquestes.
0: Des d'omnis a monjos amb les mans llargues.
1: No, jo no vaig ni omnis ni
0: ni monjos amb mans llargues.
1: Mira que a vegades això dels omnis, molts cops recordo veure les estrelles allà de manera molt clara. Recordo que tenia una obsessió amb la Cassiopea.
0: Bueno, cadascú.
1: I allò que dius, però omnis no vaig acabar de veure.
0: I de monjos tampoc.
1: Tampoc. Amb la mans llarga tampoc.
0: Que tu t'hi estàs fins als 15 anys, no?, a l'Escolania.
1: Als 14.
0: Als 14.
1: I jo crec que allò em va... Bueno, és una experiència que jo crec que no seria qui soc si no hagués estat allà. Jo crec que allò és respirar la música 24 hores. O sigui, t'aixeques al matí i bueno, llavors ja és... Bueno, hi ha molta religió, o sigui, fer un pare nostre al matí, lo típic així...
0: Però... Això no ha quallat en tu, no?, com ara ens deies.
1: Bueno, amb els anys jo crec que he anat com perdent això. Aleshores sí que potser estava més... No, a veure, tenia 10, 11, 12, 13, 14 anys, però bueno, després amb el temps vaig acabar sent organista de fet de Llavaneres durant 9 anys, però bueno, ja vaig perdent una miqueta la fe aquesta o el que es vulgui dir. Però jo crec que a nivell musical va ser... una cosa que no, jo crec que si no hagués estat anat allà no hagués pogut assolir, potser queda malament dir-ho, no hagués pogut assolir els coneixements i la passió per la música en una escola de música normal.
0: És una operació en triunfo d'uns quants anys.
1: De 4 anys, exacte.
0: I per què tornes a casa? Perquè s'acaben el curs? Perquè ja decidiu que fins aquí?
1: No, perquè sempre l'estància... Clar, en principi, als 14 anys, tècnicament la veu et canvia... i llavors ja no tens la veu de nen. I llavors ja, als 14 és en plan...
0: Te'n vas.
1: Adéu.
0: O et castrem o te'n vas.
1: Exacte. No? Tot i que jo crec que vaig canviar la veu una miqueta abans de marxar, però bueno...
0: Adéu, senyor monjo.
1: Exacte.
0: Que suposo que et van acomiadar bé, no? Et van dir que vagi molt bé, Adrià, que Déu t'acompanyi, i sobretot, cuida-te.

0: Mírate de La Oreja de Van Gogh, sonant al Llapis de Memòria del músic de l'Adrià Barbosa, que és una cançó publicada l'any 2000 que coincideix perfectament amb l'etapa que parlàvem, no?, de que passes de l'Ave Maria a La Oreja de Van Gogh.
1: Exacte.
0: Coses que passen.
1: Torno a l'Institut Públic de Llavaneres i llavors és una mica xoc el tornar d'estar a Montserrat, que tot és... Jo era, a més, jo sempre he sigut bon estudiant i bon nen... Però, clar, arribo a un institut públic...
0: I d'adolescent, això sumem-li, que sempre és una etapa efervescent, l'adolescència.
1: Totalment. I això, clar, és que et podria cantar qualsevol cançó del Dilly al Sol o del Viaje de Copperpot, o sigui, em vaig com obsessionar amb La Oreja de Van Gogh, entre d'altres. També hi havia The Corrs, va ser el fenomen Operació en Triunfo, que va començar, tot allò. Jo crec que allò va marcar la meva adolescència, jo crec, a nivell musical. Sí, ja penses, jo escolto això i em recorda el teenager meu, jo com a teenager.
0: Però et va costar adaptar-te a aquesta nova vida?
1: No massa per sí que em veia una mica raro, però no em va costar adaptar-me. Més que res per això que et deia, que tinc aquest esperit camaleònic que més o menys llegeixo la situació i sé més o menys cap on va, i sé sobreviure, més o menys. A vegades millor, a vegades pitjor, però bueno, sé entendre la situació. Però recordo que obsessió amb aquesta música pop. I mira, de fet, estant a Nova York, van venir a l'Oreja de Van Gogh.
0: Amb la Maya o amb la Leire?
1: Amb la Leire. La Maya és com nova d'ara, bueno, ha tornat ara després de...
0: Tu ets Tim Maya, Tim Leire, Tim Oreja...
1: Jo ara ja no sóc Tim Red, després de tot el rotllo que hem tingut, però...
0: T'inhibeixes, ja.
1: Sí, jo ja dic, jo em quedo amb aquests dos discos i ja està. Però van venir amb la Leire i recordo un alt concert que feia anys, potser, que no escoltava L'Oreja de Van Gogh. Però saps allò que estàs en un lloc i et saps totes les lletres de memòria i comences a plorar? Perquè una, estàs lluny de Catalunya, estàs a Nova York, estàs escoltant L'Oreja de Van Gogh...
0: Una Madalena de Proust, increïble.
1: Total. I llavors estava jo allà com... Dic, és que no podia acabar de cantar les cançons, allò que vols cridar-les totes allà amb te, voy a escribir la canció, que no em surien les paraules, perquè estava allà amb la veu trencada de l'emoció. I és allò que em desperta, aquest grup em desperta, o sigui, em recorda el mi de quan tenia 15, 16 anys.
0: I... Que aquí ja estaves enfocadíssim amb la música i crec que el primer salt gros és que entres a l'ESMUC, no?, que fas composició musical...
1: Sí, o sigui...
0: Amb l'Albert de Guinovart.
1: Exacte.
0: Bueno, aquí has de convèncer perquè sigui el teu professor. Això jo no ho havia vist mai.
1: Bueno, clar, perquè jo vaig entrar a l'ESMUC i l'ESMUC té un departament de composició on el que ensenyen bàsicament és música vanguardista, com si diguéssim. I clar, jo venia del xuter de Disney, d'una mica la música més així coral. Després venia del pop i aquest, que també m'agradava el pop. I la música de pel·lícules. O sigui, eren com les quatre branques musicals que a mi em donen vidilla. A mi, escoltar-me un Schoenberg o un Weber està bé, però no és el que potser em tira més. I recordo que el primer any em van posar un professor que no era l'Albert Guinovart. I llavors, clar, em feia composar coses que jo no sentia, o que jo dic, és que a mi no m'interessa fer aquest tipus d'experiments musicals, entre cometes. I vaig tenir l'Albert Guinovart de composició i li vaig dir, d'orquestració, i el vaig agafar un dia després de classe i li vaig dir, Albert, jo l'any que ve vull anar amb tu. Què haig de fer, sisplau? O sigui, jo, no em deixis estar allà amb aquests compositors més vanguardistes i així. Jo vull fer el que fas tu, musicals i coses d'aquestes. I per sort, mira, em va dir, bueno, va... A més, l'Albert és tan bona persona. Mm. No sé si el coneixeu.
0: Sí.
1: És supermaco. I em va dir, bueno... A més, era com molt modest, en plan, és que no sé si és un bon professor de composició...
0: I mira. Fins aquí el dia d'avui, Adrià.
1: Sí, sí. No, i és una bèstia musical, però és que a més també és el típic que et toca molts pals. I a mi és una cosa que també m'agrada de l'Albert i que jo crec que també vull ser una mica així. Ell fa des de música simfònica, música de cambra, música coral, música de televisió, música de musicals... I no es tanca. I a mi m'agrada ser una mica igual, no? Faig a Cals Sueños, així, més popero, faig música més de concert, i ara faig musicals i pel·lícules i coses d'aquestes.
0: Que tot això, Adrià, hem parlat de l'escolania, de quan tornes a Llavaneres, un adolescent que ve d'una escolania, del que comporta. També hem parlat de l'ESMUC. En quin moment de tot això tu descobreixes la teva orientació sexual?
1: Bueno, i és una cosa que jo diria que... Potser, jo crec que des de ben petit ho sabia. Però, bueno, allò que intentes convèncer-te, molta gent ara està, per sort, molt més obert al tema aquest.
0: Mm-hmm. Hem millorat molt.
1: I tant. El fet que hi hagi, no sé, jo ja tenia una edat quan va sortir sèries de televisió amb personatges del col·lectiu i ara ja sembla normal que hi hagi sempre en una pel·lícula o en alguna sèrie algun personatge del col·lectiu. Jo quan començo com a assimilar-ho és com a l'institut.
0: Quan, sí, no, quan ja has passat de l'escolania a l'institut, és quan tu comences a prendre en consciència de dir, sí, vull dir, això ho hem d'afrontar, vull dir, perquè sí, és la meva realitat.
1: Sí, sí, i realment a mi m'arriba una mica tard, eh? Jo fins als 19 o així, reconec que em van portar un company de l'ESMU, que em va portar una festa d'aniversari, que jo no sabia que era gay i tal, i em porta a una festa d'aniversari i veig que tothom és homosexual allà. I dic, però jo no ho he dit a ningú. I vaig pensar, però si no ho he dit a ningú, a veure, ja potser era una mica obvi. Veient el repertori musical que t'he donat, també ja crec que és bastant obvi.
0: Aquí no jutgem, aquí les hem vist de dos colors, bueno, eh? Vull dir.
1: Sí, sí, però clar, em vaig quedar una mica així. I arrel d'allò, el fet d'anar a una habitació i veure que tothom era com tu, això em va ajudar moltíssim.
0: Et va relaxar.
1: Sí, vaig dir, ostres, potser no soc tan raro i tan diferent com potser jo pensava, no?
0: O sigui, que pel que dius, des que tu em prens consciència a que ho manifestes públicament, aquí hi ha un lapse de temps important.
1: Sí, sí, sí. Bueno, allò que... Clar, a la meva època hi havia Messenger i aquestes coses, que potser podies parlar amb algú.
0: Podies enviar-li un zumbido,
1: eh? Exacte, aquelles coses. Clar, ara, avui ja la cosa està... Però jo fins als 19 així, a l'ESMUC, no... I llavors allà va ser com començar. I bueno...
0: I ara, fins al dia d'avui que tens, ets un home feliçment emparellat, no?
1: Sí, no, ja porto 6 anys així...
0: Qui és ell?
1: Americano.
0: Oh, mira, és herència de Nova York?
1: Filadèlfia, de fet.
0: Sí, però com us veu conèixer vosaltres? Com es diu? Posem-li nom.
1: Es diu Alan.
0: L'Alan. Com us veu conèixer amb l'Alan?
1: Amb l'Alan ens vam conèixer, bueno, com molta gent jo crec que avui en dia, a les xarxes socials aquestes. I va ser molt curiós, de fet, perquè... Ell em va dir, jo he viscut a Barcelona, veig que ets de Barcelona, jo he viscut a Barcelona, i dic, I diu, sí, vaig estudiar a Barcelona. I dic, on vas estudiar, a la UB? I diu, sí. I resulta que la meva tieta era la directora d'un programa internacional de la UB amb universitats americanes. I li vaig dir, amb quin programa vas fer això? I diu, em va dir el nom del programa, i dic, doncs la meva tieta era la directora d'aquest programa. I diu, m'ho imaginava perquè el teu cognom era el mateix que la directora, Barbosa. I...
0: Home, molt s'imaginava l'Alan, també t'ho dic, eh? Bueno, clar, dir, hi ha molts Barboses.
1: No, i tant, però allò que dius, ostres, entrada, dius, ostres, doncs és com que el món sembla molt gran, però també és petit, o sigui que una persona de Filadèlfia estudia a Barcelona amb la meva tieta, aquí a la UB, jo no estava per aquí, jo estava aleshores a Boston, quan ella estava aquí, i ens coneixem a Nova York, randomly, a una aplicació, i comencem a xerrar, i mira...
0: Tens un motiu més per creure en el destí, Adrià.
1: Exacte.
0: I si et sembla, podríem tancar el teu llapis de memòria amb una cançó que compartiu amb l'Alan, que és a Make Your Own Kind of Music, que m'has tornat boig, perquè m'has dit que era de Mamas and the Papas, i no, és d'una de les integrants...
1: De la Casey...
0: De sí. Mamas and the Papas, de la Casey Elliot. Et correcte. Sembla una bona cançó per tancar?
1: Em sembla
0: tancar?
1: Fantàstica. I més trobo que el missatge de la cançó és tan bonic...
0: Que és que fes el que tu vulguis, no?, amb la
1: sí,
0: música.
1: Sí, encara que ningú canti amb tu, tu fes el teu camí, tu sigues autèntic, sigues tu, i encara que vagis sol, mentre siguis autèntic, ja és el que val a la vida i llavors la cançó parla això. Fes la teva música, encara que ningú canti amb tu.
0: Ens ha quedat una mica ensucrat, però amén amb el que dius. Adrià Barbosa, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, Manel Sait a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat i el de sempre, que gràcies per ser-hi i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: El miércoles, futbolísticas en Estambul, final de Europa League a las 9, Aston Villa-Friburgo.
1: Son las 6 y 3, las 5 y 3 en Canarias.
2: Ser Catalunya.
3: Bona tarda. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha criticat la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Estat. Aquest òrgan està reunit avui a Madrid per donar forma a l'acord tancat entre el govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana sobre els pressupostos de la Generalitat.
4: Una comissió bilateral, que és evidentment un gran acte de propaganda socialista, una comissió en la qual, com sempre, ens donaran gat per llebre. No en tenim absolutament cap dubte. És una fàbrica de fotografies i de titulars, s'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
3: El grup parlamentari de Junts ha registrat preguntes al govern per saber les concrecions i els compromisos que s'han derivat de les comissions bilaterals celebrades l'any 2025. Pimec celebra la suspensió de noves llicències de supermercats 24 hores a Barcelona per protegir el comerç de proximitat. La patronal creu que la mesura és un pas necessari i demana intensificar les inspeccions sobre aquest tipus d'establiments. Pau Puig.
5: L'entitat considera que la proliferació de supermercats 24 hores en determinades zones de Barcelona ha contribuït a processos de saturació comercial i ha generat impactes sobre la convivència, el model urbà i la diversitat comercial dels barris. Per això creu que la suspensió de noves llicències permetrà obrir un període de planificació per definir un pla d'usos per a tota la ciutat que estableixi un marc regulador global i coherent amb el model comercial.
3: I una cosa més, la compra-venda de pisos va pujar vora el 7% el 2025 a les comarques de Girona, tot i que els preus van superar el 8% d'increment, segons dades del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària. Els baixos interessos i l'atenció en el mercat de lloguer ha fet que moltes famílies optin per firmar una hipoteca i comprar-se un immoble.

0: Avui, al balcó, l'Antoni Bassas fa un perfil de José Luis Rodríguez Zapatero i després parlem de lligar art i sexe amb Raquel Tulleuda.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Gràcies, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Els llibreters estan emprenyats i preocupats. Per ell adverteixen el futur de les llibreries i per això, a través de la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, estan denunciant pràctiques que els perjudiquen.
1: Estem parlant de descomptes il·legals, concursos públics inaccessibles, la venda també directa de llibres, pràctiques que poden fer saltar pels aires la cadena del llibre, que avui mirarem d'entendre, just quan farà un mes del 23 d'abril, en què sempre tots pensem que tot va bé i que a Sant Jordi es venen molts i molts llibres i als llibreters els hi va molt i molt bé.
0: Hem reunit tres llibreters al carrer Casp, aquí a Ràdio Barcelona, al balcó. Són la Maite Cusó, de la llibreria Pebre Negre, al barri del Clot. Com estàs, Maite?
2: Molt bé, bona tarda.
0: Aitor Martos, de la llibreria Sandac, a Gràcia Nova, a Camp del Grassot. Què tal, Aitor?
3: Molt bé, bona tarda.
0: Elisa Fernández, llibretera i sòcia de la llibreria No Llegiu, a Poble Nou, al Clot i a Palafrugell. Com estàs, Elisa?
4: Hola, molt bona tarda.
0: Jo que ho he de dir, emprenyats i preocupats. He estat molta estona triant els dos adjectius. No sé què pesa més ni si he encertat amb aquests adjectius. Va, matxaca'm.
2: O sigui, bàsicament, emprenyats, no. Estem, parlem des d'un lloc de l'experiència del temps i de anar aterrant com a projectes culturals a tots els barris, a tots els pobles i a totes les ciutats, no?, on cadascú estem. Llavors, no és emprenyats. Tenim ganes de compartir amb el comprador final la situació del llibre, perquè ens hem adonat que no la coneixen, no saben què significa per nosaltres que entrin a la llibreria.
0: No ho saben?
2: No, o sigui, no saben, o sigui, ja... Sí, saben, o sigui, hi ha una intuïció, tots sabem què significa...
0: Que no és tan fàcil, sabem, això ho intuïm.
2: Exacte. O sigui, no és tan fàcil... O sigui, sabem la diferència entre fer un clic en una web, no?, de... amazònica, diguem, i la diferència amb fer-ho a una llibreria, no?, que té la seva web o una plataforma com és Todos tus libros, no?, que recull tota la distribució dels llibres a través de les llibreries. Llavors, la importància és que en aquest país tenim la sort de tenir un preu fixe que fa que el llibre estigui superprotegit i té una cadena, que és la meravellosa cadena de les baules que sempre parlem, que fan que si nosaltres respectem tots els passos del llibre per aquesta cadena, arriben al lector final, al comprador final, al que va a la biblioteca també, al que va a l'escola, o sigui, al final poden ser molts finals, i arriba amb justícia per tothom, com si diguéssim. Per això deia, no és que estiguem emprenyats, tenim ganes de compartir més informació.
0: Però preocupats, sí, Aitor.
3: Sí, estem preocupats més que res perquè, com dèiem abans, vull dir, les llibreries som notícia o per Sant Jordi, que és evident, no? Perquè
0: però hi ha 364 dies més a l'any.
3: O quan obrim una llibreria, perquè la gent, vull dir, es pregunta què ens porta a obrir una llibreria, no?, perquè no ho acaben d'entendre, i com pot ser viable això, o quan tanquem les llibreries, no? I quan tanquem, totes les persones ens lamentem quan tanca una llibreria, no? Llavors, per evitar que això passi, perquè realment anem subsistint les llibreries. Quan una llibreria va molt bé, li va força bé, i va gent i de més, al final dona per pagar els sous de les persones que treballen allà. I poca cosa més, no?
0: Digue-li a l'Elisa que són tres. I crec que en teniu pensada una altra, potser?
4: No.
0: Ah, amb tres de...
4: No. De moment ja en tenim prou.
0: Però la preocupació es multiplica per tres?
4: Això també és veritat, sí. Retomant aquesta idea de la cadena del llibre, anem a posar un exemple, no?
0: Vinga.
4: Imaginem un llibre estàndard que sigui de 30 euros, per posar-lo fàcil, eh? Sé que 30 euros és un llibre ja una mica caro, però bueno, per posar-lo fàcil.
0: Va, digues un títol, així ens l'imaginem. Un que hagis venut avui.
4: Ostres, avui jo no he venut cap.
0: Va, digue'm un títol,
4: jo no.
0: Que així ho personalitzem.
4: Però diguem Crim i Càstig.
0: Vale.
4: Crim i Càstig. En l'edició d'Alba, que són, crec que... Bueno, són més de 30 euros.
0: Sí.
4: Però bueno.
0: Crim i Càstig. Vale.
4: Crim i Càstig. Aleshores, d'aquests 30 euros... un 30% aniria a les llibreries, un 30% aniria als distribuïdors, que són els que fan tota la logística, els que tenen els magatzems i els que ens porten els llibres a la llibreria, un 30% per a l'editor i un 10% per a l'autor. Òbviament això no és llei, No...
0: Això no, és una, no ho diu una llei.
4: No,
0: això és...
4: això és com una cosa estàndard per facilitar que s'entengui el que passa. Quan un llibre es ven a una llibreria, tothom guanya. El llibreter guanya
0: el
4: 30, el distribuïdor el 30, l'editor el 30 i l'autor el 10.
0: Sí.
4: Si aquesta cadena no es respecta i es trenca en algun moment abans, aleshores hi ha alguna baula d'aquesta cadena que perd.
0: Qui l'està trencant?
4: Pues l'estem...
0: No em digueu, no assenyalem a ningú,
4: no.
0: Però heu de... Què és el que passa, diríem? Que,
3: sí. No assenyalem a ningú, però sí que estem assenyalant a gent. Vull dir, hi ha una... Com parlarem, suposo, després, tota la campanya s'estructura gira entorn a una web, no? Que es diu trialalibreria.cat. I allà s'assenyala, des dels diferents agents, no?, quines són les praxis que ens beneficien o que ens fan bé a les llibreries i quines són les que ens van, no ens van bé i ens perjudiquen i quines són les directament il·legals, no? I allà sí que s'assenyala, vull dir, no es posen noms.
0: Clar, les il·legals, comencem amb les més flagrants. La il·legal quina seria?
2: Sí, il·legal seria que estic a una escola, estic a un claustre, a una direcció i em ve una editorial i em diu, mira, et vendré els llibres i aprofitant que et venc els de text, que són en preu lliure, et venc també les lectures i et faig el 30% de descompte.
0: A l'època del mecanoscrit del segon origen, no?
2: O quan
0: hi havia la plaça del Diamant. I et faig un descompte, i això no és legal.
2: El descompte que es pot fer és estar marcat per llei. I, o sigui, fer-lo per damunt d'aquest del 10, no només...
3: Del 15, si és
2: biblioteca escolar, si te'l saltes, el que estàs fent és que t'estàs saltant la baula de la llibreria.
0: El 30% s'esfuma.
2: Ah, exacte. I queda en benefici, pues en aquest cas, si ho ha subministrat una editorial, de l'editorial. Llavors, assenyalar aquestes pràctiques, mireu, estem aquí per això? Bueno, estem per això perquè ens hem adonat d'una cosa molt important. Els claustres són persones que també llegeixen, que entren a les llibreries i que ens hem adonat que moltes lectores i lectors que tenim ens diuen, en sèrio, que això no ho podem fer?
0: No ho sabien.
2: No ho sabien.
0: És a dir, no hi ha mala fe.
2: Ah, exacte.
0: Aquí us entenc amb el vostre tacte quan esteu... que no voleu assenyalar, però entenc per què
2: aquesta cura.
0: Exacte,
2: i això no és una anècdota, és un volum suficient. I en paral·lel tenim unes editorials que ho estan oferint. Per tant, estem avisant a totes les parts de la baula, en la seva part de responsabilitat, anem a millorar això, perquè estem erosionant, i això què passa? Perquè diríem, bueno, mira, és un comerç on hi surtin perdent. Què hi surt perdent aquí? També jo crec que és el que volíem posar en valor.
0: Però ara ho dèieu, són dos agents amb els que cal negociar, diríem, sí. O parlar, que són les editorials i les escoles.
3: Sí.
0: Fa un dia que tira aquesta campanya, no? A més, ahir vau quedar totalment eclipsats, van passar mil coses. L'havíeu llançat a les 10 del matí, aquesta campanya que es diu Combat la distopia, tria la llibreria. Algun input? Us han dit alguna cosa?
3: Tenim, com s'anirà veient aquests dies, tenim molt bona recepció per part de moltes persones que són lectors habituals, compradors habituals de les llibreries, i que ens entenen, entenen el nostre patiment, el que ens costa cada dia aixecar la persiana. També hi ha hagut molt silenci, però per part de moltes parts, no? Però bueno, és una campanya que comença
0: ara.
3: Però
0: com mesures el silenci? Va ser ahir. Silenci vols dir que no hi ha hagut trucada.
3: No hi ha hagut reaccions.
0: No hi ha hagut
3: reaccions, quan se suposaria que hauria d'haver-hi reaccions. Però no passa res, perquè vull dir, nosaltres el que hem intentat és fer un crit d'alerta, que és molt, molt, molt senzill i molt bàsic, que és que si continuem fent les coses així, és molt difícil que les llibreries, tal com les entenem ara, com a entitats culturals, com a dinamitzadors del barri, com a alguna cosa més que supermercats de llibres, és molt difícil que sobrevisquin.
0: Però anem a ser crus, com per realment, tal com podríem dir-ho, desapareixerien?
3: Sí. Clar,
0: quan vosaltres parleu de distopia, esteu parlant d'un món sense llibreries?
3: És posar-nos en la possibilitat de que aquest món pot existir com existeix a altres països on la llei és més salvatge, on no hi ha regulació.
2: O sigui, jo crec que hi ha una cosa que també ens ha obert molt els ulls, és cada cop que tanca una llibreria hi ha una reacció en cadena impressionant. La gent no vol que ens... O sigui, jo com a ciutadana no sóc només llibretera, vull que hi hagin llibreries. I aquestes llibreries, quan tanquen és quan ens n'adonem de tot l'entorn, tot l'entremat. Llavors, anem a fer-ho bé, anem a fer-ho abans. Anem a veure quines són les petites coses o grans que s'han de canviar.
0: Mira, esteu parlant d'una llibreria que tanca i sol ser com un petit terratrèmol a l'entorn de la llibreria que tanca. Nosaltres hem volgut parlar amb una llibretera que ha hagut de tancar, deixant molts veïns de Sabadell orfes, no només de llibres, sinó de tot el que s'hi feia dins, que era molt. És la Cecília Picún, va ser durant 13 anys la responsable de la llibreria Libreria de la Plata, que va tancar les seves portes a finals de març. Cecília, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
0: Estàs escoltant els teus companys, t'imagino nostàlgic en aquests moments, no?
5: Sí, totalmente. No, con la nostalgia de haber estado en un espacio vivo, ¿no? Porque eso es lo que tienen las librerías, son espacios vivos, son espacios de humanidad, y por lo tanto, como decían los compañeros, yo creo que cada uno, cada lector, debería preguntarse qué tengo yo que ver con esta librería que cierra o con esta librería que permanece abierta, ¿no? Y hay respuestas en los dos sentidos, ¿no? Y por eso creo que esta campaña es un llamado al compromiso, ¿no? A decir, yo desde mi lugar tengo mucho que ver con esto.
0: Cecília, ¿tú por qué vas tancar la librería?
5: Bueno, nosotros cerramos porque no nos renovaron el contrato de alquiler. Y bueno, fue una situación que no teníamos previsto, ¿no? Nosotros estábamos planificando qué libros pondríamos en los próximos clubes de lectura, qué actividades, a qué escritor invitaríamos, y de repente nos encontramos con que nos dicen, no, hasta aquí hay que entregar el local. Bueno, para nosotros significó, eso fue un cataclismo, fue un terremoto. Que los primeros tiempos, o sea, primero mientras digeríamos la noticia, pasa eso que la gente te habla de sus proyectos y de lo que vamos a hacer, y tú ya sabías por dentro que el cierre ya estaba, era inminente, ¿no? Entonces, eso te da una tristeza de incluso de no poder compartir esa tristeza todavía con otro, porque había que procesarla. Y luego sí, en el momento en que lo dijimos, 2 meses antes de cerrar, bueno, no esperábamos lo que sucedió. No esperábamos que la gente se volcara a nuestro espacio, que vinieran a abrazarnos, a decirnos que éramos necesarios. Y bueno, eso fue una inyección de vitalidad que hizo también que el cierre fuera un cierre con dignidad.
0: No saps com t'estan escoltant super seriosos i emocionats aquí els teus companys, la Maite, l'Aitor i l'Elisa. No? No sé si voleu dir alguna cosa.
2: Hola, què t'ha semblat la campanya? També anava per tu, ja ho saps.
3: Cecília, pues, se echa de menos tu voz.
5: Muchas gracias. Yo los echo mucho de menos también.
0: L'Elisa ni bueno, parla, perquè està emocionada també.
6: No, bueno, s'ha de dir una cosa. Tenim un xat de llibreters de tot el país en el que, bueno, ens contem les penes i les alegries, i hem de dir que la Cecília estava en el xat fins ahir. Crec que el va abandonar i va ser molt trist.
0: T'ha preguntat ara la Maite, Cecília, que... Sí. Què t'ha semblat la campanya? Està ben triat aquest combat, la distopia triada a la llibreria?
5: Muy bueno, muy bueno. Porque yo creo que pensemos en esa distopía que puede significar un mundo sin libros. Pensemos en el final de Fahrenheit, que también implica una responsabilidad por parte de los lectores y de quienes amamos los libros. Pero pensemos eso como una posibilidad, pero pongámonos a actuar para que eso no suceda. Y eso es lo que creo que hay que cada uno de nosotros tiene una parte en la que puede aportar. Entonces, cuando ¿Sabes qué? Algo que yo admiro y respeto mucho en los lectores, cuando van a una librería, sobre todo una librería pequeña, y el libro que están buscando no está.
0: Ya.
5: Y entonces lo puedo pedir al distribuidor, te llega en 2 días, en 3 días. Vale.
0: Jo sé que t'estàs referint, Cecília, a que no tenen la pressa i diu, mira, vaig a demanar-lo per una altra, per aquesta selva amazònica que deia...
3: Sí, perquè és una ansietat, autoimposada i que ens imposen també les xarxes i de més, no? Tu veus un llibre, el desitges i el necessites en aquell moment, quan en realitat no el necessites en aquell moment, perquè aquell llibre el compraràs i estarà a la tauleta de nit durant els següents 2 anys.
0: Clar.
5: Yo he hecho algo cuando muchas veces son los niños, y que son los niños también que tienen esa paciencia y que dicen, sí, bueno, sí. Digo, bueno, pero si estás muy ansioso, muy desesperado, porque es una necesidad vital, yo te presto este libro. Y cuando vienes a buscar el tuyo, me lo devuelves.
0: Ah, qué fantástico, ¿no? Quina bona. Quina pena, Cecília, de veritat, que hagueu perdut aquesta llibreria. T'agraïm molt que hagis estat aquí. Ara anem a seguir indagant una mica què es pot fer i com es pot combatre, i m'ha agradat molt que et citessis Fahrenheit, no? Sí. Pensant en la distopia, no? En aquest llibre que...
5: Exacto.
0: Moltes gràcies, Cecília.
2: Una abraçada.
5: Muchas gracias a vosotros.
3: Besos.
0: I torna al chat, que aquesta gent crec que et volen dir moltes coses. Gràcies.
5: Moltes gràcies. Adéu.
0: Mira, ara estava parlant d'aquesta persona que té aquesta ansietat. Hem sortit al carrer i hem demanat a la gent, hem preguntat on compren ells els llibres.
7: On compres els llibres?
8: Doncs a l'FNAC, a l'Amazon, a la Llar del Llibre també.
9: Bueno, llibreries a Barcelona o la llibreria del poble.
10: A una llibreria que es diu Comín, d'aquí del centre de Barcelona, per les Rambles, i si no, faig Casa del Llibre, que és bastant típica i de confiança.
11: O de l'FNAC o de la Casa dels Llibres.
12: En una llibreria o a l'Abacus. A vegades a l'FNAC.
13: De l'escola, doncs, pels nens a la Corte Inglés o així, també a Passeig de Gràcia, que hi ha alguna llibreria.
11: En el FNAC.
14: Els compro a Camin, que és una llibreria que està aquí a l'Eixample.
0: Però també no descriuràs les vostres cares, no? Jo deia, distopia és un món sense llibreries, i també seria un supermercat de llibres. Això seria una distopia?
2: Això seria una distopia, o sigui...
0: Però això està passant, ho heu escoltat, eh?
2: Sí, això està passant, i no és que això sigui l'enemic, o sigui, això és el perill, no?, per entendre'ns. Llavors, el que volem és que hi hagin tantes llibreries, o sigui, ara jo feia mentalment l'enquesta i pensava, suposo que l'enquesta s'ha fet territorialment molt a prop d'aquí.
0: Clar, sí, s'ha fet, ha baixat en Guillem i ha agafat les persones que passaven, que és just el que tenim temps de fer, digues, Lisa.
6: Bueno, m'agradaria dir una cosa, perquè l'estem donant per suposada, i és que tots hem tingut l'experiència de gent que arriba, no, jo vull comprar la teva llibreria encara que em surti més car.
2: Sí, això ho parlàvem abans.
6: Vale?
2: Sí.
6: Encara que em surti més car que l'FNAC, que la Casa del Llibre, que Amazon... I no és veritat. El que parlàvem abans de la llei del llibre i del preu fixe vol dir que el preu del llibre és el mateix a tot arreu. I si no ho és il·legal i estàs comprant en un lloc que està venent de forma il·legal.
0: Clar.
6: Aleshores, no és veritat.
0: Però com llibre... combatiu això? Què es pot fer? Perquè ho esteu donant per fet, això passa i us ho diuen a la cara.
3: Aquesta campanya va una miqueta d'això també, d'intentar explicar a tothom com funciona el sector del llibre, quines són les lleis que el regulen, i què ens fa igual a tots, no? Vull dir, és la gràcia, perquè vull dir, si no desapareixeríem les llibreries.
0: Però qui són els vostres protectors? És a dir, ara a la ràdio nosaltres us escoltem, només faltaria, i gran amor a les llibreries, però a qui us queixeu? És a dir...
2: per mi no és una... O sigui, per això no és l'enfoc a la queixa, és l'enfoc a la gratitud i saber la importància. Tots anem a treure el subjecte llibre i anem a posar subjecte mitjons. O subjecte cadires.
0: Sí.
2: O sigui, quants de nosaltres podem anar al nostre barri i comprar realment cadires o mitjons? Cada cop queden menys espais. Què estem defensant aquí? Estem defensant tot un entramat, tota una comunitat, tota una manera de viure i habitar les ciutats, no? D'estimar-les. I llavors, les llibreries són part d'aquesta, no? Quan érem petits dibuixàvem un poble ideal, no? Li posàvem o no li posàvem llibreria? no? Sí. Pues volem seguir posant-hi llibreries, una mica seria. Llavors és com defensar aquest lector final que entengui que sí, és important, és que és un gest.
0: És que jo tinc la sensació, estem parlant de lo que és tan... que no hauríem d'estar parlant, no?
2: Obvi, oi, que sí?
0: Sí.
2: Però també és bonic compartir-ho, per això, reprenent al principi, estem preocupats perquè estem diagnosticant que perquè, o sigui, moltes llibreteres, com la Cecília, no hagin d'abandonar, estem a temps de canviar-ho. O sigui, és una... Molta gent ens diu, ai, és molt distòpica, és molt negativa. No, és totalment positiva. Us estem posant un escenari que no volem que passi i que estem a temps de revertir-ho.
3: Ahir ho dèiem a la roda de premsa, no? Que vull dir que estranyament es trobarà persones més optimistes i més utòpiques que els llibreters i les llibreteres, no? Perquè vull dir, són persones que vocacionalment hem triat una professió amb la qual intentem canviar la societat i fer-la millor sempre.
0: I a la que no us forrareu. Si us
3: no, no, no, o sigui, més enllà hem de vendre llibres, òbviament que hem de vendre llibres, perquè és que hem de subsistir, no?
0: I retornar-los, que aquest és un dels grans marrons, sempre. Sí. Comprar, retornar.
3: Llavors, som optimistes de mena, vull dir, i pensem que les coses poden canviar i pensem que la societat pot anar a millor. El que passa és que... a vegades s'han de fer veure algunes coses, també perquè parlem moltes vegades entre nosaltres i donem per suposat que tothom sap moltes coses i potser no, i era el moment d'explicar-les.
0: Què anaves a dir? Doncs t'he interromput. Digueu-me amb un sí o un no. Heu pensat, de totes maneres, heu vist en algun moment, ostres, que hauré de tancar? Heu tingut la...
6: Sí.
0: Heu vist les orelles al llop, sí?
6: Sí.
0: Sí, Elisa.
2: O sigui, ja sé que anava a dir, ara que has dit aquesta pregunta. O sigui, justament això... Perdó, digues-li, no?
0: Vale. Ho ha dit claríssim, sí.
6: Sí, de fet, bueno, va ser fa uns anys i en aquell cas era un tema també, bueno, tot just sortint de la pandèmia, amb un local que de cop i volta era molt car, amb un barri que havia canviat molt... i amb un propietari que no volia negociar res. Aleshores dius, no me'l puc permetre, no hi ha ningú que m'ajudi.
0: És que aquí hi hauríem un altre meló, com clar, el que deia la Cecília amb els lloguers.
6: Totalment. Però va venir, no sé, un esperit, l'esperit dels llibres o no sé el què, a posar-nos un local meravellós a 200 metres.
0: Ja recordo.
6: I bueno, doncs vam traslladar a la llibreria amb tota
0: amb
6: la gent
0: del
6: barri.
0: Jo me'n recordo. I tu, Aitor, alguna vegada has dit ai.
3: No, la pandèmia jo crec que va afectar tot el comerç en general, sí, molt fortament, no? Jo encara no, però sí que em plantejo... Ostres...
0: Ens hi deixem
3: la pell, ens hi deixem la pell, més o menys la llibreria funciona, som 3-4 persones treballant, però jo cada cop la meva pòlissa de crèdit del banc és més gran i més gran, i cada cop em vaig a més números vermells, llavors ho estic fent molt malament, o realment és que el sistema és així.
0: I l'optimista del grup aquí, tu ho has pensat?
2: No, jo el que penso és que és això que, que dèiem, al final s'han de pagar factures. No ens estem forrant, deies que és aquí on connectava. No ens estem forrant, òbviament. És només per aixecar com un... El pressupost és molt nivell. No és que ho estem fent malament, Aitor o Elisa o jo. O en general, és que és molt ajustat. Té un punt de flotació molt difícil en el nostre negoci. Llavors, el que no depèn de nosaltres... O sigui, totes les variables que seria el local, el treballador, tal... Nosaltres som una cooperativa, per exemple. Doncs, o sigui, si de cop i volta ens canvien el local... Clar. En plan, és una vulnerabilitat. Però bueno.
0: Quan sabrem si la campanya funciona? Us anirem seguint, us vaig trucant,
3: sí.
0: No?
3: Sí, la campanya...
2: És a llarg plaç, això.
0: Clar, és una gota malaia.
3: Sí,
0: no?
3: Té una cosa que és un full de ruta per nosaltres, com per anar treballant i anar parlant amb els diferents agents del sector, amb institucions, per anar conscienciant el lector de peu...
0: Jo us he vist molt, molt units i això... és important, fins i tot amb la Cecília, que ja no té la llibreria, molt a favor vostra. Maite Cusó, de la llibreria Pebre Negre, i Tor Martos, de la Senda, Elisa Fernández, de la No Llegiu. Molta sort i encerts. Us anirem seguint, com us deia, perquè us necessitem. És així, no pot ser més clara la nostra declaració d'amor, de veritat, que vagi molt bé i una abraçada, gràcies per haver estat avui al balcó.
3: Gràcies a
2: vosaltres. Gràcies.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: I tenim dues notícies de fa molt poca estona. La primera, tensió dels Estats Units. El govern nord-americà acaba d'imputar l'home fort del règim cubà, Raúl Castro, per alguna cosa que va succeir fa 30 anys, que és l'abatiment de dues avionetes d'una organització antiracista en què van morir 4 persones. Aquest delicte és el menys important, podríem dir, aquí. La història, i perquè és de transcendència, és que s'està replicant el mateix guió que la Casa Blanca va aplicar a Venezuela abans d'intervenir i capturar a Nicolás Maduro. Primer el van imputar per narcotràfic i després van llançar l'atac contra el país per detenir-lo. Per tant, ara, com diem, l'home fort del règim cubà, Raúl Castro, acaba sent imputat per part dels Estats Units sobre aquest abatiment de dues avionetes d'una organització antiracista d'un fet que va produir-se fa 30 anys. Veurem com evoluciona tot plegat. I una altra bona notícia, en aquest cas, boníssima notícia pel cinema català. Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació en la Setmana de la Crítica al Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Ens ho pot explicar des de Cannes la Pepa Blanes, que en té l'última hora.
3: L'actriu i directora catalana Aina Clotet ha guanyat el Premi a Millor Estrella Emergent Revelació per la pel·lícula que dirigeix i que protagonitza. És el seu debut com a directora en Viva, la història d'una dona de 40 anys que acaba de superar un càncer i té unes ganes immenses de viure. Una comèdia que ha agradat molt així a França i que s'endú aquest reconeixement dins la secció paral·lela del Festival la Setmana de la Crítica, on habitualment es presenten les primeres obres de nous directors per a descobrir. Viva arribarà als cinemes el pròxim 19 de juny.
2: I tot això el dia a Madrid de la sessió de control al Congrés, després de saber-se que la justícia investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Així l'ha defensat Pedro Sánchez, l'expresident, davant el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
4: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Col·laboració amb la justícia, presumpció d'innocència i suport a Zapatero, sense parlar dels detalls sobre l'acte del jutge Calama, que situa l'expresident com a líder d'una organització de tràfic d'influències a canvi, presumptament, de comissions. Sánchez simplement s'ha dedicat a recordar el llegat de l'expresident.
4: No nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. Presidente Zapatero extendió derechos y libertades.
2: I el que ha fet Pedro Sánchez és repetir que les eleccions seran el 2027, que no es planteja cap avançament electoral, però això tampoc depèn d'ell, no només depèn d'ell, també depèn del suport que li donin els socis. S'està canviant una mica el que han anat dient les darreres hores. L'exemple més clar, Gabriel Rufián, aquest matí a l'Hoy por Hoy.
4: Lo he dicho antes, señor Rufián, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Això li deia Pedro Sánchez a Gabriel Rufián. El govern espanyol, per altra banda, ja s'ha compromès avui a tirar endavant els principals acords de pressupostos entre el PSC i Esquerra durant la comissió bilateral celebrada aquest dimecres a Madrid. La comissió també ha servit per segellar definitivament el compromís de l'Estat per finançar l'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra pactada fa més d'un any. Xavier Balló.
5: Ha quedat definitivament segellat el compromís perquè l'Estat pagui uns 210 milions més per tal que la plantilla de Mossos arribi als 25.000 agents l'any 2030, tal com es va acordar l'any passat. La bilateral l'Estat Generalitat ha començat així a donar forma als acords amb Esquerra. Sobre la línia orbital ferroviària s'han compromès a signar un protocol de col·laboració i més tard un conveni que garanteixi que l'obra s'acaba fent. Així ho ha assegurat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
6: Esto es un acuerdo que no tiene vuelta atrás y se hará, lógicamente, teniendo en cuenta las partidas económicas que tiene el gobierno de España.
5: Aquesta línia serà pilotada pel Consorci d'Inversions, que s'ha acordat crear també per aquesta via després que fracassés el Congrés. També hi ha la creació d'un nou consorci de la Zona Franca amb majoria de les administracions catalanes i una major competència per la Generalitat en la gestió del litoral i les costes.
2: I en aquest cas avui també estem pendents d'una nova reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de professors des de quart a sis, que ha començat per tant ja fa un parell d'hores, que hi ha en marxa aquesta trobada. La nostra companya, la Soledad Domínguez, si hi ha qualsevol novetat ens avisarà. Demà recordem que la vaga es fa a les escoles i instituts de Tarragona i Terres de l'Ebre, i a la vista hi ha nova aturada general per tot Catalunya dimecres 27 de maig. Avui també han fet vaga els metges de la Sanitat Pública i concertada, l'onzena aturada des del mes d'octubre, i continuen reclamant que el Departament de Salut es reuneixi amb ells i, sobretot, tot que no s'hagi... critiquen que no s'hagi pensat en ells durant les negociacions dels nous pressupostos entre PSC, Esquerra i Comuns. Xavier Lleonard, del Sindicat Metges de Catalunya.
7: En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem. Això és corresponsabilitat tant del govern com d'aquells que li donen suport en aquests pressupostos.
2: I a Figueres, avui, minut de silenci aquest migdia per l'assassinat en ple carrer d'una dona ahir a mans de la seva exparella. Un cas que ha commocionat la ciutat per la brutalitat del crim, perquè va ser a plena llum del dia en una plaça davant de moltes persones i també perquè l'agressor tenia un ordre d'allunyament contra ella que havia trencat el dia abans. De fet, havia passat la nit a la Garjola i a la una del migdia, quan el van deixar en llibertat, al cap d'una hora i quart va ser quan la va matar. L'Ajuntament anuncia que es personarà com a acusació en aquest cas.
8: Juntament amb la Direcció General de Violència Masclista i com a Ajuntament ens personarem com a acusació popular, nosaltres com a Ajuntament volem ser la punta de llança d'aquesta lluita perquè això no torni a succeir.
2: És el que ha explicat l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
1: Teje, agradari del balcó, com estàs?
9: Hola, Anna Puig, voltes.
1: Mira, que contenta estic per l'Aina Clotet, que ha guanyat.
9: Ha guanyat a Cannes, no?
1: Sí, em sembla que és el premi de la crítica, no?
9: Per Viva, no?
1: Efectivament. La setmana de la crítica.
9: Sí.
1: Oi, m'encantaria trobar-la ara i felicitar-la.
9: De justícia absoluta.
1: Sí, i a més té molt bona pinta la pel·lícula. Teje, avui he tingut un súper que t'hi jugues, no?
9: Mm-hmm.
1: De celebració, reunint el Dream Team en aquest 34è aniversari de la primera Copa d'Europa.
9: Sí, aprofitant que Vaquero presenta llibre aquest any, doncs ha portat uns quants amics, han estat a Sitges, que diu que és el seu poble.
1: L'he vist subjectant la Copa, que ha dit, encara puc.
9: Sí.
1: I el Siqui li diu, estàs en forma? I ell, bueno, no tant.
9: Home, pesa, però, escolta'm, plenament. I aquest vespre hi ha reunió dels actuals. Hi ha sopar de celebració de la temporada amb el primer equip del Barça, per tant tenim el Santi Ovalle ja anant cap allà, a veure què t'expliquen, si a l'hora de la graderia ja han començat a arribar, si no, i moviments que comença a fer el club a nivell de...
1: De fitxatges?
9: Sí, a nivell d'anar planejant com queda això tan famós del fair play econòmic, de la norma 1 a 1, que sembla que ara sí que hi entren, per tant, quines opcions hi ha més enllà de les que ja sabem d'anar al mercat, doncs que pugui ser una mica flexible el Manchester United amb Rashford, l'equip d'Aràbia del qual està cedit Cancelo, que ha fet una bona meitat de temporada. Farem una mica de plans amb el Santi Ovalle. Estarem pendents també a la cursa electoral al Madrid, que sembla que aquest Enrique Riquelme s'hi vol posar i que dissabte formalitzarà candidatura.
1: Té possibilitats? La pasta l'ha treta, doncs, no?
9: Sí, és un senyor amb molts diners. I el que ha enarbrat és el discurs de la por en el sentit de que, si no s'hi presenta ara, potser són les últimes a eleccions a la presidència del Madrid, en el sentit de que Florentino l'acabi convertint en societat anònima i llavors deixi de ser dels socis i no puguin votar. És la primera declaració d'intencions que han fet. I a més tenim un projecte molt maco, que vam conèixer aquest cap de setmana a les Canàries, que estem ja en la final de la Champions, però és que de la final de Copa vam portar un projecte molt maco que es diu Convida, de com tots els menors que arriben a les illes no acompanyats, sobretot els que arriben amb pastera o d'alguna manera des de les costes de l'Àfrica, el projecte a través del futbol per integrar-los a nivell de trencar prejudicis, de construir valors,

0: a través del futbol per integrar-los a nivell de trencar prejudicis, de construir valors, de educar-los, és a dir, incloure's al sistema educatiu, sí. Començant per l'idioma i tot plegat. Doncs és una història que la tenim pendent encara de quan vam tornar de Canàries. Ah, avui és un bon dia també per conèixer-la.
1: Doncs a 9:15 t'espero.
0: Molt
1: gràcies,
0: bé.
1: Gràcies,
0: Tege. Fins ara.
1: Carbó, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
1: Persisteix la calor, no sé si els xàfecs...
2: No, ja no.
1: Ja està, eh?
2: Sí, en tenim alguns, eren molt localitzats a l'Alt Ripollès, poca cosa, res a veure amb els que ahir a aquesta hora i una miqueta més tard van descarregar amb força, i la calor ja s'ha consolidat. De fet, estem mirant ja la temperatura de l'aigua del mar. Tu ets de banyar-te amb aigua freda o molt
1: ja
2: calenta?
1: No, no, ja m'espero.
2: 25 graus, no, tu?
1: Tal qual.
2: Ets dels meus, és. Però hi ha gent que amb menys es banya, no? I ja a partir dels 20 graus, Joan, tu 20 graus sí?
3: Sí, jo, de fet, m'he banyat a l'oceà Àrtic, Jordi, imagina't.
2: A on has dit?
3: A l'oceà Àrtic m'he banyat, jo. Com et quedes?
2: Aquesta no la sabia, jo.
3: Sí, no sé quina temperatura. Vaig entrar i vaig sortir, però això ha passat.
2: Normal. També et pots banyar aigua freda, que ja saps que
3: també,
2: el seu nom diu, no? Déu-n'hi-do l'aigua. Doncs ja està a prop dels 20 graus. S'apropa a molts punts del Mediterrani i és que, de nou, s'avança l'estiu un any més i avui ja hem tingut màximes que han superat els 30 graus, alguns punts a Ponent, a la mateixa ciutat de Lleida, i demà haurem d'afegir 2 graus més al que hem tingut avui en el conjunt de Catalunya. Uh-huh. Encara a les nits la temperatura pot baixar el suficient com perquè faci fresca, demà al matí farà fresca, però ja tindrem mínimes per sobre dels 15 graus a tota la costa i a molts punts del prelitoral, per sobre dels 10 fins i tot a les valls del Pirineu, on no farà massa fred. Després demà ens espera sol tot el dia. En alguns moments hi pot haver alguns núvols baixos o fins i tot alguna boira, sobretot demà a última hora a la Costa Daurada i a la Costa Brava, però demà serà un dia radiant, assolellat, i la temperatura màxima ja es mourà arreu de Catalunya entre els 25 i 30 graus, les més baixes arran de costa, tot i així a prop dels 25, i ja superarem amb facilitat els 30, valors de 31-32 graus, al límit amb l'Aragó.
1: Ja que 32 ja és estiu.
2: A partir dels 27, un cos estàndard ja ha d'engegar mecanismes per refredar, és a dir,
1: un cos estàndard,
2: ja sua.
1: Molt bé, ja sua.
2: He volgut ser així una miqueta. Però sí, a partir dels 27, doncs, demà ja superarem aquesta temperatura, gran part de Catalunya, és a dir, que ja podem dir en propietat que farà calor, però és que el màxim de calor l'esperem pel cap de setmana, de manera que els pròxims dies encara ha de pujar més la temperatura.
1: A treure els vestits de l'armari. Gràcies, Carbó, demà parlem.
2: Que vagi bé.
1: Que vagi bé. Toni Suárez és el control de so. Ara són les 7 36 d'aquest dimecres 20 de maig. Joan, què ha de sonar?
3: Cher.

0: Hi ha una crònica avui del País de Javier Antonio Fernández que recorda que l'última gala dels Met allà a Nova York, del Metropolitan Museum of Art, a punt d'arribar a la vuitantena, la Cher duia un discret vestit negre de tuli de cuir i amb els cabells... Doncs,
1: discret és ironia?
0: No, era discret, era discret. Deixats anar, amb els cabells deixats anar de color xiplatí, que segurament era una perruca que ja li agraden molt, i que aquesta imatge, per exemple, contrastava amb altres artistes com Madonna, moltes altres, que apostaven amb vestits molt extravagants, que destaquessin, que fessin referència al motiu de la gala, Fashion is Art, però la Cher anava de Cher. Ningú li va semblar, de fet, malament, justament per això, perquè ella ja es podia permetre una mica anar com volgués, perquè és una d'aquelles divas, de les poques, que ja estan per sobre del bé i del mal. I després de més de 60 anys de carrera, doncs venia a dir una mica jo ja no necessito ser extravagant, ja ho he estat prou a la meva vida. I el que anem a fer ara no és una tasca fàcil, perquè anem a celebrar els 80 anys de la Cher.
1: I com resumeixes 60 de carrer.
0: Però clar, ja m'he posat a mirar la discografia. Aquesta senyora té...

27 àlbums d'estudi, però en té més de 50 si sumes col·laboracions, reedicions, bandes sonores, etc, etc. Abans de fer-se famosa ella, la Cher, diguéssim que ho va ser una mica la seva veu, que era molt trencadora per l'època, el seu primer àlbum el va publicar amb 18 anys. Tenia 18 anys, la Cher. All I Really Want to Do, de l'any 65.

Però del que destaca d'aquells primers anys també, sobretot, és la seva etapa amb la seva parella creativa i també parella sentimental, el duet Sony and Cher, en aquell moment en què tot era el que es portava era el pop dels anys 60.

0: aquí la Txerri va començar a convertir-se en l'icona visual que és a dia d'avui, amb aquest cabell llarguíssim, la seva mirada tan característica, i de fet va fer-se molt famosa llavors a la televisió amb el The Sony and Cher Comedy Tour. Per tant, ja la teníem amb imatge i so totalment col·locada, sí. I molt famosa. Va haver d'evolucionar una mica, de fet la Txerri s'ha anat reinventant sempre. A finals de la dècada, l'any 79, el seu so i la seva estètica ja era diferent. Aquesta cançó de Take Me Home n'és un exemple. Aquí estem entrant als 80. Comença a canviar d'estètica, ja més agressiva, portava cuir negre, melena salvatge, el maquillatge molt exagerat. Semblava un artista hard rock, però comercial.
1: Sí.
0: I arribem a l'època daurada dels 90. Atenció amb l'àlbum Heart of Stone i el gran tema de l'any 89, If I Could Turn Back Time.

0: És tan ballable que digui la meva mare.
1: Tu t'imagino aquesta cançó a l'habitació d'adolescent cridant-la a pulmó, sí o no?
0: Sí, podria aquesta, ser, podria sí, ser. Sí, l'he ballat molt, aquesta.
1: Ah, de fet, que Cher, en aquesta època, va guanyar un Òscar per Moonstruck amb Nicolas Cage, una pel·lícula d'aquesta època que li va donar l'Òscar. Per tant, també tenia el seu paper al cinema. Quedava, però, una altra gran revolució de la Cher que ja ningú s'esperava, perquè va arribar quan ella ja tenia més de 50 anys. Any 98, Believe, amb himnes com el propi Believe que hem escoltat, o aquest altre, Strong Enough.

0: És boníssima, perquè
1: no
0: combina l'èpica...
1: Clar.
0: I el romanticisme. La és que és, sí,
1: i Cher, atenció, que va ser de les primeres en utilitzar l'autotune. A més, extrem, que ara ens sembla una cosa que utilitza tothom, ella, quan ja tenia més de 50 anys, va ser la que va utilitzar l'autotune.
0: Això no ho sabia jo. Que
1: sí,
0: primera.
1: Sí, de fet, aquest àlbum, tu el comences, la cançó de Believe, és autotune, pur i dur. Al final, no havia arribat ni als 2000. I aquesta senyora amb més de 50 anys resulta que era la més innovadora de totes. De fet, ella va haver de superar tota la seva carrera, burles sobre la seva imatge, la seva vida sentimental, que si s'havia operat, no sé què, no sé què altre. La seva necessitat permanent de transformar-se, d'estar a la moda, també li va portar crítiques. I tot i així, ha estat una figura que, podríem dir també, per exemple, la Madonna, sempre ha estat rellevant, sigui l'època de la seva carrera, que sí,
0: però
1: fins
0: que,
1: i tot
0: que
1: a dia d'avui.
0: Dius, més de 50 anys, flor de la vida.
1: Flor de la vida, efectivament,
0: la vida.
1: Però vull dir que fins i tot era innovadora en aquesta època, que no és gens fàcil en la indústria de la música. I fins i tot en aquella època, que no estava tan, no era moda com ara, va ser icona de la comunitat LGTBI, encara ho és a dia d'avui. Va ser de les primeres en abanderar aquesta causa. Si vols acabar, Anna, amb això t'agradarà molt, amb l'àlbum de versions, perquè ella ha seguit fent música, sí, encara a dia d'avui. Àlbum de versions que va fer el 2018 amb ABBA. Va participar a la segona part de Mamma Mia, Here We Go Again.
0: Estimar més la
1: Així que acabem amb la Cher versionant Dancing Queen.

0: Com va tallo? Felicitats, Cher, 80 anys. Fantàstica, Cher.
1: Molt ben portats, clar que sí.
0: Molt bé, Joan. Dos minuts, i tenim aquí en Bassas, que està ballant, clar, com no pot ser d'una altra manera. Ara tornem.
1: És que si no balles amb Cher, si no balles amb Cher, no tens ànima.
0: És veritat, no? I Laura Pola del Fou, para de ballar, també, que tens un consell pels oients.
2: Sí, va, avui consell d'estalvi, perquè a Caprabo celebren 25 anys de Caprabo a casa, que és el supermercat online que porta, com diu el nom, la compra a la llar, a casa. Els nous clients poden obtenir fins a 35 euros en cupons per a les 3 primeres comandes online, amb un mínim de 110 euros per comanda, i enviament gratuït. Tot això només fins al 30 de juny.
0: Gràcies, Laura. Dos minuts i tornem.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
3: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
8: Valorado.
7: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
8: En España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Somos ya 11 millones los socios de Bio.
10: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
11: Sí, como el 30% en todos los vinos de Rioja. Canjeable en un cupón.
10: Que te renta un montón. Solo el 21 de mayo.
12: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
13: Cada día ando más despistado.
14: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
15: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
16: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
17: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
18: Yo no paro de darle vueltas a esto.
19: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
7: Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número uno. Todos tus números uno suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno.
20: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
21: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
22: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
21: La crítica és la consciència de la història.
22: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
21: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
22: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
23: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Cada vespre de 7 a 9, a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: 7:49, ja tenim aquí assegut l'Antoni Bassas. Com estàs, Antoni?
1: Bona tarda, Anna. Què tal? Molt bé.
0: Aquest matí has estat connectat, imagino, a la tangana que hi ha hagut al Congrés,
1: sí,
0: sessió de control.
1: Sí, sí, avui era un dia per veure la sessió de control després de la imputació d'ahir de Zapatero.
0: Clar.
1: I t'haig de dir que he vist un president Sánchez molt a la defensiva, molt sense arguments.
0: Molt atrinxerat amb
1: molt, home,
0: Zapatero.
1: Vull dir, quan ja has de... Quan no pots assegurar que estàs segur que no hi haurà responsabilitats penals per Zapatero i has de començar a dir que és el que va acabar amb Beta i és el que va facilitar el matrimoni homosexual. I has de dir que vostè, en canvi, senyor Feijóo, va fer una foto amb un narco. Dius, ui, francament...
0: Sí, hem tornat a l'arco.
1: He vist defenses millors i, per tant, em sembla com si el PSOE hagués tocat, diguéssim, l'os del pernil. I això em confirma una cosa que em va dir un ministre no fa gaire. Em va dir, diu, no, pots estar segur que les eleccions seran el 2027. Que no avançarem les eleccions. I no tiraremos la toalla, perquè aquí no se rinde nadie. O sigui que van a totes, però esclar, van a totes, francament, amb el cotxe molt abunyegat.
0: El cotxe molt abunyegat.
1: Sí.
0: Jo m'ha agradat molt la proposta que has tingut claríssima al matí. Dius, jo vull fer un perfil de Zapatero.
1: De Zapatero, sí.
0: A través de la hemeroteca.
1: José Luis Rodríguez Zapatero és un president que aparentment estava cridat a tenir un perfil molt més baix, tenint en compte que venia d'un José María Aznar, que fins i tot ens va ficar en una guerra, i de Felipe González, que era el Felipe. O sigui, vaja, el campió del socialisme que l'any 82 porta les esquerres a Espanya al govern per primera vegada des de la Guerra Civil. Bueno, tenia una biografia senzilleta. Als 16 anys es va afiliar al PSOE, va estudiar dret, era professor de dret polític a la Universitat de León, que és d'on és. Això sí, el seu avi era capità de l'exèrcit de la República i el van afusellar l'agost del 36, un mes després de començar la Guerra Civil, perquè no es va voler sumar a l'alzamiento. Suposo que això el va marcar bastant política i personalment. L'any 2000, Aznar guanya per majoria absoluta i aleshores ell al principi diu, bueno, jo no vull anar a la Secretaria General, però amics com Jordi Sevilla, Carme Chacón, Jesús Caldera, Trinidad Jiménez li diuen presenta't, l'animen. El juliol de 2000 es presenta i guanya a José Bono, que era president de Castella-La Manxa, i també derrota a Rosa Díez, que venia del País Basc, i Matilde
0: Fernández. Una mica contra tot pronòstic guanya.
1: Sí, una mica com Pedro Sánchez, contra tot pronòstic guanya, perquè tampoc... Mira, m'ho va dir un delegat d'aquell congrés del PSC, perquè el PSC va ser molt important perquè ell guanyés, perquè li va donar suport, no? I diu... Era un tio, diu, que anava amb uns texans de color blanc. O sigui, era un jove que era de León, amb tots els... encara no se m'enfadi la gent de León,
0: però
1: que donava un aire com ja de tipus que sabia anar pel món i una mica més sofisticat.
0: Sí.
1: No? Era una barreja bastant curiosa. Bueno, total, el 2002, Aznar president del govern, hi ha la marea del prestige, el 2003 hi ha la guerra de l'Iraq, i aleshores ell diu, bueno, doncs el PSC m'ha ajudat i jo donaré suport a Pasqual Maragall i fa aquell famós anunci.
2: Apoyaré la reforma del Estatuto de Catalunya que apruebe el Parlamento de Catalunya.
1: Que, per cert, anys més tard, perquè, clar, això li van recordar cada vegada, perquè al final el Estatuto que aprova el Parlamento de Catalunya va ser molt reformat. Le pasamos el cepillo, va dir Alfonso Guerra, a les Corts, li va dir això a Iñaki Gabilondo.
3: No es cierto que yo dijera que lo que aprobara el Parlamento de Cataluña, sin más, lo voy a ratificar. No, es cierto.
1: Bueno, aviam, sí, va dir, bueno, ho acaben de sentir, aprovaré tal. Ell volia dir, home, però ja se sap que quan una cosa surt del Parlament i va al Congrés, el Congrés es retoca. Bueno, és igual.
0: Que bo, s'accepta... perquè els dos tants
1: aquí tant seguits. Sí, això és gràcies al Claudio Matas, que avui ha tingut...
0: s'ha lluït.
1: Sí, un dia molt amb el cap molt clar. El 2004... contrapronòstic, després dels atemptats dels trens de Madrid on moren 192 persones, guanya les eleccions. I aquella nit fa una promesa molt zapateril.
4: Esta noche me comprometo a gobernar para todos, con humildad. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias.
1: El poder no me va a cambiar, no? Que era una cosa que la gent volia sentir perquè estava en tipa de l'Aznar i de la seva manera de ser.
0: La tenies clara, aquesta, eh?
1: Sí.
0: T'has recordat aquesta, rapidíssim,
1: sí,
0: sí. El poder no me va a cambiar.
1: D'aquella nit, me'n recordo d'això, i de dues nits abans, Rubalcaba dient, los españoles merecen un gobierno que les diga la verdad. que va ser una frase instrumental que jo crec que va ajudar moltíssim a guanyar aquelles eleccions als socialistes. Bé, el Zapatero governa, en efecte, impulsa el matrimoni de persones del mateix sexe i l'adopció també per part d'aquests matrimonis, retorna a Catalunya part dels papers que hi havia a l'arxiu de Salamanca, l'arxiu de la Guerra Civil, els papers incautats pel govern de Franco, fins al punt que Salamanca, governada pel PP, canvien el nom del carrer i li posen Calle de l'Expolio, on està l'arxiu, no t'ho perdis. Llença una aliança de civilitzacions, de dir, no hi ha d'haver la civilització occidental i la musulmana i no sé què, hem de fer una aliança de civilitzacions, i fa discursos ecologistes d'aquesta mena.
5: Y siguiendo con el símil futbolístico, se podría decir que en esta Champions League de las economías mundiales, España es la que más partidos gana, la que más goles ha metido y la menos goleada. Esa es la realidad.
1: Bueno, aquesta és una frase... És una frase que venia a continuació. El 2008 l'enganxa la crisi més brutal de finals del segle XX i de començaments del XXI.
0: Sí, la bombolla immobiliària.
1: Que acabarà amb unes retallades brutals. Sí. I ell no només no la veu venir, sinó que la nega. I es nega a dir la paraula crisi, i fins i tot que diu això de la Champions League, etc. Però, com deia... Zapatero és un tipus que impulsa l'aliança de civilitzacions i que acaba amb Beta, que aquesta és una altra de les seves grans aportacions a la democràcia espanyola.
6: Sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Y lo sé. Lo sé seguramente, permítame que a estas alturas ya de los años que han pasado... Creo que puedo ser la persona que más datos tenga, que más información atesore y que más conozca. Sí, fue bajo mi gobierno, en una doble estrategia, por supuesto de autoridad democrática y de acción política, donde el diálogo y la palabra tuvo que ver cuando el ETA se entregó.
1: ¿Y eso que te deia de la Alianza de Civilizaciones?
7: A cada insulto que recibamos... Nosotros, una propuesta. A cada descalificación, una idea. Y a cada exageración, una sonrisa.
1: Això és el talante. Això és el Zapatero estava
0: anava,
1: associat...
0: No em sortia la paraula, el talante.
1: El talante, de dir...
0: Bueno, no, hi havia allò de la ceja i el talante.
1: El talante, sí, de la ceja de Zapatero.
0: Cultura, sí.
1: I talante, que era, com dient, és la seva manera educada d'anar pel món, de no crispar-se, de somriure sempre. Un tipus que, després de deixar la presidència, és capaç de ficar-se on ningú no es vol ficar, que és a negociar amb Puigdemont, que està a l'exili i que el govern de Pedro Sánchez i primer ha indultat en els que estaven a la presó i després li dona l'amnistia a tots els que quedaven, com si diguéssim, inclòs Puigdemont.
0: Tens tall d'això?
1: Sí.
0: Doncs no tiris encara.
1: I altres talls.
0: Ja ho sé. Aquest next coming.
1: Molt bé. Ok.
0: Hem de fer una pausa. Res, dos minuts. Estem repassant el perfil de Zapatero, que crec que és clarificador útil en un dia com avui. Res, dos minuts i ara tornem.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Girona. Cadena SER.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
10: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
9: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
10: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
11: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
12: Clàssic Auto Girona, Polígon Maixirgo. Has tingut una topada amb el teu vehicle? El vols pintar? Treballem en totes les companyies asseguradores. Mecànica, planxa i pintura. Taller oficial Bosch Car Service. 972 90 80 33. Clàssic Auto Girona, carrer Sarrià de Ter 34 38 de Girona. Patrocinador oficial del Girona Futbol Club.
13: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
14: Amb la qualitat i la rapidesa de sempre.
13: Som de Banyoles, Blanes, Girona, Lloret, Olot, Palamós i a Vulpellac.
14: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
13: Centre Mèdic Alomar.
14: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
15: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat dins la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. Clínica Masculina Europea. Som a Girona i Barcelona. clinica-masculina.com.
8: A la cadena SER, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
16: Tu as mis à l'index nos nuits blanches.
0: 8 en punt, estem fent a través de la Maroteca un perfil de Rodríguez Zapatero, l'expresident, però jo he buscat i dic, home, és que en Bassas segur que va entrevistar a José Luis Rodríguez Zapatero fa just 20 anys, bueno, falten 9 dies perquè faci, sí. Va ser un 29 de maig, el vas entrevistar als matins de Catalunya Ràdio, vas anar a Moncloa, mm-hmm. I així començava.
17: El matí de Catalunya Ràdio, amb Antoni Bassas.
18: Parlem en directe des del Palau de la Moncloa a Madrid, des de la sala de reunions de l'edifici del Portaveu. Ens acompanya el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Haig de dir que somrient, com sempre, amb un vestit blau marí, amb corbata blava, amb tons blancs. Somrient. President, bon dia.
19: Buenos días.
18: Com està?
19: Muy bien.
18: Animat?
19: Sí, sí, muy animado, claro.
18: Esta semana pasan muchas cosas, esta semana empiezan muchas cosas y me gustaría que las repasásemos. Mañana empieza el debate del Estado de la Nación.
19: Efectivamente.
18: El miércoles hay una declaración en la audiencia de miembros de Batasuna. El viernes empieza la campaña del Estatuto, de manera que, si le parece, procedamos. Antes que nada, este fin de semana han llegado a Cataluña más de 250 guardias civiles para dar respuesta a un problema de inseguridad, de actuación de bandas de delincuencia organizada. Y hay voces, sobre todo desde la oposición, ayer lo escuchamos en boca de Mariano Rajoy, que le piden que endurezca las leyes. ¿Va a hacerlo, señor presidente?
19: Lo primero que quiero transmitir es que hemos tenido en Cataluña, en alguna comarca de Tarragona, una serie de acciones de robos con violencia y con agresividad.
0: Es que te he estado observando, ¿cómo te escuchabas a tu mateix? Dient, ¿qué le vaig dir a primera pregunta? Molt bé.
1: Bueno, no ho sé.
0: No
1: passarà la història.
0: Animat, i dius Batasuna, Estatuto, però anem per feina. Han arribat a Catalunya 250 guàrdies civils.
1: Com de fer-li veure que entén el català, bueno, etcètera, fi, aquestes històries.
0: El que el parlava en la intimitat també?
1: No, ell no ho va dir mai. No, això no. Ell amb això no va jugar mai. Diguéssim que l'altre potser va arribar a dir-ho, però no ho va practicar mai, i aquest no ho va dir mai i ho practicava una miqueta, per entendre.
0: Però sones igual, Antoni Bassas, fa 20 anys d'aquesta entrevista amb Zapatero a la Moncloa. Paties quan feies aquestes entrevistes?
1: Bueno, patir potser no, però et sents molt responsabilitzat, sí, sí. Sí, perquè hi ha molta gent que t'està escoltant, portes una mica la representació de la cadena, de l'emissora, a més és una emissora pública. Saps que està sent escrutat pels teus col·legues, que li pregunta, que no li pregunta, com li pregunta, com... Clar. Bueno, la tècnica de l'entrevista, no? El com contesta, si l'altre l'escolta, si li repregunta, en què posa l'accent... No és fàcil, i vas bastant responsabilitzat. Un vol creure que ara la faria millor, saps?
0: Vull dir que... Com si que l'Antoni Bassas no tenia ni idea que hem anat a buscar aquesta entrevista.
1: Perquè aquí el que posa els talls de veu sóc jo, però...
0: Perdona, he sigut una intromissió en el teu repàs.
1: Seguim
0: amb Zapatero.
1: Sí, m'ha encantat, dona. No, allò que et deia, no?
0: Sí, estaves amb Puigdemont.
1: És un tipus que... O sigui, ja hem vist, apoyaré, no sé què, tal, que té una... Fins i tot hi ha un moment que es fica en un jardí perquè diu que això de... Es discuteix a l'Estatut si Catalunya pot ser una nació o no. I ell més aviat ve a dir que sí. Llavors li diuen, però llavors Espanya què és? Bueno, doncs una nació de nacions. Cosa que li tiren enrere els que no volen sentir parlar de tot això, no? I que és un tipus que, en coherència amb tot això, anys més tard fa aquesta feina ingrata per un socialista espanyol, que és negociar amb un exiliat que ha volgut la independència de Catalunya, que es diu Carles Puigdemont, del qual, quan li pregunten, diu això.
20: Pues yo lo tengo, y como lo he escuchado, Le he escuchado mucho, le tengo respeto. No pienso como él, evidentemente, ni él piensa como yo, pero cada uno es fruto de su biografía, fíjese.
1: I és capaç de defensar-lo amb una cadena espanyola de ràdio. Com et deia abans, ell va crear la idea de l'Aliança de Civilitzacions, que després no va triomfar gaire, però la va portar a la ONU i va tenir un...
0: El van matxucar, amb aquella idea.
1: Sí, absolutament. I feia discursos, per exemple, a la Conferència del Clima de Copenhague sobre el món, que era una miqueta de una barreja de fantasía y ciencia ficción.
21: Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la tierra, nuestra tierra, en la que viven pobres, demasiados pobres, y ricos, demasiado ricos. Pero la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento.
1: Bueno. La tierra
0: era una mica Barrio Sésamo, no?
1: Sí, bueno, ricos i pobres,
0: ricos,
1: això encara.
0: Pobres.
1: Però la tierra pertenece al viento, no sé, ara haurem de pensar-hi una estona. De tota manera...
0: Com t'has recordat d'aquest tall?
1: Bueno, justament per la seva...
0: Pel viento que
1: té. És el viento, és l'aire movimiento. Bueno, i aleshores... Però perquè veieu, diguéssim, que el pensament de Zapatero encara es pot projectar més lluny, i això és literal, molt més lluny, infinitament més lluny, hi ha aquesta declaració.
22: El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo.
1: Atención.
22: Que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos... advertir, somos el único sitio del universo, seguramente del todo,
1: sí.
22: Del todo, si es que podemos concebir el todo,
1: sí.
22: Donde se puede leer un libro y donde se puede amar.
1: I llavors l'aplaudeixen. Això era un míting, això era un míting al País Basc.
0: Yeah.
1: I el Claudio em deia que a la imatge es veu com la gent se'l mira com dient, però què dice este hombre? I aleshores, quan acaba, es fa aquest silenci una mica incòmode i uns aplaudiments.
0: Però el to, no? Com va anar canviant... Sí.
1: En tot cas, això era una miqueta per l'espectacle.
0: Sí.
1: En tot cas, estem davant d'un president marcadament progressista, sobretot pels estàndards espanyols, i fins i tot pels estàndards del PSOE, que era més Caoba, era més Felipe, era més Bono, era més Susana Díaz i tot allò, capaç de fer aliances amb el PSC catalanista de Pasqual Maragall, amb una idea relativament plurinacional d'Espanya, i que després... Ara està enfangadíssim. Ara està enfangadíssim. Perquè li estan traient qüestions que en el millor dels casos ens pot portar a discutir on comença la feina de lobista i on comença el tràfic d'influències. Mm. Que això és una cosa que no sempre està ben resolta i que ha portat molts presidents a molts països a seure davant d'un jutge. Mm. Però, clar, que empastifa també, per si faltava poc, a Pedro Sánchez.
0: Sí.
1: Perquè és evident que és l'únic socialista que li ha donat suport. Felipe González li ha girat la cara a Sánchez i, en canvi, Zapatero no. I, per desgràcia, sabem que la justícia espanyola en els últims anys, sobretot a partir del procés, s'ha mogut molt en aquest terreny de lo controlamos por la puerta de atrás i el que puede hacer que haga. Però ja van tan descarats que avui, en aquesta sessió de control que dèiem al principi, Feijó li ha donat la volta a la frase el que puede hacer que haga i li ha dit ustedes practiquen el que pueda robar que robe. O sigui, ja van molt desacomplexats. Aquí ja només queda que el PSOE ha decidit que ells faran les eleccions el 2027, peti qui peti.
0: Interessantíssim perfil de Zapatero. Jo sempre dic que fer memòria amb tu és clarificador, o sigui que ens hem passat molt bé. M'han agradat moltíssim els talls, o sigui, la teva memòria, el infinito, sí. I
1: bueno,
0: el viento.
1: I el Claudio, que ens ha donat un cop de mà imprescindible.
0: I el Claudio, sobretot, però, el viento.
1: Però el viento, sí, el viento i el infinito són deures per demà. Sisplau, ara feu una recensió sobre el viento i el infinito.
0: Bases, gràcies.
1: A tu.
0: Fins dimecres que ve.
1: A veure.
0: 2 minuts i seiem aquí a la Raquel Tullaveda, que porta el quadre. Veurem de què ens parla.

0: 8 i 11, jo tinc aquesta hora sempre el doble repte. Una, la cançó que tria Joan Bofill per il·lustrar el quadre de la Raquel Tullaida.
1: Ara ja sí que l'heu identificat, eh?
0: Concert. És ell.
1: És Bad Bunny, efectivament.
0: Clar, concert de divendres, és Bad Bunny.
1: Sí, és Bad Bunny aquesta cançó. Perdona, acaba.
0: No, ja està. Tinc el repte sempre d'encertar la cançó.
2: 1-0, 1-0.
0: La Raquel Tullaida, com estàs? I el quadre, amb el qual jo entro tensa, sempre.
1: Per què he triat aquesta cançó? Aquesta cançó es diu Un perfumito nuevo, que és una de les cançons del Debí tirar más fotos, aprofitant que aquest cap de setmana hi ha els grans concerts de Bad Bunny. Jo he vist el quadre de la Raquel i automàticament m'ha vingut al cap Debí tirar más fotos. Els sentiments, l'alegria que et desperta. I a banda, he triat una cançó que va molt bé amb el tema del qual parlarem
0: perfumito.
1: Avui. Un perfumito nuevo. Que un perfumito nuevo. Una noia que és aquesta artista, que és boricua també, que és la Rainao, que ens descobreix en Bad Bunny, i en Bad Bunny que parlen una mica de flirtejar, de quiero leer tu perfumito nuevo, etcètera, etcètera.
0: Ah, està ben triada?
2: Està ben triada. I si em vegis el quadre, jo crec que t'encaixarà una mica també. Sí.
1: Et semblarà a la representació visual de Debí tirar más fotos.
0: Vinga, ensenya'm el quadre.
1: Els clients el poden veure a l'estreaming de Ser Catalunya, a YouTube.
0: Quants colors.
1: I a X.
0: Oh, això és fantàstic. És un quadre ple de colors que no sé de qui és. Hauria de saber-ho. És un quadre...
2: Home, és una mica de nota. És un quadre d'una pintora que hauria de ser... Mira, abans d'entrar m'he trobat en Teje, que em diu, què portes avui, Raquel? I el que m'ha sortit és dir-li, doncs, mira, porto un quadre de la nostra Frida Kahlo. Perquè hauria de ser realment una persona...
0: Sí, és que sembla...
2: molt més reconeguda, infinitament més. Maruja Mallo.
0: Maruja Mallo.
2: Una pintora que va néixer el 1902 i va morir...
0: Llatinoamericana?
2: És de Galícia.
0: Ah, és de Galícia.
2: És de Galícia, és nostra. Neix el 1902.
0: Ho dic perquè hi ha rostres, no? Molt, que
2: sí, sembla una miqueta mexicà. En realitat, aquest quadre es diu La Revetlla i representa que està inspirat en festes de Madrid.
0: Ah, és una gran... Aquest quadre representa una gran farra,
2: una festa,
0: amb tota mena de folklore. Ja van les dones disfressades, sembla que hi hagi gegants
2: capgrossos,
0: no?
2: fira,
0: instruments, molts colors... menjar, i com dèiem...
1: També marines, no?
2: Marines, sí.
0: I alegria. No?
2: És sensació de revetlla.
0: És sensació de revetlla, sí. Sensació de revetlla.
2: Sí, és un període seu colorista. Deixa'm posar-te una miqueta en context.
0: Sí.
2: Com et deia, Maruja Mallo, que en realitat es deia Ana María Gómez, viu durant pràcticament tot el segle passat, i és l'artista més representativa a nivell pictòric de la generació del 29. Ella està a Madrid, encara que és gallega, està a Madrid a la Residència de Senyorites, que era la versió femenina de la residència
0: de
2: dels nois.
0: Sí, d'estudiantes.
2: I és íntima amiga, però quan et dic íntima, et vull dir que formava part del grupo de la Perdiz, em sembla que es deien, que només hi havia uns quants selectes que podien anar, amb Dalí, Buñuel, Lorca...
0: Amb Lorca,
2: forma part... 100% d'aquest
0: grup. Sí, és que a mi em sona Maruja Mallo.
2: La respecten, l'admiren, una tia lliure totalment, que durant la Guerra Civil s'exilia i viu a París, viu a Nova York, té amistat amb Warhol, amb els surrealistes, amb Breton... És a dir, una dona de món totalment lliure, que fa uns quadres fantàstics, té una primera època colorista, que és aquesta, aquest quadre és del 27, els fantàstics anys 20, no? Tot era color i llum i festa, i després té una època una miqueta més obscura i torna aquí cap als anys 60 i mor molt gran. Acaba sent fins i tot una icona de la movida madrilenya.
0: Ah, sí, i on està penjat aquest quadre?
2: Aquest quadre està al Reina Sofia. M'agrada que em facis aquesta pregunta. El Reina Sofia, que és un museu, com sabeu, amb un tamany humà, no és una bestiesa tipus el Louvre o fins i tot el Prado. Hi ha tres quadres que no se'ls pot perdre ningú. Un, òbviament, és el Guernica.
0: Sí.
2: Un altre el vam fer la primera temporada. És un quadre que és com un cub, també amb tints molt surrealistes, que es diu Un Mundo, d'Àngeles Santos.
0: Ah, meravellós, sí.
2: I l'altre quadre que ningú es pot perdre és aquest.
0: És aquest.
2: És aquest, que és també un quadre relativament gran. I
0: però
2: que és...
0: com es diu el quadre, per això?
2: Es diu La Verbena, La
0: Revetlla. La Revetlla. Què et porta a parlar?
2: Què feia, Mana, tu i jo, que tenim una edat similar? Què... Una de les coses que feies abans quan sorties de festa en dies assenyalats, com per exemple una revetlla de Sant Joan o la nit de Cap d'Any, hi havia una part de tu que pensava que què podia passar?
0: Que m'enamoraria, que buscaria, que trobaria algú...
2: Podia ser que lliguessis.
0: Lligar.
2: No? Lligar.
0: Segueix utilitzant aquesta paraula. Lligar, eh?
2: No sé, no ha passat de moda. Però clar, el concepte...
0: No, Joan?
1: No, perquè...
0: Com que no?
1: Bueno, clar, és un verb que no pot passar de moda, lligar. És com si diguessis... Per això... Passa de moda menjar, no?
0: No, però vull dir que igual, jo què sé... És a dir, lligar i seduir és el mateix?
2: Lligar... Sí, intentar coquetejar. Seduir. El que passa que seduir jo crec que és més ampli, no? Ho fem amb més...
1: Sí.
2: Nosaltres intentem seduir els oients... Ens intentem seduir entre nosaltres,
1: també.
2: A la feina...
1: Sí,
2: no,
1: sí,
2: no sempre té una connotació...
0: Lligar té una finalitat?
2: Lligar té una finalitat de no, més eròtico-festiva, no, si vols, de ser vist, de connectar des d'aquest terreny...
1: Però no tothom té els mateixos objectius per lligar.
0: Aquí,
1: és a dir,
0: val. O sigui, no tothom
1: lliga
0: avui,
1: per aconseguir
0: va
1: el mateix
0: lligar.
1: Objectiu. Hi ha gent que prefereix doncs, per tenir sexe esporàdic, hi ha gent que prefereix...
2: Una recerca més romàntica a llarg termini.
1: O perquè li agrada també el coqueteig aquest, no?
2: L'objectiu és diferent, i el target a nivell de persones és diferent. Però jo crec que si comparem les generacions, jo què sé, les persones que ens puguin estar escoltant de 45 en amunt, o les persones que tinguin ara 20, 25, fins i tot 30, i per descomptat els més joves, crec que hi ha hagut un canvi de paradigma en la manera de lligar, no tant en el desig, que el desig es manté, continua sent una cosa molt multifactorial i més abstracta, si voleu, però els canals, els ritmes, les normes socials amb les que construïm aquesta atracció o aquest desig per atraure són radicalment diferents.
0: Ho dius per les aplicacions?
2: Per les aplicacions i per com ha evolucionat el món en general, no? Abans lligar era una cosa molt més local, molt present, amb uns tempos lents... I que es feien uns espais molt més acotats, no? Lligaves o en el teu entorn social més directe, que podia ser el barri, els amics, o a la feina, o en festes, com una revetlla, com el dia de Cap d'Any, o en llocs que es repetien molt, no? Jo, per exemple, en el meu cap, a mi em ve el Rock 34, que és on jo sortia, i cada setmana anaves al Rock 34.
0: Però era un bar.
2: Era una discoteca.
0: Era una discoteca.
1: Un moment, el Rock 34. El Rock 34 on era?
2: A Vic.
1: Clar, per això em sona tant, perquè era, clar, molt, era conegudíssim, Rock 34.
2: Clar, tio, és que jo soc de Prats
1: de Lluçanès. Clar, sí.
0: Que encara existeix,
1: jo
0: no
1: havia anat,
0: el Rock 34.
1: Ja estava tancat quan jo era adolescent, però...
2: Fa molts anys que està tancat.
1: Famílies i amics més grans havien anat moltíssim al
2: Gràcies,
1: Rock 34.
2: Gràcies, Joan.
0: Era petit, uníssim.
2: M'encanta aquesta
0: veus? Mira,
2: col·locació, el plastocè de la meva adolescència. Però sí, i què passava? Que tu anaves al rock cada setmana. I no només hi anaves amb el mateix grup d'amics, més o menys, sinó que trobaves gent que potser sabies que aquell era de Torelló, o t'havien dit que era de Perafita, però eren cares que es repetien. Sí. Era una cosa que...
0: I l'emoció de tornar-te a trobar aquella persona...
2: Que tu feia una setmana que estaves desitjant trobar, i que era tot com molt lent. I això no és banal, perquè això reforça un tipus de transmissió cerebral, que són les vies lentes.
0: Però estàs dient, en comparació ara, que ara va ràpid.
2: Ara tot és ràpid, tot és immediat, tot és... I especialment si parlem de les aplicacions, no? Però la societat és molt més immediata, és molt més finalista. Mm. Té molta menys paciència. Abans l'espera formava part del fet de lligar. Formava part de la vida, en molts aspectes. Perquè t'esperaves perquè havies quedat amb l'amiga a la plaça i t'havies d'esperar que arribés, perquè t'esperaves que algú truqués al fixe de casa teva i havíeu quedat a les 9 i potser eren les 9:30 i no t'havia trucat i t'estaves esperant. Perquè esperaves una carta.
0: No hi havia mòbils, clar.
2: L'espera formava part de la vida i, per tant, també formava part de lligar. I això feia que els circuits de recompensa que es posaven en funcionament eren circuits lents. I els circuits lents, com que la pujada de dopamina i la baixada és molt més lenta, no generen aquesta sensació de buidor, aquest impacte de plaer intens però molt ràpid, que després desapareix i deixa una sensació que no és de plenitud.
0: Allò era positiu, estàs dient, i allò d'ara, com ho qualifiques?
2: No vull ser catastrofista.
0: No, ara ara va
2: ara tot hi ha coses bones, Anna, per exemple. Hi ha molta més... Hi ha molt més vocabulari per parlar de les emocions, hi ha molta més consciència del consentiment, hi ha molta més autopercepció, però hi ha alguns aspectes que jo crec que com a societat hem de ser crítics, no? Hem d'intentar reflexionar i compensar-los en la mesura del que sigui possible, perquè aquesta llibertat s'acompanya moltes vegades d'una major angoixa.
0: Lo de la dopamina és molt interessant.
2: Lo de la dopamina és... Clar, és que li diem els circuits lents i ràpids perquè els axons de les neurones, és a dir, si teniu en ment una neurona, té una part com més rodona a dalt, no?, que té les dendrites i una espècie de tronc. És que hi ha axons més llargs i axons més curts. I les vies lentes són lentes perquè tenen axons més llargs. I les vies curtes són curtes perquè els tenen més curts. I, per tant, generen aquestes reaccions més ràpides en el temps, però que a la vegada tenen una deflexió més sobtada i ens deixen més sensació de buit i d'haver de tornar a començar.
1: És que ara que parlem de l'acció de lligar, tu creus que aquestes aplicacions, tal com s'utilitzen, es podria... No sé si està mal anomenat el concepte de lligar, perquè al final el lligar és un concepte de et conec, parlem, veiem si ens agradem, si no, entres en una mica de flirteig. I al final, tal com estan plantejades les apps, són pràcticament com un catàleg, com una distracció en la que acaba sent com fins i tot deshumanitzant. Veus la fotografia d'una persona a l'altra, en el que simplement el que veus és la imatge i les fotografies que
2: seleccionat. Hi ha una identitat impostada, no?, d'alguna manera. És una identitat, és una operació de màrqueting, és el que tu vols mostrar. I això fa que, com que aquesta identitat es presenta abans de la trobada, diguéssim que el primer contacte ja estàs biaixat per unes expectatives que no poden correspondre de manera massa exacta a la realitat, no? Corresponen a aquesta realitat virtual que nosaltres hem volgut mostrar, que hem volgut crear, que no necessàriament ha de coincidir amb el que realment passarà quan ens trobem. Per altra banda, hi ha una falsa sensació d'abundància. Abans érem molt conscients de que al final, per gran que fos el rock, que era gran, no et creguis, eh? Però era un espai limitat. Tu sabies que les teves possibilitats estaven limitades. Ara no, ara hi ha una falsa sensació de que és infinit, de que les possibilitats de trobar a la persona amb la que tu realment vols lligar són infinites.
0: Tu lligaves, Raquel?
2: Jo no lligava gens. És que jo era molt alta, Anna. I potser una mica xula, també. Però principalment era molt alta.
0: Clar, és que m'encanta, com aquest... ho has dit, és que no m'ho crec, que no lliguessis.
1: Aquest tòpic que hi ha, que potser és veritat, els homes lliguen diferents a les dones, les dones sempre esperen que l'home vingui, l'home sempre ha de ser el que pren la iniciativa, això ja ha passat, o sigui, està passat totalment.
2: Jo crec que
1: totalment.
2: Això està canviant molt, afortunadament, però abans era així.
0: En el món hetero, sí.
2: Abans era així, i clar, si tu li passaves un cap a tothom, doncs no venien homes.
1: Clar.
2: Que és el que em passava a mi.
1: I les dones que mostren seguretat també segurament són les que espanten més els homes heteros.
2: Sí.
0: De totes maneres, ara parlàveu de discoteca, de si a la setmana següent veuries la persona.
1: Jo
0: però...
1: vull tornar a les apps, eh?
0: Perdona, sí, però al lligar també, es pot lligar al metro.
2: Sí.
0: No? Bueno, me'n recordo aquella pel·lícula, clar, també
1: però,
0: és el pastor
1: les apps,
0: que... del Robert De Niro i la Meryl Streep que es van trobant, em sembla que es diu Enamorar-se, i es van veient...
2: Però també és una
0: tren.
2: Cosa molt lenta.
0: Lenta, però
2: anem
0: ara...
2: Anem a veure, anem a fer una prova estadística. Joan, tu on vas conèixer la teva parella?
1: Per aplicació.
2: Anna?
0: Aplicació.
1: Clar, silenci a la sala.
2: Clar, passa molt silenci a la sala. Jo no, jo el vaig conèixer.
1: És veritat, però...
0: Tu no.
1: Que segurament sense les aplicacions molta gent... Hi ha aquesta cosa de que t'atreviries a fer un primer pas si trobes algú al metro, però les aplicacions generen aquesta sensació de que tu dius el món és inabastable i no sé si et passa o amb pacients que veus que això els genera molta frustració, perquè sempre té molts, i fins i tot amics amb els que parles... Que
2: sensació de ser reemplaçable en qualsevol moment.
1: I alhora també que sempre penses que trobaràs algú millor de la persona amb la que estàs parlant.
2: Això ho vam parlar algun dia, que la gent abans es separava més perquè era infeliç, i ara la gent es separa més per la sensació de que pot ser més feliç. No tant perquè sigui profundament infeliç, sinó per la creença de que hi ha una realitat millor. Mm. Perquè les possibilitats són infinites, són inabastables, de fet.
0: Les persones que saben lligar, per què saben lligar? Perquè saben seduir més, que abans dèiem, és diferent, però...
2: Perquè saben llegir les mirades, els silencis, perquè saben sostenir-los, perquè saben mantenir l'atenció. És que mantenir l'atenció és molt seductor. Fins i tot la vergonya és molt seductora. Però ara no tenim, moltes vegades, això són matisos...
0: Lligaven els que anaven d'intensos o intenses, això també és veritat.
2: Bueno, jo crec que hi havia diferents... La vergonya també és molt seductora, Anna. Pensa un moment. Mm. Algú que tu t'adonis que la teva presència li genera vergonya és molt seductor. Però tots aquests matisos, tan importants i amb tant de pes, en el món digital són bastant invisibles. Mm. Perquè tot ha de ser massa ràpid. No tens temps per aquesta orfebreria, no? Per aquesta cosa tan delicada. I jo crec que en aquest sentit hi ha una pèrdua.
0: És a dir, que tu recomanes posar el fre de mà i anar més lents,
2: jo penso
0: dins
2: que
0: la
2: sí,
0: mesura
2: si
0: possible.
2: No, si les aplicacions són la manera que ara tenim de conèixer gent, no fer-ne un ús tan algorítmic, no? Perquè hi ha un altre perill, que és que l'algoritme et mostra el que ell creu que a tu t'anirà bé. I, per tant, et posa en contacte amb persones que s'assemblen a tu. Mm. I a la vida real, el match no sempre es construeix així. De fet, moltes vegades es construeix justament per oposició. En canvi, l'algoritme et va mostrant sempre el mateix perfil de persona, no? I en base a allò que tu li dones like, d'alguna manera va refermant un tipus de públic que és poc variat. Mm. Que fins i tot podríem, ja, si em permeteu l'expressió, en una palla mental, parlar de la varietat genètica de l'espècie. Si sempre m'estàs ensenyant el mateix, a 200 anys vista, això no podria ser totalment distòpic? Doncs realment no ho sé.
1: Hi ha les parelles que s'han conegut per aplicacions... tenen alguna, no sé si dificultat o és possible que acabin que trenquin abans que les que no s'han conegut per aplicació. El fet de que coneixes per aplicació també afecta posteriorment a la relació?
2: T'obliga a fer un treball...
1: Ara sembla que estem fent nosaltres...
0: Sembla que estem fent nosaltres la consulta.
2: T'obliga a fer un treball de coneixença de l'altre molt important.
0: Però perdoneu, igual que coneixes algú en un bar, no tens ni idea.
1: Deixa que parli l'experta.
2: Sí, Anna, però si tu coneixes algú en un bar avui i... immediatament comences una relació, te'n vas al llit, exactament igual. Mm-hmm. Però comparant, que era una miqueta l'objectiu de la sessió d'avui, comparant amb,
0: no
2: el que passava,
0: res, Joan.
2: Amb el que passava fa 30 anys,
0: sí.
2: Quan tu arribaves a aquesta primera trobada més física, si vols, moltes vegades ja feia molt que coneixies aquesta persona. Mm. Ja li coneixies molts matisos, moltes expressions, moltes mirades. Sovint tenies un cercle comú amb el qual havies rebut informació... d'extraper-lo, per dir-ho d'alguna manera, però que també era rellevant. No era un autèntic desconegut del que tu només coneixies aquelles facetes que ell o ella t'havia volgut presentar i destacar a priori. Mm. I en aquest sentit, jo crec que era més genuí. Aleshores, el que sí que és important, si la via que ara tenim de conèixer gent en aquest món tan digital són les aplicacions, és que tinguem consciència d'aquest possible hàndicap i intentem compensar d'alguna manera. Mm.
0: Estàs dient que vam tenir sort, no? Raquel, encara que tu no el lliguessis.
2: Jo crec que sí.
0: Jo tampoc, eh?
2: Jo crec que sí. Home, alguna vegada vaig dir, tampoc va ser un drama.
0: Però tenia amigues que eren...
2: Però les meves amigues lligaven molt bé.
0: Igual. Sí. I sabíem fer millor.
1: Mai era corresposa. És a dir, respecte a qui jo decidia lligar amb qui em venia a mi a lligar-me, mai encaixava això. Saps? Però bueno.
0: Ara seguim la conversa fora, que ben teje amb la graderia.
2: També teníem de frustrar-nos més, eh? La frustració era, no passava tantes vegades, però era molt profunda perquè tot el cercle ho coneixia.
0: Tu, Lleuda, seguim a fora. Gràcies. Fins aquí dos dimecres, petons.

0: Passen 3 minuts de 8:45 del vespre i ara mateix tenim el Santi Ovalle al punt on la plantilla del Barça s'ha citat per sopar aquesta nit i celebrar els dos títols d'aquesta temporada i un comiat ja, perquè a partir d'aquest dissabte, quan agafin vacances, cadascú cap a casa seva i cap a les seves seleccions. Hola, Santi Ovalle, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: On ets i què veus?
1: Soc al Casanova Beach Club, és un restaurant de Barcelona. Ha fet una de les cunes on millor s'ho va passar a la seva època al Barça, Ronaldinho. Era un dels clubs, restaurants per excel·lència del brasiler. I aquí s'hi celebra el sopar dels campions. Tota la plantilla, directiva, staff i companyia, tutti quanti, tot el club, bàsicament, està celebrant doncs el campionat de Lliga, la Supercopa també, amb aquest sopar de final de temporada. Ara mateix veig entrar Gavi, que és un dels últims futbolistes a arribar a aquest Casanova Beach Club. Han anat arribant diferents jugadors del Barça. El primer ha estat Hansi Flick, que s'ha fet un gran bany de massa signant i fent-se fotografies amb tothom, amb els centenars de persones que hi ha aquí a les portes. També ho ha fet Joan Laporta, un altre bany de masses. Els jugadors, instruïts per la seguretat, doncs, van més ràpid, surten del cotxe i entren cap endins. Hem vist Rashford, Frenkie de Jong, hem vist Gavi, hem vist Pedri, hem vist

0: ràpid, surten del cotxe i entren cap endins. Hem vist Rashford, Frenkie de Jong, hem vist Gavi, hem vist Pedri, hem vist Joan Garcia. La majoria de la plantilla, qui encara no hem vist és Lamine Yamal, pendents que arribi el crack del Barça, aquest Casanova Beach Club, i aquí estem, doncs, per viure in situ la festa dels campions.
1: Dia també de comiats, o no, per alguns d'ells, no? Perquè, per exemple, jugadors com Rashford, Cancelo, que van sessió, però ja vens explicant les últimes hores que la voluntat, sobretot del cos tècnic, és poder-los mantenir i que s'haurà de buscar la fórmula.
0: Flick li ha dit a Rashford que, si és per ell, vol que continuï. Però que ell no és l'únic que decideix. Aleshores, això és un missatge clar, pel tècnic sí, però s'han de veure altres aspectes. L'econòmic, el salari, el cost que té el traspàs. Ja sabeu que té una clàusula no obligatòria, però que és de 30 milions d'euros. I el Barça estudia dues vies per intentar esmorteir aquesta clàusula. Una és una cessió, una altra cessió. El United, de moment, ha dit que no, que es nega en rodó. I l'altra, la que estan explorant ara, és intentar rebaixar una mica aquests 30 milions. Saben que per qualitat-preu és difícil trobar un jugador que et doni els números de Rashford al preu de Marcus Rashford, però el que passa és que si tu li fas un contracte de 3 anys, per exemple, amb un traspàs de 30 milions, doncs l'amortització són 10. Més la fitxa, doncs té un gran impacte en la massa salarial. Aleshores, davant això, Rashford ha dit, no hi ha problema, jo estic disposat a rebaixar, jo estic disposat a signar més anys de contracte amb la mateixa fitxa per allargar-ho, estic disposat a donar facilitats perquè jo el que vull és seguir el Barça. Aquest és el missatge que ha enviat Marcus Rashford i estan en aquest punt, en vies de solució, amb Marcus Rashford, i sí que consideren el club que l'opció de Cancelo és encara més fàcil que la de Rashford perquè, com acaba contracte en un any, es pot fer una cessió, es pot fer un preu simbòlic, fins i tot gratis, que te'l deixi l'Al-Hilal per estalviar-se la seva fitxa, i com el jugador ha convençut a Hansi Flick, doncs aquesta sí que consideren que és una opció més fàcil de que continuï la temporada vinent.
1: Però econòmicament aquest estiu el Barça, pel feedback que té de la Lliga, dels números que li han anat presentant, és que aquest famós 1-1, aquesta famosa relació de la norma del fair play, la podrà tenir.
0: Per les converses que han tingut amb la Lliga, li donaran. Li donaran per diferents motius, els rècords d'ingressos que està aconseguint a l'estadi, els 70 milions que ja ha ingressat de la venda de llotges VIP, que eren 100 milions, ja n'ha ingressat 70, les obertures graduals del camp, que això li genera més ingressos, que hi ha jugadors que marxen del club i això rebaixa molt la massa salarial, el cas de Robert Lewandowski, per exemple, que té un impacte de 40 milions en la massa salarial, sou més amortització. Amb tot això, totes dues parts, Barça i Lliga, donen per fet, i així ho han parlat entre elles, que a partir del juliol el Barça serà en aquesta regla de l'1-1, però això, TG, no és màniga ampla per fer el que vulguis. Això de l'1-1, si va justet, doncs hauràs de mirar-te el detall, cada cèntim que entri, per cèntim que podràs gastar, i no vol dir que el Barça tindrà 300 milions per gastar, sinó que haurà de tenir cura, però tindrà més facilitat a l'hora de gastar en fitxatges aquesta temporada.
1: Qualsevol novetat, Santi, tornem cap allà, i si no, doncs t'escoltem ja al Larguero i demà el que dijous ens fas la crònica completa.
0: Very good. A veure si ens treuen una mica de paella o alguna cosa. Mira, crec que arriba Lamine. Arriba Lamine.
1: Ah, per tant, doncs mira.
0: En el millor moment. Arriba arriba Lamine. Encara ara queda 20 minuts, tranquil·lament, fins que li aparquin el cotxe i tot. Però aquí està Lamine Yamal. Vindrà al sopar. Recordeu que l'any passat no va venir al sopar dels campions. Doncs aquest any, com no pot ser d'una altra manera, Lamine Yamal estarà al sopar dels campions.
1: Aquest any Fermín és el que s'ho perd, que el van operar ahir.
0: Sí, pobre.
1: Està amb el peu al damunt del coixí fent
0: repòs. Mira, aquí el tinc. No sé si sent remor de fons, perquè hi ha centenars i centenars de flaixos, i veig Lamine Yamal amb seguretat acompanyat... Ui, acompanyat de la seva nova nòvia. Déu-n'hi-do. Doncs entra de la mà de la nòvia. Lamine Yamal la presenta en societat, això sembla ara crònica rosa, però aparició de Lamine Yamal en aquest sopar dels campions.
1: Presentació oficial en societat, com diu el Santi, sí, sí. No... Cada jugador ho gestiona com vol i només faltaria i endavant, eh? I si Lamine creu que li ve de gust portar-la al sopar de l'equip i presentar-la als companys, endavant i... Que li vagi bé aquesta relació. Santi, qualsevol cosa sí, tornem cap aquí.
0: Que siguin feliços. Fins ara.
1: Mica en mica van arribant els jugadors del Barça, un equip que Xiqui Begiristain, l'arquitecte del City que va guanyar la Champions el 2023, campió de la Copa d'Europa amb el Barça com a futbolista el 92, ha dit avui al Que t'hi jugues especial des de Sitges que amb aquesta plantilla som al camí de tornar a aixecar una orelluda.
2: Jo crec que sí, no? Ens divertim molt veient-ho i l'únic que falta és completar la feina. I això no es fa un dia. Necessites... pretemporades, estius per allò, per completar-ho, però el lloc el tenen, la qualitat el tenen, ens divertim.

0: una barbaritat, i ara és aquell equilibri i completar-ho.
1: Per cert, Xiqui s'ha desmarcat de la sortida de Guardiola del City, recordem que ell va marxar l'any passat.
0: Segur que no, segur que no. Ja saps que seran camins diferents, hem estat molt temps junts, hem disfrutat molt junts, però hi ha un moment que vaig decidir que havia de sortir, que havia de marxar, i ja, evidentment, és una cosa seva, que està molt ben acompanyat.
1: Poder recuperar el programa al web i a les xarxes socials del Que t'hi jugues, al web de Ser Catalunya i a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Això a Can Barça, al Madrid, sembla que Enrique Riquelme decidirà formalitzar la seva candidatura a la presidència dissabte. Avui ha enviat el missatge de que haurà de fer-ho perquè, si no, potser Florentino converteix el club en una societat anònima i ja no són a temps de fer unes properes eleccions.
2: Y sobre todo hay una cosa importante. Pueden ser las últimas elecciones, es lo que piensan muchos del Real Madrid, porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral, los que no estamos de acuerdo con esa privatización, de que el Real Madrid siga siendo de sus socios y de que el Real Madrid tenga un lugar un poquito más especial para esos socios, mayor transparencia, gobernanza. Y trabajaremos, si proponemos algo, irá en esa línea.
1: Per tant, dissabte ho hauria de formalitzar si no hi ha cap contratemps. Avui també és nit de futbol i primer títol europeu masculí de l'any que es decideix perquè Friburg i Aston Villa, l'Aston Villa d'Unai Emery, disputen la final de l'Europa League a les 9. Pol Riera, bona tarda.
3: Bona tarda, doncs sí, avui es decideix el primer títol europeu de la temporada, el de l'Europa League. La final es jugarà a partir de les 9 al Besiktas Park d'Istanbul entre el Friburg i l'Aston Villa. Els anglesos parteixen com a favorits després de guanyar 12 dels 14 partits disputats a Europa aquesta temporada, a més de ser l'equip més golejador i menys golejat de la competició. Unai Emery disputarà la seva sisena final d'Europa League. El tècnic basc n'ha guanyat 4, les 3 consecutives amb el Sevilla i la darrera amb el Villarreal, convertint-se en l'entrenador amb més títols de la competició. El Friburg, per la seva banda, arriba a la seva primera final d'Europa League després d'eliminar equips com el Celta o l'Sporting de Braga. Una victòria pels anglesos suposaria el primer títol europeu en 44 anys i, en canvi, si guanyen els alemanys, aixecarien el primer títol internacional de la seva història.
1: La de l'Europa League és la primera de les finals europees masculines i l'última serà la de la Champions. Avui el Paris Saint-Germain ha fet el seu media day. Jan Wiedemann, bona tarda.
4: Bona tarda. El PSG ja campió de la Lliga Francesa, ja preparant la seva segona final de Champions consecutiva. Avui ha parlat l'entrenador Luis Enrique, visiblement content i motivat de cara a aquesta final. Per aquesta cita encara queden tot just 10 dies, però l'Asturià ha volgut posar en valor la feina feta per tots dos clubs i que, per tant, per estar en aquesta final, són dignes finalistes. Pel que fa a l'Arsenal, ha volgut felicitar l'equip per la Premier i ha dit que és el millor equip del món sense pilota.
5: Je pense qu'ils méritent de gagner cette Premier League. Ils ont fait un très bon année, incroyable. Sans le ballon, ce sont les meilleures équipes dans le monde, sans aucun doute. Et avec le ballon, ils sont capables de faire beaucoup de buts. Parce que si tu ne concèdes aucun but et tu as la capacité de marquer des buts, hein, c'est une combinaison merveilleuse pour eux. Et c'est normal de voir dans la finale.
4: Per tant, que és un equip capaç de fer molts gols i molt bo defensivament. Per tant, una combinació exitosa. Per cert, avui no han entrenat ni Dembélé ni Hakimi, però s'espera que sí que arribin a la final d'aquí 10 dies.
1: La final de la Champions, ja ho sabeu, és l'última que es juga. Abans hi haurà la de la Champions femenina aquest dissabte i dimecres que ve 27 la de la Conference League que juga el Rayo Vallecano. Competició a la Conference que encara matemàticament té opcions de disputar l'Espanyol la propera temporada i, de fet, el vestidor ja qui fa números, Pol.
3: Doncs l'Espanyol, amb la permanència ja assegurada, prepara el partit de dissabte contra la Reial Societat. A falta d'un partit de Lliga, l'equip té al voltant d'un 5% d'opcions de classificar-se per la Conference League. Aquestes petites opcions passen per 5 factors. Evidentment, una victòria de l'Espanyol contra els de Matarazzo a l'RCD Stadium, la victòria 2-1 al camp del Getafe, que l'Atlètic Club guanyi al Madrid, que l'Alavés i el Rayo Vallecano empatin i que el València no guanyi al Barça. S'han de donar totes aquestes opcions perquè tal que els blanquiblaus puguin classificar-se a Europa. Els de Manolo González volen acabar la temporada amb millors sensacions que les que han tingut durant la segona volta i sumar d'aquesta manera la tercera victòria consecutiva. Al vestidor Perico es parla d'aquesta possibilitat. Escoltem el defensa Omar El Hilali.
6: No, está claro que se comenta. Al final, todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido y como te he dicho antes, hacer feliz a nuestra gente que creo que se lo merecen. Lo importante lo hemos hecho, que es dejar al Español en primera, se lo merece y ahora hay que finiquitarlo de la mejor manera posible y si hay la mínima posibilidad de entrar en Europa, pues nos vamos a aferrar a ella.
1: El partit gros de primera és el del Girona, que ha de guanyar contra l'Elx per salvar-se, declarat del risc. Si parlem de classificacions matemàtiques, també a les 9 tenim un tenis Tenerife Penya d'ACB, Pol, que li pot valdre la penya ja la classificació matemàtica pels play-off.
3: Així és, en bàsquet la penya pot certificar avui la plaça del play-off si guanya a la pista del Tenerife a partir de les 9, a falta de 3 jornades per la final de la fase regular. De fet, el Joventut té pràcticament assegurada la victòria en el partit ajornat contra l'Unicaja després que el marcador deixés de funcionar al descans amb un més 20 favorable als de Dani Miret. Per tant, si avui guanya a Tenerife, seria matemàticament equip de play-off. A més, en funció de la resta de resultats, els verdinegres també podrien assegurar-se la sisena plaça, un fet que obriria la porta a un Barça-Penya si els blauranes acaben tercers. Avui, per cert, debutarà Janis Moran, el nou pivot fitxat aquesta setmana que just ahir ho comentàvem.
1: I l'altra gran notícia de bàsquet a casa nostra, Jan, és que s'invertiran 30 milions d'euros per reforçar el nou Congost al pavelló del Manresa.
4: Exacte, la visita del conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, aquest matí a Manresa, ha servit per escenificar que hi haurà prou, està garantit que hi haurà un suport econòmic suficient. Si parlem de xifres, l'alcalde i arquitecte manresà Marc Aloi ha quantificat les obres en un valor al voltant dels 30 milions d'euros. Aquí és on s'espera que hi entrin les diverses branques polítiques, l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació de Barcelona i el Consell General d'Esports. Si tot segueix el seu curs, les obres es comencen a licitar a partir del setembre, tot i que no han volgut ser curosos amb els terminis.
1: Per tant, pendents d'aquestes obres, que seran una millora segur. I acabem amb ciclisme perquè avui Enric Mas ha estat a punt de guanyar l'etapa del Giro, l'onzena, perdut en l'un contra un amb Jonathan Herbaez al tram final. A la general no hi ha canvis significatius. Afonso Eulàlio segueix líder amb 27 segons sobre Vingegaard, que és el gran favorit. 3:15 de 9.